A l'hora que afluixa la calor, arriba el moment de compartir la millor música. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: T'has aturat avui?
1: A ICAT, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
2: Una pausa.
1: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT, FM, app i 3CAT.

0: Escolta i cant.
1: Ara mira'm bé, passo ràpid. Sempre em falta temps, tinc un 2%. La bossa mig fet, mai no tanco un clau, mai firmo paper.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertran, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

Escolta, Zicat.

0: Esquerra.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és... El forner, de l'Osa.
3: Quan aquesta nit m'envolti, jo sortiré al carrer.
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: pagarem tantes veus. Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és...
2: Quan el cel es torna negre.
1: Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

Escolta Zicat.

0: Escoltes i cas.
1: Comencen per F, però no són fades. Enrique!

0: Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració...

Evitar-te la mirada, amagar-me entre la gent, esquivar les mil preguntes complicades d'un nen, llevar-me a mitjanit, pujar al terrat una estona i discrepar secretament amb la meitat de Barcelona. Hi ha alguna cosa al forn que se t'està cremant, però ni vols saber què és, ni tampoc se't crema tant. Ets un cas de manual, pots parar de fingir. Et convindria venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la que mira tal com si t'hagués parit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic Arnau Bellvull, you know, I come and go, m'escapo una estoneta i tot seguit torno com no.

0: Els matins dels caps de setmana d'ICAT són per a l'escena musical catalana. Els dissabtes, a les 9 del matí, Sona Nou, amb Lluís Gendrau.
1: El Sona Nou d'estiu, descobrim...
0: I els diumenges, també a les 9... Nota la veu, els millors moments amb Fran Lluís Giró...
2: Bona tarda de nou, són les...
0: I Aina Ostrell.
3: M'estan pagant per fer-se.
0: FM, app i 3CAT.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Són sis. Sis dones. Sis de Lleida. Sis dones deportades a un camp de concentració. Sis històries de vida i un gros oblit.
2: Coloma Cero Costa, Generosa Cortina Roig, Conxita Granger Veleta, Maria Maranges Bové, Lola Casadellà Puig i Felicitat Casa Nadal. Les sis de Ravensbrück, amb veu de dona, a Lleida, al Pirineu i Aran.
3: Una coproducció de Munt FM i La Xarxa, amb la col·laboració de l'Àrea d'Igualtat de la Diputació de Lleida.
4: Nom.
1: Conxita Granger Veleta.
4: Dia d'entrada al camp de concentració.
1: Camp de concentració de Ravensbrück. 2 de setembre de 1944.
4: Matrícula.
1: 62.480.

0: Capítol 3. Conxita Granger Veleta. El far.
1: Les Veleta estan separades. La cosina Maria l'han traslladada a Ravensbrück. La Conxita i la tia Elvira, encara juntes, són a bord d'una barcassa que travessa Berlín pel riu Spree. Els nazis les condueixen al camp de concentració de Sachsenhausen, a 30 quilòmetres a la perifèria de Berlín. Va ser en una data que la Conxita no oblidarà mai, com ens explica el Josep Calvet, el cap de continguts del Memorial Democràtic i biògraf oficial de la Conxita Granger Veleta.
2: El trasllat es va produir al voltant del 14 d'abril de 1945. La Conxita sempre va mantenir aquest record, perquè, curiosament, doncs, el dia de la proclamació de la Segona República i alguna de les dones que anaven amb ella, doncs, va ser un dia que tenien molt, molt present. Va ser llavors com van atravessar Berlín, la capital ja sota els bombardejos, estava molt destruïda, segons el propi testimoniatge de la Conxita, i portades a un altre camp de concentració, a les afores de Berlín, a Sachsenhausen, al municipi o a la població d'Oranienburg.
3: El camp d'Oranienburg també ha estat bombardejat. Està ple de forats, muntanyes de terra i barraques destruïdes. La Conxita i la seva tia són obligades a sortir en un comando a un camp proper.
1: És la veu de la Conxita. L'escoltarem per primer cop en un podcast gràcies a l'entrevista enregistrada per les historiadores Anny Rieu, Noemí Riudor i Ignasi Ros.
4: I després ens fan entrar en un petit comando anomenat Kopenik. Kopenik es troba a l'altra banda de Berlín.
3: Allà les obliguen a cavar trinxeres amb pic i pala, així com fortificacions per a l'artilleria, amb l'objectiu de defensar Berlín. Pesa 30 quilos. La fam és insuportable, com explica la periodista Montserrat Llor.
5: Un dia que estaven cavant, va arribar un avió ple de verdures podrides que van llançar en aquest forat. Aquell dia, la gana va fer que totes es llancessin al damunt per menjar alguna cosa. Però els alemanys van disparar amb ferotgia. La Conxita sentia les bales, li passaven fregant el cos. Deia que sentia el vent de la bala. I va veure morir totes les seves companyes, o gairebé totes.
3: I la Conxita torna a salvar-se miraculosament.
5: Veient el final del seu imperi, Himmler va ordenar l'evacuació dels camps i el comandant de Ravensbrück, Fritz Suren, va fer sortir les dones que encara quedaven en vida i en condicions de caminar. Els americans avançaven pel front oest, els russos per l'est.
2: Els bombardejos van continuar, van ser cada cop més intensos i llavors va ser quan els SS, les autoritats alemanyes, doncs van decidir que emprenguessin aquesta marxa de la mort, que es coneix com marxa de mort, començar a caminar per fugir dels bombardejos en direcció al nord d'Alemanya.
3: Entre el 21 i el 22 d'abril de 1945, els nazis inicien l'evacuació del camp de concentració de Sachsenhausen, situat als afores de la ciutat d'Oranienburg. La marxa forçada s'organitza en dues columnes de deportats.
4: No sé quin dia van marxar ni amb quina columna. Els que van fer aquesta evacuació ens anomenem Saxo. Tu ets Saxo? Sí, jo també sóc Saxo. Això vol dir de Sachsenhausen.
6: Tu ets Saxo? Oui, moi aussi, je suis Saxo. Ça veut dire Sachsenhausen.
1: Els nazis no volen que els aliats descobreixin l'horror que han deixat enrere. Intenten esborrar qualsevol prova de la barbàrie. Per això ordenen evacuar els presoners. Els SS no mostren cap pietat. Qui no pot seguir el ritme, cau. Un tret al cap i el cos el deixen abandonat als fossats alemanys.
2: Caminaven per la neu, sense menjar, i una cosa també molt important a recalcar, la solidaritat que hi havia entre elles. Les que encara tenien forces ajudaven a les més febles.
6: C'est le plus beau souvenir de fraternité.
4: Aquell és, per mi, el record més bonic de fraternitat. Entre les més joves, ens van fer la promesa que cap de les nostres companyes quedaria als fossats alemanys. I ens vam ajudar molt, de debò. Les que eren més grans, les que gairebé ja no podien caminar, les sosteníem com podíem camí de
6: Belhof.
2: En un moment determinat, en un bosc de la població de Belhof, doncs vam fer nit sota uns arbres, sota uns avets.
4: Així, pas a pas, vam arribar fins al bosc de Belhof, a prop de la ciutat de Krivitz. Quan hi vam arribar, nevava fort, feia molt mal temps. Estàvem mortes de fam i de cansament.
2: Van començar a fusellar alguns membres d'aquesta marxa de la mort. Ella i les seves companyes van tenir sort que estaven en una zona que els nazis no van detectar. i van poder sobreviure amb aquest afusellament massiu. Era el 3 de maig de 1945, ja portaven 12 dies de marxa de la mort.
4: Allà vam veure uns avets enormes. Ens vam ajuntar per grups i ens vam posar sota les branques per protegir-nos de la neu. Ens vam arraulir com vam poder i, de seguida, amb el cansament que duíem, vam caure adormides. Durant la nit vam sentir una ràfaga de trets, un soroll d'armes que ens va despertar de cop. Estàvem amb un grup de dones més grans. Érem 5 noies joves, jo tenia 19 anys, i les altres devien tenir entre 20 i 23. Les dones grans, que podrien haver estat les nostres mares, ens deien: «No us mogueu, vosaltres, les joves. Estan disparant. No parleu, no feu soroll. Esperem a veure què passa». Ens vam tornar a dormir en aquell silenci tan pesant. Quan es va fer de dia, tot continuava en silenci. Llavors vam decidir sortir de sota les branques dels avets. Quan vam sortir, vam veure que els SS havien desaparegut. Ens havien abandonat, però abans d'anar-se'n, havien metrallat tota la columna que havia quedat a l'exterior, fora de les branques. Vam haver de passar per damunt dels cossos dels homes i de d'altres dones que havien estat assassinats.
2: L'Alvira, la tia de la Conxita, no va poder continuar aquesta marxa de la mort.
4: Un vespre vam arribar a unes quadres on ens van fer passar la nit abans de reprendre la marxa amb els alemanys. L'endemà al matí, la meva tia em va dir: «No puc caminar més». I jo li vaig respondre: «Però t'adones del que dius? Et fotran un tret al cap». Li vaig dir que l'ajudaríem. Però ella em va contestar: «Escolta, som 5, com jo, que ja no podem més. Ens refugiarem dins aquell paller, ens amagarem allà i ja veurem què passa». I vaig haver de deixar-la allà.
1: La Conxita segueix caminant, juntament amb les 21 dones que queden. Es prometen ajudar-se fins al final. Quan una defalleix, l'altra la recolza amb el seu braç. Saben que el final s'atansa i repeteixen que han de resistir.
4: Hem de sortir del bosc i buscar menjar, vam dir. Els grups d'homes, que també s'havien amagat sota els avets, ens van ajudar a nosaltres i vam sortir del bosc. Davant hi havia un prat que pujava suaument i al capdamunt una granja. Vam pensar: allà sí que hi trobarem menjar. I vam començar a pujar. De sobte, vam sentir un gran soroll darrere nostre. Ens vam girar i vam veure els tancs russos amb aquelles grans estrelles vermelles. Al principi no vam entendre què passava, però després vam saber-ho. Eren els nostres alliberadors.
2: Van sortosament prendre contacte amb unitats militars soviètics, que van quedar totalment sorpresos del panorama que van veure, de trobar aquelles dones fatigades, aquelles cunetes de la carretera plenes de cadàvers, portaven encara la roba del camp, l'uniforme a ratlles, etc. Va ser llavors quan la Conxita es va desprendre de l'uniforme a ratlles, el va cremar, perquè estava també plena de polls, i els hi van donar roba de soldat, roba d'home. Amb aquesta roba va arribar a França, va arribar a París posteriorment.
3: Les alliberen els russos i els donen roba i també unes llaunes per menjar, però no tenen cap eina per obrir-les.
6: Un grup de prisioners de guerra
4: ens vam trobar amb un grup de presoners de guerra i ens van dir: «Tenim els estris per obrir les llaunes, però en l'estat que teniu l'estómac i els budells, completament doblegats per la fam, arrugats, enganxats, si teniu tanta gana i us ho empasseu tot de cop, morireu». Així que vam decidir posar el nom a la llauna i menjar en petites quantitats, com si fóssim nadons. Es van comportar com pares amb nosaltres.
6: Se son comporté com de père avec nous.
2: Bé, aquestes tropes soviètiques que va trobar la Conxita en el moment de que van ser alliberades d'aquesta marxa de la mort, en les quals hi havia algun oficial que parlava castellà i va poder intercanviar algunes paraules, encara que la Conxita s'expressava en francès, però també coneixia el castellà, van portar aquest grup de portades davant les tropes nord-americanes, que es van encarregar d'organitzar la seva repatriació a França. La repatriació va ser en camions, van travessar Holanda, van travessar Bèlgica, fins a arribar a Lille, ja al nord de França.
3: Recordem que les Veleta, la tia Elvira, la cosina Maria i la Conxita estan separades. La Conxita no sap res de la Maria des de Berlín, quan els nazis se l'han emportat a Ravensbrück. Tampoc sap si la tia Elvira és viva o morta. Extenuada, no ha pogut continuar caminant sobre la neu i s'ha amagat en un paller amb altres 5 dones que, com ella, no tenien força per seguir endavant. Però l'Elvira sobreviu.
6: Ma tante, je l'ai retrouvée quand on a été...
4: I em vaig retrobar amb la meva tia. Quan l'exèrcit americà ens va portar a un refugi mèdic, una companya em va dir: crec que la teva àvia és a baix. Però no era la meva àvia, era la meva tia. Vaig baixar i la vaig trobar. Ella havia estat alliberada pels nord-americans, mentre que jo vaig ser pels russos.
1: El retrobament és un impacte emocional molt fort per a totes dues. I encara més, arribar juntes a França.
4: La nostra alegria va ser veure finalment França. Ens vam quedar uns dies i allà vam trobar molts malalts de tuberculosi. Les que estàvem una mica millor vam ser repatriades a París, a l'hotel Lutetia, que era el centre de recepció per a presoners de guerra i deportats. Allà ens van acollir per fer els primers passos de tornada: atenció mèdica, cures bàsiques i suport.
2: Conxita explica, doncs, que l'organització era molt important, estava tot previst, totes les visites mèdiques, el menjar, etc., perquè no tinguessin problemes també amb l'estómac, i va tornar, com s'ha dit abans, amb roba d'home que li havien donat els soldats en el moment de l'alliberament.
4: Fins a mitjans de juny vam romandre a París. Després vaig tornar a Tolosa amb un grup petit de 5 deportades, totes resistents. En arribar a l'estació de Tolosa, van cridar el meu nom per megafonia: si la senyoreta Granger és en aquest tren, es prega que es presenti al despatx del cap d'estació. La Graciés em va avisar: et criden, i em va venir a buscar amb el meu oncle. Els meus oncles em van criar a Tolosa.
1: Es retroben amb la família, però falta una de les tres Veleta, la cosina Maria.
2: En aquell moment no coneixien la Conxita, l'Elvira, la destinació de la seva cosina, la Maria. No sabien que havia estat amb ella el moment en què va deixar el comando de treball. Van anar a Toulouse. A Toulouse els esperava la família. Van estar uns dies també descansant, fins que va rebre un telegrama que la seva cosina Maria estava enterrada a un hospital de París en un estat greu.
1: Quan arriba el telegrama, les Veleta agafen el primer tren cap a París. Quan veuen la Maria, no la reconeixen. És un xoc terrible. Només és pell i ossos, un esquelet vivent. La cara, literalment, és una calavera. Quan separen la Maria de les Veleta, se l'enduen primer a Ravensbrück i després la traslladen a Bergen-Belsen en un intent dels nazis de no deixar rastre de la barbàrie. Al camp de Bergen-Belsen, entre muntanyes de cadàvers, es declara una epidèmia de tifus. La Maria havia begut aigua contaminada. Ha arribat a l'hospital de París en avió, però ja no poden fer res per salvar-li la vida. No li queda carn ni per posar-hi la injecció. Malgrat el seu estat, la Maria encara està lúcida.
6: Ma cosina non, elle est morte.
4: La meva cosina és morta. Ella mor. La van repatriar en avió des d'un altre camp, Bergen-Belsen, però va morir en arribar a París. No va tenir temps d'arribar a casa.
6: Elle est morte en arrivant a París. Elle n'a pas eu le temps d'arriver ni chez elle ni de rien.
3: La Maria ja no torna a veure els seus fills, ni el seu marit, deportat a Mauthausen, que ni tan sols sap que la Maria també ha estat deportada. Després de tot aquell horror i de perdre la seva cosina, que ella considera la seva germana, la Conxita triga anys a refer-se. Durant molt de temps se sent com si no formés part de la terra.
6: I tornar a poder prendre la vida civil, normal. És això que era el més difícil. Jo els primers dies que estava a Toulouse no volia sortir sola, tenia por. Perquè em semblava sempre que tenia un soldat SS darrere meu amb l'arma. Ja veus que... Esclar, tenia encara 90 anys. Era el traumatisme que portàvem d'allà.
3: És un pes que arrosseguen per sempre i mai, mai obliden les companyes que no sobreviuen. Les honoren amb la memòria i el record.
4: Les supervivents van fer un jurament: recordar sempre les nostres companyes. Les cendres del crematori de Ravensbrück van ser abocades al llac del mateix camp. Van tirar-hi roques perquè la vegetació no hi creixia. El terra estava massa carregat de cendres cremades, les restes de tantes companyes nostres. A les aigües del llac hi veia les seves cares. Les cendres són allà i hi tornem per fer memòria.
6: Et on y revient pour le souvenir.
1: Una memòria que la Conchita va mantenir ben viva des del Museu de la Deportació i la Resistència de Tolosa, com explica el Saúl López Rey, tècnic del museu.
7: Conchita Ramos es una de las grandes colaboradoras con este museo a través de varios testimonios que han sido registrados, participaciones in situ con escolares que duraron bastante años y hasta 2014, 5 años antes de su muerte, ella colaboró activamente con el museo.
1: I és en aquest mateix museu, el Museu de la Deportació i la Resistència de Tolosa, on la Conchita Granja va fer divulgació i altaveu de tot el que va viure a Ravensbrück, que la periodista Montserrat Llor la va poder entrevistar.
5: Ho fa com una mena de divulgació perquè els joves, les futures generacions, sàpiguen d'on ve l'arrel del mal, què ha passat i evitar que tornin a caure amb això.
4: Per això ho dic als joves, vull que sàpiguen què va ser el nazisme, perquè els joves tenen el futur al davant. Nosaltres ja hem acabat, el futur ens queda enrere, però vull que els joves siguin conscients, perquè estiguin alerta davant del que pot tornar a passar, que sàpiguen què va ser el nazisme.
1: Per la seva participació a la resistència i pel seu esforç de divulgació, la Conchita rep nombrosos reconeixements. El govern francès la reconeix com a sergent, condecorada amb la Legió d'Honor i la Medalla de la Resistència.
3: En canvi, la seva figura a Catalunya passa desapercebuda i no és fins el 2019 quan l'Ajuntament de la Torre de Cabdella i la Generalitat de Catalunya li reten el primer homenatge. El 2025, la Generalitat de Catalunya commemora el centenari del naixement de la Conchita amb l'any Granger, una figura que esdevé un far, com destaca el conseller de Justícia Ramon Espadaler.
8: Conchita Granger, en el fons, és com un far, sobretot pel jovent d'avui. És una persona que pren decisions que li comporten molt patiment a la vida, molt madures, en una edat molt jove. I en un moment de desorientació que es dona amb el jovent, que pensa que la democràcia ens ha vingut regalada i que això dels règims autoritaris tampoc no passa res, doncs una figura com Granger és un far que il·lumina i que ajuda.
1: El far de la Conchita, que l'ajuda a recuperar l'equilibri, és un altre resistent, el Josep Ramos, amb qui es casa el Nadal de 1946. La Conchita Granger Veleta, la nebuda, serà coneguda a França com Conchita Ramos.
6: I amb el meu marit ens havíem conegut quan la resistència estava amb la tercera brigada dels guerrillers, al Col du Pi, es diu. Col du Pi a Riege. I com que jo era agent de liaison, ens coneixíem, però només de vista. No sabíem ni el nom ni res. Només sabíem que ells li deien Peque. Li deien el Peque, perquè era el més jove. Li deien el Peque. Li ha quedat el nom de Peque. I després, pues, quan jo vaig tornar d'Alemanya, un dia ens vam trobar als carrers d'aquí de Toulouse. I jo et conec, i en francès, i jo també et conec. Vam buscar d'on ens coneixíem i ho vam trobar i després ens vam casar. Un any després ens casàvem.
1: El 1947 neix el primer fill, que malauradament mor d'un infart amb només 42 anys. El 1954 té el segon. La Conchita gaudirà de nets i de besnets. Mor el 27 d'agost de 2019 a Tolosa de Llenguadoc. Tenia 94 anys. És l'última supervivent catalana dels camps nazis.
4: Quan torno el pensament enrere sempre em dic: després del que hem viscut no cal desesperar, estem junts i vius, ja trobarem la solució. Els que hem viscut tanta tragèdia ens tornem filòsofs i optimistes.
9: Nom:
4: Conchita Granger Veleta.
9: Data:
4: 3 de maig de 1945. Marxes de la mort a 130 quilòmetres de Ravensbrück.
9: Situació:
4: alliberada.

0: veu de dona, a Lleida, el Pirineu i Aran, les 6 de Ravensbrück.
1: En aquest capítol hem sentit la veu de la Conxita Granger per primer cop en un podcast gràcies a la conversa enregistrada pels historiadors Ignasi Ros, Anir Rieu i Noemí Riudor i per l'entrevista de la periodista Montserrat Llor.
2: I hem comptat amb la col·laboració especial de Josep Calvet, historiador i cap de continguts d'educació i projectes del Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya, i de la Montserrat Llor, periodista i autora del llibre Vivos en el Averno Nazi.
1: També hi han participat Montserrat Armengou, periodista i directora de documentals de TV3 i autora, juntament amb Ricard Belis, de Ravensbrück, l'infern de les dones, Carme Rey Granger, neboda de Conxita Granger i vicepresidenta de l'Amical de Ravensbrück, Gavi Granger, neboda de la Conxita Granger, Arnau Granger, nebotnet, Eva Perisé, directora del Museu Hidroelèctric de Cabdella, Saúl López Rey, tècnic del Museu de la Deportació i Resistència de Tolosa, i el conseller de Justícia de la Generalitat de Catalunya, Ramon Espadaler.
2: I amb les veus d'Anna Canyi, Jordi Morenilla, Maria Lara, Anna Gasol i Pili García.
1: Agraïments especials a la Neus Català, autora de La resistència i la deportació, i Montserrat Roig, autora dels Catalans als camps nazis. Les 6 de Ravensbrück és una coproducció de Munt i la xarxa de comunicació local amb el suport de l'àrea d'igualtat de la Diputació de Lleida.
2: Una docuseria inspirada en un treball en perspectiva de gènere amb el mateix títol de Míriam Roma, de Pagès Editors.
1: Amb Pili García a la direcció, Anna Canya a la producció, Abel Purroi i la Gata Roja Produccions, amb música i muntatge sonor de David Prades i amb la música als crèdits de l'Art Jazz Band del Ferràs. Un guió de Pili García i Anna Gasol, amb l'assessorament de Laia Manresa i el recolzament de Josep Calvet, historiador i cap de continguts i projectes del Memorial Democràtic.
3: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
4: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
5: No, ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
6: Ei, que estem esperant a la terrasseta. Passa un airet més bo? Baixes o què?
5: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
7: Núria, va, que ens porten d'escalada a la muntanya. Estàs a punt?
5: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo. Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
8: No et perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de la xarxa.
9: Des del 13 de juliol, de dilluns a divendres, et portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
5: Sí, crec que m'agradarà treballar aquest estiu.
10: Ei, Àlex, què tal?
11: Doncs cada dia més calc. Estic per regalar les pintes. Les vols?
12: Museu Particular. Capítol 7. La pinta.
13: Ei, Àlex.
14: Ei, Anna. Què? Parlem de la pinta?
13: Vale.
12: Museu Particular.
14: Per començar, tu saps quantes parts té una pinta?
13: No sé, un parell, potser? Dues?
14: Sí, exacte. Normalment les pintes, quan parliem pintes, per pentinar-nos els cabells, tenen dues parts diferenciades, que hi ha unes pues que són molt finetes i hi ha unes pues que són més gruixudes, d'acord? Les finetes se'n diu llamanera, perquè serveix per treure els polls, els llèmenes.
13: No hauria dit mai llamanera, quina mania.
14: I les que són més gruixudetes se'n diu escarpidor, d'acord? I serveixen, doncs, per pentinar, per posar tots els cabells a puesto. Però des de quan sorgeix aquest estri?
13: A més, segur que és antic, perquè polls segur que n'hi ha hagut sempre.
14: Doncs existeix pràcticament des de sempre, perquè, com dius tu, i més en l'antiguitat, on, diguéssim, el volum de cabell i de pèl corporal era potser més que no pas ara que tenim la depilació làser, doncs era més necessari encara, no? Al final no era tant un objecte destinat a la bellesa, com el podem tenir avui més integrat, sinó que era un objecte més integrat o més enfocat a la higiene, no? I a la practicitat, és a dir, si tenim cabells, tenim polls, o tenim petits insectes, o se'ns embruta el cabell perquè doncs, hi ha més pols i treballem el camp o el que sigui, i d'aquesta manera el podem mantenir més net durant més temps. No? Pensa que no és fins al 1933 que s'inventa el xampú líquid.
13: Què dius ara?
14: Exacte. En el cas d'Alemanya, la companyia Schwarzkopf, que encara avui està fabricant aquest cosmètic, comença la producció d'aquest xampú, no? D'aquest sabó específic per cabells. Què vol dir això? Que abans no rentaven el cabell? Sí, ho feien amb altres productes, i sobretot el que feien era mantenir-lo net. Mantenir-lo net com més temps millor, ja sigui tapant-lo, a vegades amb mocadors...
13: Mocadoret, no?
14: O barrets o de més, o, evidentment, raspallant-lo religiosament cada dia, i d'aquesta manera doncs, anar traient la brutícia, la pols, que, no? I també doncs, aquestes cèl·lules mortes de cabells, d'altres cabells no? que es van morint i de més, i d'aquesta manera doncs, tenint aquest cap una miqueta més sanejat. Això què vol dir? Doncs que en el cas de les pintes les trobem des de l'antiguitat. Hi ha pintes antiquíssimes, per exemple, aquí a la península Ibèrica tenim la cultura dels Millares, a Almeria, que és una cultura del tercer mil·lenni abans de Crist, i on ja trobem algunes pintes. També, per exemple, en el cas del Pròxim Orient trobem a Israel, uns arqueòlegs van descobrir l'any 2022 una pinta d'ivori, també del segon mil·lenni abans de Crist, amb una inscripció que et deia, i te la llegeixo, que aquest ullal arranqui de cop els polls dels cabells i la barba.
13: Ostres!
14: Perquè al final totes aquestes eines també han acabat sent un suport artístic i de distinció, tant pel material, que normalment molts d'ells es feien doncs, d'os, de fusta, de carell, que és un material orgànic que surt de les closques de les tortugues.
13: Que ara el carell no es pot fer servir, perquè està en perill d'extinció un munt, però fa aquest efecte preciós, que bueno, ara molts plàstics fan l'efecte carell, perquè és que és molt maco. M'encantaria tenir una pinta de carell, sé que mai la tindré, però és que m'encantaria.
14: Bueno, no ho saps, potser si la compressis, és a dir, no es poden fabricar noves, però les que estan fabricades ja ho estan, no? Vull dir que a
13: través d'un
14: antiquari sí. o de més podries arribar no? a tenir aquestes alguna pinta d'aquest material, que a més, doncs, com et deia, el que feien amb aquestes pintes era que eren pintes duradores, que al final era un objecte que anava passant, no? que perdura, per això ens han arribat fins al tercer, no? Després de tots aquests milers d'anys a casa nostra, inclús a Grècia, a Roma, també les trobem referenciades, perquè allà inclús tenien un sentit devocional, perquè moltes de les estàtues que hi havia en els temples portaven perruques fetes amb cabells naturals i de més. Aleshores, era una ofrena que se'ls feia a aquells déus per poder pentinar aquelles estàtues, no? I aleshores també en tenim de metalls preciosos. Inclús en el catolicisme, fins fa, no et diré 4 dies, però fins al segle XVII, el sacerdot, abans d'iniciar, abans de pujar les escales de l'altar, era pentinat per un diaca. Hi havia pintes cerimonials, pintes litúrgiques a dins de les esglésies perquè els sacerdots es pentinaven en aquestes ocasions especials, i aleshores les trobem a vegades en programes iconològics dels naixements, no? de l'Antic Testament, del Nou Testament, de qualsevol dels episodis que es narren a les escriptures o els evangelis. No? I és molt important.
13: Perdona, però és que pagaria tants diners per veure aquesta escena a missa, algú pentinant algú altre, no?
14: No tinc molt clar si era, jo crec que era un acte més previ. És a dir, no era tan
13: públic.
14: No era tan litúrgic de
13: com de preparació
14: públic,
13: del
14: sinó
13: sacerdot.
14: No, de la mateixa manera que hi ha algú que ajuda a vestir-se,
13: doncs
14: porten 40.000 capes, no? La casulla, no sé què, tal. Doncs també hi havia aquesta part doncs, de pentinar.
13: Se'm fa molt tendre, no? Allò com de la mama que pentina el fillet.
14: Sí, sí, sí.
13: No sé si ara ho estic desacralitzant, perdó,
14: Bueno, en tot cas, ara ja no es practica, no? Però sí que inclús en aquest context del cristianisme acaba, sobretot en els primers temps, de l'evangelització, d'aquelles poblacions paganes que hi havia arreu d'Europa, acaba esdevenint un símbol de civilitat, no? Per exemple, en el cas del papa Bonifaci V, al segle VII, el que fa és vol que els habitants de les Illes Britàniques es converteixin al catolicisme, no? I el que fa és, en lloc d'anar directament a la població, se'n va, intenta convèncer el seu rei que era el rei Edwin de Northumbria, i el que fa és que li comença a regalar coses, no? I entre aquestes coses que sabem que li va regalar també hi havia una pinta, no? Hi havia aquesta idea de civilitat, no? De la gent que va ben pentinada, que va ben neta, no? Amb aquesta eina higiènica, doncs és més fàcil que s'acostin a Déu. I sense sortir del cristianisme, precisament molt a prop de casa nostra, al País Valencià tenim una de les relíquies més fantàstiques de la cristiandat.
13: Ai.
14: Que és la pinta de la Mare de Déu.
13: Oh!
14: T'has plantejat mai com es pentinava la Mare de Déu?
13: M'encanta, no ho sé, però estic ja molt enganxada a això. M'agrada.
14: Doncs és fantàstic perquè doncs, el rei Alfons el Magnànim, al segle XV, el que va fer va ser crear com una espècie de col·lecció de relíquies, no? De la corona, no? De la corona catalana-aragonesa, amb aquest reliquiari reial, i entre moltes relíquies hi ha aquest famós Sant Grial, que es diu, que es conserva a la catedral de València, però a banda d'això té no un, sinó dos braços de Sant Jordi. O sigui, els té tots, vaja, perquè no hi ha constància que en tingués més de dos, no? Però tots aquests dos estan dins d'aquesta...
13: Els tenim localitzats.
14: D'aquesta col·lecció. Hi ha la nou del coll de Sant Pere.
13: Oh, quina mania!
14: És el que té, no?
13: Oh!
14: I,
13: no puc entre les larves i això, avui em moriré.
14: I també la samarreta del Nen Jesús.
13: Això m'agrada també, veus? Això és bona. Sí, això està bé.
14: No? Doncs, però entremig de tot aquest reliquiant, n'hi ha moltes més, que com dic, es conserva a la seu de València, a la catedral. Hi ha també un reliquiari en forma de pinta, fet de plata sobredaurada, i amb pedres precioses, que data això, de finals del segle XIV, i que conté cabells de la Mare de Déu. I com que conté cabells de la Mare de Déu, ja li van donar aquesta forma de pinta, també, doncs, perquè tingués una miqueta més aquest significat. No?
13: És que tu no saps el que duren els cabells? Vull dir, són gairebé indestructibles.
14: Sí, sí. Exacte, és juntament amb les ungles,
13: exacte.
14: No? És d'aquells materials, d'aquells elements orgànics nostres que perduren segurament a vegades més que el nostre record, no?
13: Sí.
14: Vull dir, però sí. I una altra de les curiositats que té la pinta et planteja una pregunta. Què té a veure una pinta i els pneumàtics del teu cotxe?
13: Uf! Que fa que no patini algo?
14: Bueno, podria ser. Però no, una miqueta la solució seria que està inventat per la mateixa persona.
13: Mare meva.
14: No sé si coneixes un tal senyor Charles Goodyear.
13: Ah, sí. Algun sou meu s'han portat, aquest senyor.
14: Doncs
13: sí, sí.
14: Efectivament, és aquest fabricant de pneumàtics, sí. De cautxú tan conegut arreu del món, americà, però que ell es va fer famós, no? I es va fer molt ric, perquè el que va fer va ser, el 1843... descobrir el procés de vulcanització de la goma. És aquest procés a altes temperatures i demés que fa que tingui aquestes propietats que pels pneumàtics són meravellosos. No?
13: Sí.
14: Però ell no ho va aplicar pas amb els pneumàtics. Saps què és el que va fer amb goma vulcanitzada?
13: El
14: primer?
13: Pinta.
14: Una pinta.
13: Què dius ara?
14: Va
13: clar,
14: començar...
13: per evitar el fris.
14: No sé si era ben bé això o no, però va començar a fer pintes que a més ell les venia com a irrompibles. El que passava abans és que a vegades les pintes es trencaven, les de carei, doncs si et cauen a terra de més, ni que sigui una pua, s'acaba trencant. Però aquestes, al ser d'aquest primer plàstic, o d'aquest material, no? de cautxú, doncs eren irrompibles. Aleshores, és com aquest ganxo que tenia... I això, justament, quan acaba la patent d'aquest senyor, és quan encara es popularitza més.
13: Uh-huh.
14: Perquè juntament coincideix quan el 1870 John Wesley Hutt el que fa és iniciar, no, aquest fatal camí, potser podríem dir, que és el dels plàstics. Aquest és l'inventor del cel·luloide, que és el que es considera el primer plàstic, i que ràpidament també ja es comencen a fer aquestes pintes amb aquest plàstic, i aleshores passa a ser, no, un objecte 100% utilitari.
13: Clar.
14: Ja mai més una pinta, o gairebé mai més, tindrà aquest component artesanal o aquest component, sobretot, de decoració, no? O de...
13: Bellíssim,
14: no?
13: sí,
14: de suport artístic
13: i
14: de més. No? I a partir d'aquí doncs, podem arribar fins avui, no? On tots acabem tenint aquestes pintes i inclús doncs, que poden arribar a valer fortunes, no? Com per exemple el 2023 es va fer una de les majors subhastes d'articles de Freddie Mercury que s'havia fet mai a la història.
13: Pinta.
14: És aquella en què, no, l'Ajuntament de Barcelona va enviar amb una butxaca, no, amb una cartera irrisòria a comprar la lletra, no, de la cançó, sí. Barcelona, que evidentment ens la van fotre perquè, no, era molt poc els diners que portàvem a la butxaca. Doncs allà mateix una pinta de 7 centímetres de plata signada per la, no, per l'empresa Tiffany's, doncs va arribar a costar, o sigui, es va adjudicar per 152.000 lliures, que són 180.000 euros, que trobo, wow, que per una pinta de 7 centímetres amb la que Freddie Mercury es pentinava el bigoti, no està pas mal.
13: Ni tan mal.

0: Quin final tan apoteòsic, m'encanta, m'encanta, m'encanta. Bueno, és que jo soc molt fan de Freddie Mercury, de Queen, tant que fins i tot algun carnaval m'hi he disfressat. I ara estic pensant que em faltava el complement de la pinta, quin horror.
1: O de la Montserrat Caballé.
0: De la Montserrat Caballé, cert. M'ha interessat moltíssim tot el que m'has explicat avui, Àlex, perquè especialment la pinta, no sé per què, però és un objecte que de base el trobo bellíssim i preciós. Sempre m'han interessat les pintes, no més enllà de pentinar-me, que no m'agrada pentinar-me, quan era petita ja em discutia amb ma mare precisament per la pinta, el raspall i tot això, però sí que sempre m'han semblat un objecte tan delicat i bonic que tot el que, vaja, avui m'has explicat encara ho ha reforçat més, no? En el plànol artístic, com molt bé has dit tu, la pinta com a tal, més que buscar projectes artístics, la pinta com a tal és ella mateixa un petit objecte que ha pogut considerar-se una obra d'art, perquè ha estat feta de mil materials, ha estat gravada, ha estat tallada, ha estat pintada, ha estat esmaltada. Clar, fa tants anys que hi ha pintes, no? com has ben dit tu, que ha donat temps per experimentar moltíssim. Clar, com molt bé has dit tu també, si ja a l'antiga Grècia els déus portaven pintes per pentinar-se el cabell, com et pots imaginar, devien ser unes coses, especialment això m'ha cridat l'atenció, no? Molt, molt, no ho sé, celestials, me les imagino fetes d'or, me les imagino fetes de materials supernobles. És més, pintes fetes d'or, n'hi ha cançons que en parlen.

0: Has sentit quina bellesa?
1: Sí, i tant, no hi puc estar més d'acord.
0: És l'Anna Amigó cantant una cançó popular que es diu Dama d'Aragó i que és l'oda a una noia que casualment es diu com jo, que és guapíssima i bellíssima, i en un punt, no, de la cançó, el que s'entén és que té el cabell tan bonic que només pot ser pentinat amb una pinteta d'or, i em sembla com musicalment el súmum d'aquesta imatge de la bellesa absoluta de la pinta, que també vaig conèixer molt aquesta bellesa de la pinta quan vaig viatjar al Japó. Allí encara es fan moltes pintetes d'aquestes, com comentaves tu, artesanals, amb materials molt nobles, cosa que aquí no he vist mai i em va fascinar. I ara hauríem de baixar una mica, Àlex, d'aquest núvol de bellesa i estètica eterna per dir-te que buscant pintes boniques vaig trobar un altre tipus de pinta que no va bastant massa en la línia del que hem comentat fins ara. No sé si tu coneixes algun altre tipus de pinta que no sigui per pentinar.
1: No, bueno, en alguns museus les graelles on es pengen els quadres de les reserves se'n diuen pintes, però no crec que sigui el cas.
0: No va per aquí. He trobat una mica l'antítesi de la pinta d'or o la pinta artística, la pinta artesanal, que és la pinta utensili de tortura utilitzat per la Santa Inquisició per ferir les persones. Et pots imaginar com devia ser aquesta pinta? No era pel cabell, diguéssim que era per la zona del cul, bàsicament. Mm. Era una planxa de fusta i el que tenia a sobre eren unes pues molt afilades i punxegudes de metall, i el que feien amb els acusats era assentar-los sobre aquesta pinta. I, bueno,
1: molt ergonòmic tot.
0: Sí, ja et pots imaginar per on devia anar el pentinat. I d'aquí, cosa que m'interessa molt, perquè saps que la llengua i la literatura també m'interessen, ve l'expressió «te vas a enterar de lo que vale?»
1: Un peine.
0: Un peine. Oh. Ve d'això. Perquè vegis una mica aquesta contraposició entre aquestes pintes tan precioses, però també lo terrorífics que podem ser els éssers humans que fem objectes de tortura que es diuen pintes. Però anem a les pintes que ens interessen, que són les de pentinar. Buscant per aquest món nostre dels museus, vaig trobar que es va fer una exposició a Cambridge que es deia Orígens de la pinta afro, 6.000 anys de cultura política i identitat. Una expo comissariada per la Sally Ann Ashton, la qual va fer tota una investigació pels 6.000 anys d'història que té la pinta afro. Perquè una cosa que és bastant interessant i que jo he descobert gràcies a amigues, jo no tenia ni idea, és que la pinta que nosaltres creiem hegemònica, que és aquesta tan fineta, tan de Mulan, diguéssim que no tothom la pot fer servir. A les persones amb cabell afro no els hi funciona. Per tant, hi ha una pinta molt més específica pel cabell afro, i en aquesta exposició, que era una mica una suma entre arqueologia, antropologia, art, sociologia, et pots imaginar, es veien unes 300 pintes que venien de tot el món, de molts materials, fusta, marfil, diferents dissenys, fins i tot amb cristalls, en vaig veure de precioses, i una mica el que reivindicaven és que aquest tipus de pinta identitàriament és molt característica d'un sector de la societat al qual acostumem a excloure, no? Perquè quan jo vaig descobrir això de la pinta per una amiga que és filla de pare gambià, el que m'explicava era que no és només la pinta, sinó que és tots els productes pel cabell, tots els tractaments varien, no?, d'un cabell afro a un que no és afro. I dins del cabell afro, això ho vaig saber per un amic cubà, hi ha també diferents tipus d'afro, de més a menys, no?
2: El meu cabell és un cabell afro, es diu que els cabells afros són de tipus 4, i dintre del tipus 4 hi ha diferents patrons. Llavors hi ha A, B, C o D. En el meu cas tinc el patró A i B. La diferència entre aquests quatre patrons és el tant per cent en el que s'encongeix el cabell una vegada està sec, en comparació de la seva llargada si estiressis un cabell. Llavors, en el meu cas, que tinc dos patrons, em dona molta informació perquè em diu que no és homogeni, és heterogeni, i això significa que tinc rínxols que, amb sec, s'encongeixen molt més que d'altres. És important saber-ho perquè a l'hora de tallar el cabell afro s'ha de tallar amb sec, per aquest motiu. Si el tallessis amullat, estirant els cabells, després el tall no quedaria igual, quedaria desigual. Llavors és important saber quin patró tenim. Les pintes que faig servir són pintes que siguin flexibles, és a dir, que les seves pues no siguin molt dures per acompanyar quan pentines i desenredes i que no faci el típic, la típica estirada, no? De que es trenquen les puntes del cabell. Llavors, és un cabell que no es pot pentinar en sec per aquest motiu i llavors quan el pentines sempre li has de posar alguna crema que acompanyi i faciliti la pentinada.
3: Museu particular.
0: Clar, jo, tu i jo, no jo, tu i jo, que tenim quatre pèls i finets.
1: I molt finets, exacte.
0: Doncs és
1: jo, molt... jo cada dia menys, eh?
0: Jo encara aguanto, però tinc una de canes que ni t'explico. En qualsevol cas, la pinta, el xampú i els tractaments que fem servir tu i jo a les nostres peluqueries no són gens compatibles amb un cabell afro. Llavors, em va semblar molt interessant aquesta exposició per fer aquesta reivindicació que, a partir del cabell, el que fa és una reivindicació identitària, social, cultural, etc. Aquesta expo també tracta, dic tracta en present perquè en línia hi ha moltíssima informació que podeu trobar, gairebé que està muntada en línia l'expo, eh? A dia d'avui encara la podeu trobar a originsoftheafrocom.co. També una mica el que volia era resseguir la diàspora africana, no? Com la pinta afro està tot el món, des d'un continent a l'altre, a través de la diàspora. Per tant, em va semblar com un exercici molt interessant, no? A partir d'un objecte, que és el que intentem tu i jo sempre al Museu Particular, parlar de moltes coses diferents. Total, que em va semblar sumament interessant que, clar, és aquest moment, segur que t'ha passat alguna vegada, Àlex, no?, de dir, ah, espera, que la meva normalitat no és la normal.
1: Exacte. Bueno, clar, en el meu cas, home blanc, clar, no?, de país de primer món, podríem dir, o mitges, sí, sempre no, des del privilegi, no? Aleshores, no et planteges moltes vegades aquesta dicotomia.
0: Exacte. A mi em va passar això, no?, de dir, ostres, mai m'he plantejat com ha de ser anar a la perruqueria per una persona que té el cabell afro, i em va petar una mica el cap i vaig seguir com buscant. I entre... ara ja se'n parla més i fins i tot s'entreu a xarxes, hi ha moltíssims activistes que no només parlen del cabell, no?, sinó d'aquesta visió que ens passa a les persones, que dius tu, que hem nascut en un lloc molt concret, que som fills d'uns pares molt concrets, que no veiem més enllà. Va ser aquest moment, no?, que et creus molt progre, però que resulta que no ho ets. I llavors vaig estar com buscant una mica més d'informació i em va semblar molt interessant un parell de llibres que vaig trobar, que són llibres concretament per infants que parlen d'això. Per què m'ha semblat tan interessant que fossin per infants? Perquè segurament, no?, en la meva normalitat i la teva s'ha construït des de la infància,
1: sí,
0: fins, exacte, fins avui. Llavors, és molt interessant que en aquestes edats que comencem a crear identitats pròpies siguis conscient que la teva normalitat no té res a veure amb la normalitat del veí. Per tant, si tu i jo, que tenim nebots i nebodes, si t'interessa un parell de llibres interessants... El primer es diu Pelo Bueno, perquè això també ho vaig aprendre del meu amic cubà. Pelo Malo vol dir superafro. Pelo Bueno vol dir que més o menys menos
1: afro. Trampejar.
0: Que pots trampejar més, sí. Doncs el cabell. El llibre és un llibre il·lustrat que es diu Pelo Bueno i bàsicament és una àvia que li explica a la seva neta històries familiars que, diguéssim, que es vinculen d'una manera o altra al cabell i el que fan al final és una defensa del cabell natural, no? És a dir, que no amaguis la teva identitat, no et planxis el cabell, no te'l tenyeixis, perquè és un símbol, un tret més, no?, de la teva història i de qui ets. És un llibre que està escrit per la Yolanda Arroyo Pizarro i il·lustrat per la Valentina Niño Edicions Corazón de Mango. I després un altre que també m'ha semblat molt entranyable que es diu Amor de Pelo, en el qual un pare, això també és un tòpic que m'encanta obrir, ha de pentinar la seva filla. O sigui, jo tinc el record amb 32 anys de vida d'un dia mon pare haver-me de pentinar i la cara de mon pare era, o sigui, era una poesia, no?, de com m'hi he de posar. I mira que tinc, de veritat, quatre pèls. Doncs em va agradar molt aquest argument perquè, diguéssim que a través del pentinat cap a la

0: Born This Way 2011, de les millors coses que les teves orelles poden escoltar. Aquesta cançó, que no sé per què no s'ha reivindicat prou, Her, el que diu és que Lady Gaga, o sigui, jo... Ui, ara he quedat com una, una assimilació.
1: Yeah, clar que sí. No, no, tu has de creure, t'has de creure.
0: No, és que anava llegint la lletra i he quedat molt així, jo. El que diu la cançó és, jo vull ser qui soc, vull que m'estimis per qui soc, vull que m'estimis pel cabell que tinc, ja n'he tingut suficient, vull ser tan lliure com el cabell. Em sembla preciós, la lletra de la cançó en un punt parla de com es discuteix amb sa mare pel cabell, però al final el que ella diu és vull ser tan lliure com el meu cabell, perquè si la veieu Lady Gaga, el cabell s'hi ha fet de tot. Animeu-vos, feu-vos de tot el cabell i estimeu-lo per com el teniu.

0: pillat vols per anar a Turquia. T'animes o què?
1: Museu Particular. Guió i locució Anna Maria Endebert i Àlex Rebollo. Edició i gravació Josep Ardila. Una coproducció de Ràdio Montblanc i la xarxa de comunicació local.
2: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
3: Això va de creativitat amb l'artista empordanesa Roser Martínez.
4: Avui va de la clau que activa la imaginació. M'agrada molt perdre'm pels mercats de segona mà. Hi ha qui veu trastos i jo hi veig tresors. Objectes que tenen història, misteri i, sobretot, possibilitats. Perquè mirar més enllà del que tenim davant és un entrenament constant. Hi ha dies que passo pel mateix lloc i no hi veig res especial. I, en canvi, d'altres, que estic amb la mirada més experta i veig un munt de coses noves. Una tassa esquerdada, una maleta antiga, una clau rovellada. És això. La creativitat comença quan entrenes la mirada. Quan decideixes veure amb curiositat, no amb rutina. A mi, per exemple, m'encanten les claus antigues. I m'agrada imaginar què deuen haver obert en el seu moment. Potser una porta secreta. O un armari ple de cartes. O una capsa de records. Tenim a provar-ho? Agafa una clau antiga i dedica uns minuts a fer-te preguntes. Qui la devia fer servir? Què obria? Què hi havia darrere d'aquella porta? I per què es va perdre? Escriu una o dues respostes a cada pregunta, però sense pensar gaire. Tu deixa't portar. Potser la clau obria una botiga de joguines tancada fa anys. O potser un calaix ple d'idees que mai van veure la llum. Quan fas aquest joc, sense adonar-te'n, estàs activant el teu bròquil. Estàs entrenant la teva ment per mirar amb curiositat, per veure més enllà del que sembla evident, perquè la clau potser ja no obre res. Però a tu et pot obrir un nou pensament, una idea o simplement activar una mirada més àmplia. T'animes a provar-ho?

0: Sabies que...
1: Quina és la diferència entre la llet fresca i la UHT? La llet fresca i la llet UHT no deixen de ser dues llets pasteuritzades, encara que amb tractaments diferents a l'hora d'elaborar-se. En el cas de la llet fresca, se somet a un tractament tèrmic de pasteurització a una temperatura de 72 graus durant 15 segons, i tot ha de realitzar-se dins de les 48 hores posteriors a la munyida. La llet UHT, en canvi, es somet a un tractament d'altes temperatures, és a dir, entre 135 i 150 graus de 1 a 5 segons. Això permet que s'emmagatzemi a una temperatura ambient per un període de 3 a 6 mesos, mentre que la llet fresca s'ha d'emmagatzemar a la nevera a 4 graus per només de 6 dies. En el cas de la llet fresca, el tractament tèrmic de pasteurització a partir de la llet crua és mínimament invasiu i així permet conservar les propietats nutricionals de la llet, però alhora permet acabar amb prop del 96% dels bacteris, mentre que un 5% restant està format per espores. Per alentir el creixement d'aquestes, la llet es refreda immediatament a 4 graus. Amb tractaments tèrmics a altes temperatures es provoca de vegades la desnaturalització de les proteïnes o més aviat la seva mort. Tot i això, conserva un percentatge lleugerament superior de vitamines en comparació amb la llet que se somet a tractaments tèrmics de major entitat. La llet de llarga durada se somet a un tractament tèrmic conegut com a UHT, Ultra High Temperature. Després, la llet es refreda a uns 15 o 20 graus i s'envasa asèpticament en envasos esterilitzats i hermèticament tancats. Així, s'obté una llet comercialment estèril i vol dir que en realitat no garanteix la destrucció de les espores més resistents, sinó que simplement hi ha l'absència de microorganismes capaços de reproduir-se i causar danys al producte en les condicions habituals d'emmagatzematge a temperatura ambient. Les qualitats organolèptiques, per contra, poden variar considerablement i de vegades poden adquirir un lleuger sabor de cremat o sulfurós a causa d'algunes reaccions desencadenades per la calor.
2: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
3: Què fer abans, durant i després d'una prova esportiva?
4: Abans de la prova, assegureu-vos de tenir una dieta equilibrada i rica en carbohidrats per garantir l'energia necessària. Feu un bon escalfament per preparar els músculs. Durant la prova, mantingueu un ritme constant, hidrateu-vos regularment i, després de la prova, és essencial fer estiraments per relaxar els músculs, així com menjar aliments rics en proteïnes per ajudar a la recuperació. No oblideu descansar prou per permetre que el cos es recuperi completament.
2: Salut Activa.
5: Miquel Carreras, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
6: Quan voleu fer una prova esportiva, hem de ser conscients de que hi ha un condicionament previ, una bona preparació física abans de la prova. Hem de ser conscients de la distància que anem a afrontar-nos. Saber en quin estat físic ens trobem nosaltres. I sobretot també tenir un bon material per poder superar la prova amb solvència. No? Tot això ens farà anar molt més còmodes i anar millor durant el dia de la prova. Llavors, com sempre, un bon escalfament previ ens ajudarà molt a sentir-nos millor, a no tenir lesions, i durant la cursa, sobretot això, beure molt, menjar i estar ben hidratats i alimentats. Un cop hem arribat a la meta, el nostre ritme ha d'anar baixant progressivament, no podem parar de cop. Caminar una mica ens ajudarà a anar baixant les pulsacions més a poc i de més. Fer uns estiraments, abrigar-nos un cop acabada la cursa i això, sobretot, hidratar-nos, menjar i alimentar-nos. Un bon massatge després de la prova esportiva ens pot ajudar molt a recuperar-nos després de l'esforç que hem fet.
2: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.

espacial. Eu só quero seu amor, meu lindo. Então por quê?

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa. Bon dia, són les 9, us parla Pili García. Avui arribarem al pic d'aquesta tercera onada de calor amb màximes que tornaran a superar els 40 graus a Ponent, l'Ebre, el prelitoral i la Catalunya central. Al litoral la temperatura pot quedar una mica més frenada, però la xafogor serà intensa. També es mantindran les nits tropicals o tòrrides, sobretot a la costa i al prelitoral, i el vent rescalfat encara pot accentuar més la calor. Tot plegat dispara el risc d'incendi. Avui, 111 municipis de 20 comarques estan a nivell 4 del Pla Alfa, el màxim. 273 municipis més es troben en el nivell 3 de perill molt alt. Els agents rurals alerten d'una situació complicada per la combinació de calor extrema, humitats baixes i vent. També es manté restringit l'accés a 8 espais naturals. En aquest context, els bombers han donat per estabilitzat a primera hora del matí l'incendi forestal de Rubió, a l'Anoia, que ha cremat prop de 47 hectàrees entre Rubió i Castellfollit del Boix. Durant la nit hi han treballat una vintena de dotacions i més d'un centenar d'efectius. I una nova eina del CREAF, del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals, permet consultar en temps real la humitat de la vegetació i contingut d'aigua del sol, una informació clau per millorar la prevenció d'incendis. A Catalunya, les zones més seques es concentren ara al Vallès Oriental i l'Occidental, el Maresme i l'interior de Girona. En mobilitat, trànsit complicat aquest matí, sobretot a la AP7 i a l'àrea de Barcelona. A l'AP7 hi ha congestió a Barberà del Vallès en sentit Girona per un accident amb un carril tallat. També hi ha retencions en sentit Tarragona entre Barberà i Santa Perpètua. Més al sud també hi ha cues entre l'Ametlla de Mar i el Perelló per un accident. A la B10, la ronda litoral, hi ha fins a 8 quilòmetres de retenció en sentit Nus de Llobregat per un accident amb un carril tallat. També hi ha afectacions a la A2 a Cervera i a Castellbisbal per avaries. I continua tallada la T244 entre Querol i Aiguamúrcia per l'incendi forestal. A Rodalies, avui hi ha serveis mínims per la vaga convocada pel sindicat ferroviari. Circularan el 66% dels trens en hores punta, de 6 del matí a 9:45 del matí i de les 5 del matí de les 5 de la tarda a 9:45 del vespre, el 33% la resta del dia. I a Rodalies també la R13, la R14 i la RT1 registren retards que poden superar la mitja hora per una incidència a la infraestructura a l'estació de la Plana Picamoixons. Les mateixes línies ja van tenir retards aquest dimarts per un mateix problema en el mateix punt. A més, la R4 acumula uns 8 minuts de demora per un accident a Castellbisbal. I fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.

0: Tota la vida fent plans, dissenyant el que volem que passi i com volem que passi. Cada dia, constantment, fent plans. Plans aparentment senzills, com què prepararem per dinar avui, o plans més complexes, com quina carrera estudiarem. Cada pla que fem és una tria i, per tant, és una renúncia a tot allò que es queda fora. Com suportem d'una vida tan planificada? La il·lusió de fer allò que pensem que hem triat i, per tant, ens agradarà o ens anirà bé, bé, suposo que és això el que ens aguanta. També hi ha persones que necessiten tenir-ho tot absolutament planificat. És allò de la sensació d'ordre i de control. També hi ha, al contrari, qui sembla que no planifica res. A vegades només ho sembla. Es deixen portar per l'ara, per l'aquí. Però, clar, sempre hi ha algú que acaba planificant per ells. Tant si sou d'una mena com de l'altra, us recomano sempre allò que se'n diu tenir cintura. I que deu fer referència a tenir prou flexibilitat per poder-se doblegar i esquivar les bales que et venen, més o menys com a la pel·lícula Matrix. Encara que l'estiu sigui un temps de trencar esquemes, rutines i plans, per desgràcia, no ens podem escapar de planificar les vacances. I és que els hotels ja s'omplen a partir de la primavera. I si no reserves vol amb un parell de mesos d'avançada, t'exposes a esgotar el pressupost i quedar-te a casa. I és que la planificació té uns efectes pràctics que la fan útil, però malèfica. Compte, que us pot matar l'espontanietat. Sabeu que hi ha vols last minute baratíssims que es venen a l'últim moment per acabar de completar els seients de l'avió? Només cal estar a l'aeroport amb una motxilla que porti res, quatre coses, una muda i una rebequeta, perquè no saps mai on aniràs a parar, i esperar a veure en quin vol i caps, a veure on et porta el viatge. De fons, aquest tema, Welcome to my life, del Simple Plan, aquesta formació de Canadà que, de fet, no us enganyi. És animada, és fresqueta, la música dius, uau, que xula, que energètica, però la lletra parla d'una persona que té una vida tremenda i terrible i que més val que no sigui la vostra com la seva. Aquí ho deixo. Enric Rubio, Cardedeu, bon dia.
1: Molt bon dia, Núria.
0: Bon dia. Avui parlem de plans.
1: Doncs sí, i mira, jo et pregunto, és cert o no que l'estiu és aquell moment que de fet estem esperant al llarg de tot l'any, no?, per poder fer tot allò que no hem tingut prou temps o voluntat, també, al llarg de fer al llarg de les estacions.
0: Sí, sí que és veritat. Per això nosaltres estrenarem aquesta setmana, bé, tindrem cada setmana una secció que es diu Abans que s'acabi l'estiu, ja ens faig la falca, i que consisteix en això, en recomanacions de coses que podem fer doncs, abans que s'acabin aquest parell de mesos, que tampoc donen per massa. És veritat, Enric, volem fer amb dos mesets el que no hem fet en tot l'any. Això és de bojos,
1: sí.
0: No?
1: És de bojos, és de bojos. I això avui dia és així, tot i que, per desgràcia, inclús el 2026 no tothom pot fer els somiats i merescuts plans que desitja. Fa un segle encara era molt més palès que hi havia una gran diferència de classes. Mira, t'explico. Sí. De fet, i no tan distants ni diferents dels que tenim avui, però amb altres noms, cap als anys 20, a Catalunya, hi havia un parell d'estius molt marcats. Els bucòlics estiuejos de la burgesia. Clar. I les sofertes feines al camp de la pagesia. Prou diferents. Aquests primers, en aquells llavors, decidien emprendre un viatge fora d'una ciutat on hi regnava la calor i la pudor de les fàbriques, que, de fet, eren de les que ells mateixos n'eren propietaris, i decidien fer cap fins a destinacions més agraïdes, fresques i salvatjament ofenoses, com ara Sant Hilari Sacalm, Viladrau, o inclús Cardedeu, Segaró i Bellaterra.
0: Ah, ho teníeu a casa, això?
1: Aquí, al costat, que ara sí, sembla molt a prop, però abans era tot un viatge,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, sí.
1: Sí, sí. De fet, va ser en aquest indret, i degut a l'activa vida social que hi desenvolupaven allunyats de la realitat, que se'ls va començar a conèixer com a pixapins. Què et sembla, a l'inici d'aquest mot?
0: No ho sabia que era per això, sí? Que
1: doncs
0: xulo!
1: Això sembla. Hi ha moltes teories, però aquesta n'és una.
0: Molt bé.
1: I a l'altre costat teníem la pagesia, que composava tota la resta del país, i és que l'estiu és temps de secar i de batre. De fet, és l'època de feina més intensa al camp, ja que s'aprofitaven les altes temperatures amb jorns de sol a sol per a recollir els cereals abans no arribés la tardor. No obstant, en moments com Sant Joan i les festes majors dels pobles o de les festivitats de les diverses ermites, parròquies, capelles i capelletes, no?, que inunden el nostre territori, s'hi trobaven les dues classes i gaudien d'una banda de sardanes o de la fresca fent tot un refrigeri. I és que, Núria, tot i que cadascú té els seus plats preferits per l'estiu, qui no recorda m'enyorança i vol repartir any rere any aquestes vesprades amb amics, els pobles de l'infància esperen algun concert de festa major.
0: I tant, i tant, i tant. I no és un pla d'aquells que requereixi massa, no?
1: Ni
0: massa
1: planer.
0: Deixar-se portar.
1: Voluntat, sí. I tant que sí.
0: Sí que és veritat que les vacances es queden d'una manera especial en el nostre record. No?
1: Sí, sí, sí, sí. Sempre les... Bé, anava a dir que els idealitzem, però sempre són xules, no? Sempre ens ho passem bé.
0: Sí, sí, en general sí, perquè canvies. I això sempre està bé, molt bé. Enric, anirem recollint els plans perfectes o no tan perfectes, les idees de pla que ens donin els oients. Com ho fem, això?
1: Doncs mira, a través de l'Instagram o a través del número de WhatsApp que podreu trobar allà mateix, ho veieu en històries, i en el Reel comenteu allà mateix quin és el vostre pla perfecte per estiu. Recordem que el perfil d'Instagram és Obert Vacances, i ja t'aviso que ens han deixat plans dels més inverossímils possibles.
0: Ah, que xulo! Doncs a les 10 en llegim alguns, d'acord?
1: Fins a les 10, a reveure, Núria, bon programa.
0: Fins ara, gràcies, Enric. Don't know what it's like to be like me. I després de la connexió que fem cada dia amb Cardedeu per conèixer quina és la pregunta, el tema del dia, entrem en matèria, us expliquem el sumari de continguts d'avui.
2: Obert per vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local.
0: Doncs avui, com sempre, tenim un poti-poti que ens durà a parlar de diferents temes i al llarg de tot Catalunya. Mireu, començarem amb una proposta que ens arriba des de Lleida. Perdoneu, que estic ordenant una mica els continguts, que n'hi ha molts. Una proposta que ens arriba des de Lleida, però que se sent, se nota i interessa tot Catalunya. Parlarem, evidentment, de l'onada de calor. Ho farem amb responsables de Protecció Civil per saber com és que tenim aquestes temperatures tan altes, però especialment què podem fer i què s'està fent a nivell administratiu també per pal·liar-les i què esperem de les properes setmanes en quant a temperatures. Avui estrenem un podcast que anomenem Social i Solidari, en què fem ressò de diferents propostes que tenen a veure amb poblacions i que potencien això, la solidaritat o l'aspecte social. Avui des de Tordera ens expliquen com poden ajudar els malalts mentals de Togo a l'Àfrica. Aquest cap de setmana es celebra la Festa de l'Orgull, el Pride, amb la comunitat LGTBI a Barcelona. Ja sabeu que és un Pride que arriba doncs, una mica més tard del que seria el Pride regular durant el mes de juny. Nosaltres sempre recollim aquesta data que ens encaixa dins de l'Obert per Vacances per parlar sobre els drets de la comunitat LGTBI, com ho veuen, com arriba el Pride enguany, més enllà dels colors i la festa. El reportatge ens durà cap a Valls. Des d'allí ens planificaran, ens proposaran, vaja, un munt de plans d'estiu a través d'una agència de viatges. I després, una recomanació molt clara. Si veniu per terres tarragonines i feu cap a Altafulla, que és molt recomanable, heu de visitar el Faristol. El Faristol és un local mític des dels anys 80, quan ja va començar tota l'obertura, no?, de poder reunir-se i parlar àmpliament, quan el franquisme doncs, ja estava acabat en principi. El Faristol obria portes, ho feia a ritme de jazz, imitant aquells locals bohemis que hi havia a Anglaterra. El Faristol continua ara mateix amb la mateixa estètica i filosofia bohèmia i hipiosa, molt musical també, i tota la història del Faristol d'Altafulla el recullen en un llibre molt, molt xulo, i avui en parlarem. Un altre podcast que estrenem avui, el de Patrimoni, que ens durà a conèixer bé, monuments concrets de diferents poblacions de Catalunya. La primera parada, la d'avui, la farem a Tortosa, i allà coneixerem un element clau de la fortificació de la ciutat en altra època, és el Cap de Pont. I estrenem un podcast que ens fa molta, molta il·lusió i crec que ens servirà per posar la cirereta entranyable i tendra que es mereix un estiu com el que estem tenint. Convidem els nostres reporters a que cuinin amb els seus éssers estimats, àvies, mares, tietes, ho dic en femení perquè és el que acostuma a ser, però vaja, acceptem tota mena de gèneres, eh? Avui, la Neus del Prat, la nostra companya del Prat Media, ens proposa cuinar amb la seva àvia. I es veu que tindrà un regustet mallorquí que ja veurem com queda. Converses de cuina, així ho hem anomenat, un espai que va molt més enllà de les receptes de cuina, que és tota una experiència de vida. I dins l'agenda, entre altres plans, que n'hi ha moltíssims, us parlarem d'una possibilitat de les moltes que hi ha per tot Catalunya de veure cinema a la fresca. Doncs vinga, comença, arrenquem l'Obert per Vacances i ho fem com sempre amb la ronda d'actualitat.

0: La primera connexió, si seguim l'ordre habitual, és amb Girona FM. Saïd Esbai, bon dia.
1: Bon dia, bona hora.
0: Bon dia. Continua el colabrot, una mica a nivell municipal, no?
1: Doncs sí, de moment, govern trencat. En aquest cas, sí. Geis ho va anunciar ahir i, per la seva banda, Lluc Salelles acusa Geis precisament d'actuar per electoralisme i por a l'extrema dreta i assegura també que el govern, però, continua determinat. En aquest cas, l'alcalde de Girona va assegurar que la sortida de Junts és un error, perquè trenca la feina feta fins ara i també dona ales precisament al Partit Socialista i, a més, Aliança Catalana. L'alcalde, en aquest cas, va aprofitar també per reivindicar la feina feta els darrers 3 anys, d'això no se'n va oblidar tampoc. També va emplaçar Esquerra Republicana, que en aquest cas encara té 3 regidors a dintre el govern, a mantenir el pacte per desenvolupar precisament un govern d'esquerres independentista a Girona, que sigui també referent a nivell de país. Però, si us sembla, escoltem a Lluc Salelles, que, vaja, compareixia ahir a la tarda per respondre davant la situació de trencament del govern municipal.
0: Sembla que el tall de veu es fa esperar. Saïd, ens costa de trobar...
1: No us arriba.
0: No ens arriba, tal qual. Tal
1: qual. Vaja per Déu.
0: No passa res, tanquem la notícia nosaltres, ja ho hem explicat.
1: En qualsevol cas, sí. Per últim, Salelles doncs, va dir que Guanyem ja treballava per reorganitzar el Gartipàs i que l'objectiu era tenir-ho enllestit abans d'acabar aquest mes de juliol, però em sembla que no és l'única notícia que teníem ahir.
0: El cinema Truffaut, ho dic bé, això? De Girona?
1: Sí, Truffaut.
0: Sí, Truffaut, què li passa?
1: Que sembla Truffaut, que si ens posem molt d'allò.
0: Ens hi posem,
1: però Girona és Truffaut.
0: Molt bé. Sembla que canvia de gestió, no?
1: Vaja, de moment tenca. I és que el col·lectiu de crítics deixa de gestionar el cinema Truffaut de Girona de manera temporal per manca de garanties, d'ençà que es va acabar el contracte a mitjans d'abril. A l'associació se n'havia fet càrrec en espera de com es resolgués, en aquest cas, el concurs que va guanyar una altra empresa, en aquest cas, en Rambla de l'Art Cambrils. En un comunicat, el col·lectiu de crítics assegurava que aquest dimarts s'havia vist en l'obligació de donar per finalitzada la prestació del servei, perquè el document que va signar amb l'alcalde Lluc Salelles i que recollia també que en el mentrestant el col·lectiu es faria càrrec de projectar pel·lícules no té cap garantia jurídica. Per tant, 25 anys després, el col·lectiu de crítics que ha de tancar el cinema Truffaut de moment i pendents també aviam de què fa l'Ajuntament, que de moment ja han dit també que no es pronunciaran fins que resolgui tot el que tenim a tribunals.
0: Per fer-nos idea, era un cinema de projecció de pel·lis comercials o així més de filmoteca?
1: No, d'autor.
0: D'autor,
1: un projecte únic.
0: Molt bé.
1: Sí, correcte. De fet, un projecte impulsat pel col·lectiu de crítics d'aquí de Girona, sense ànim de lucre,
0: ostres,
1: en aquest cas, i que, de fet, portava ara, si no m'equivoco, uns 25 anys en marxa aquí a la ciutat de Girona. Però vaja, coses de la burocràcia, coses administratives, doncs qui ho entengui que ho gestioni.
0: En fi, ja n'anirem seguint també, tant de bo que no tardeu a tornar a obrir. Moltíssimes gràcies, Saïd Esbai, des de Girona FM.
1: Una abraçada.
0: Una abraçada. I en aquest cas connectem amb Rubí per seguir parlant, per desgràcia, d'incendis. I és que, almenys bona notícia, l'incendi que anunciàvem ahir que tenia lloc a Rubió, a l'Anoia, sembla que avui dimecres ja podem dir que està estabilitzat. Rubí, bon dia.
2: Bon dia, Núria. Doncs sí, els bombers de la Generalitat han donat per estabilitzat l'incendi de Rubió a l'Anoia aquest matí a primera hora. Una vintena de dotacions amb més d'un centenar d'efectius han treballat a les tasques d'extinció durant tota la nit i l'incendi es va iniciar a Castellfollit del Boix, al Bages, i ha afectat una superfície de 47 hectàrees majoritàriament forestals. Del total, el 53% pertanyen al terme municipal de Rubió i el 47% a Castellfollit del Boix. El foc es va detectar ahir cap a 4:45 de la tarda a la zona de l'ermita de Can Massana. I ahir al vespre els bombers també van treballar amb 10 dotacions, 3 de les quals aèries, en un incendi de vegetació que es va produir en una zona urbana a Costa Cunit, al Garraf. Les flames estaven situades en una zona que també és pròxima a Castellet i la Gornal, i Protecció Civil va ordenar prop de les 9 del vespre el confinament de les urbanitzacions, la Costa Cunit, els Jardins de Cunit i Mestreder de Cubelles. Poc després es va donar per estabilitzat el foc i es van aixecar aquests confinaments.
0: I encara una mala notícia, i és la mort de 2 bessons al riu Ter.
2: Doncs sí, Núria, els Mossos investiguen la mort de dos germans bessons, com comentaves, d'11 anys, que s'haurien ofegat al riu Ter a Manlleu, a Osona. Els pares van informar de la desaparició dilluns al vespre en veure que els joves no tornaven a casa. La policia catalana va localitzar els dos cossos ahir al migdia a la llera del riu i, segons ha confirmat l'Agència Catalana de Notícies, la recerca es va fer durant tot el matí amb equips de la unitat subaquàtica i també amb drons. El primer cos es va trobar a la una del migdia i al voltant de les dues es va localitzar el segon. La policia treballa amb la hipòtesi que seria un fet accidental, tot i que la investigació segueix oberta.
0: Moltíssimes gràcies, doncs, des de Rubí per aquesta informació.
2: Gràcies a vosaltres.
0: A Terres Lleidatanes parlem sobre producció agrícola, sobre fruites, concretament el préssec i la nectarina.
3: Exacte, l'aprofitament de la producció de préssec i nectarina a Lleida és del 75% a causa de les altes temperatures. El sector denuncia que Espanya es troba en una situació injusta respecte a la resta del mercat europeu. Ahir va tenir lloc la presentació de l'estudi de costos de producció del préssec, la nectarina i el paraguaià a la seu d'Afrucat a Lleida, on el seu president, Andreu Viladegut, va explicar que la campanya d'enguany s'ha avançat entre 10 i 12 dies a causa de les altes temperatures.
4: Creiem que l'avançament que ens està provocant, no?, aquestes temperatures de primavera, això provocarà que difícilment es podran complir els programes a darrers de campanya o a l'últim tras de la campanya, amb el qual pot ser que els preus acabin remuntant. Que això ens va passar a les campanyes 23 i 24. És a dir, al final estem una miqueteta veient un escenari semblant al 24, amb el qual podria ser que passés, no?, aquesta circumstància, que l'any passat va ser a l'inversa, que a final de campanya van tindre una davallada de preus.
3: En relació amb les zones productores d'arreu de l'Estat, Viladegut va explicar que actualment només queden actives les campanyes de Catalunya i l'Aragó. Actualment, segons l'estudi del Centre d'Investigació en Economia i Desenvolupament Agroalimentari, a partir de les dades de la xarxa comptable agrària de Catalunya, el cost de producció d'un quilo de préssec i nectarina es troba en 58 cèntims al quilo i se situaria en 1,23 euros al quilo després d'afegir les despeses de confecció i de comercialització.
0: I no deixem la plana agrària perquè el govern ha aprovat l'execució de les obres d'un nou sector de la xarxa de distribució del Segarra-Garrigues. Explica'ns, Judit.
3: Així és, l'objectiu és incorporar més de 1.300 noves hectàrees de regadiu als municipis de l'Albagés, el Cogul, la Granadella, Granyena de les Garrigues, Juncosa i el Soleràs. Aquest nou sector s'abastirà d'aigua de l'embassament de l'Albagés, una infraestructura que fa possible l'expansió del regadiu en aquest àmbit de les Garrigues. L'actuació compta amb un pressupost de 13,7 milions d'euros i un termini d'execució de 2 anys a partir de l'inici de les obres. Aquestes obres de la nova infraestructura, que discorrerà principalment per terrenys agrícoles, inclouen la construcció de la xarxa secundària i terciària de distribució que connectaran les canonades principals amb els hidrants que donaran servei a les agrupacions de regants. També incorporen tots els sistemes d'automatització, telecontrol i regulació necessaris per a una gestió eficient de la xarxa de reg. El projecte forma part de la nova estratègia d'inversions en regadius 2025-2040, aprovada recentment pel govern, que preveu mobilitzar més de 3.000 milions d'euros per actuar sobre unes 181.000 hectàrees a tot el país. A la demarcació de Lleida, l'executiu preveu invertir 30 milions d'euros anuals per continuar desplegant el reg del canal Segarra-Garrigues i 1.000 milions més corresponents a la modernització dels canals d'Urgell.
0: I tanquem l'actualitat lleidatana explicant-vos que Comissions Obreres convoca a Lleida una vaga parcial i concentració del sector de l'acció social.
3: Ho fa davant del bloqueig patronal a l'equiparació salarial. Justament aquest dimecres tindrà lloc una aturada parcial de 15 minuts i una mobilització a la plaça Ricard Vinyes a 8:15 de la tarda. Segons afirma el sindicat, el sector es troba en un punt crític després de més de 6 anys de mobilitzacions i negociacions frustrades amb la patronal, la Confederació. Comissions Obreres explica que des de l'inici de les converses pel Conveni Col·lectiu de Catalunya d'Acció Social, a principis de l'any 2019, la Confederació ha posat obstacles als increments salarials, alegant que aquests depenen d'un augment de les tarifes dels serveis públics. Tot i la pressió exercida, les condicions laborals diuen que no han millorat el ritme necessari per poder compensar la pujada de l'IPC ni les desigualtats salarials amb el sector públic.
0: Gràcies, Judit Castellà. Uau,
3: Lleida.
0: Gràcies
3: a vosaltres.
0: Fins ara.
3: Fins ara.
0: Diem fins ara perquè, de fet, tornarem a connectar amb Lleida per la primera entrevista. Però, de moment, ara sí, aterrem a Tarragona. Marina Pérez-Got, bon dia.
5: Molt bon dia.
0: Parlem de Rodalies.
5: Doncs sí, això és una mica com el dia de la marmota, nou dia de retards de Rodalies, l'R13, l'R14 i l'RT1 registren retards que poden superar la mitja hora de mitjana per una incidència un altre cop a la infraestructura de l'estació de la Plana Picamoixons, segons ha informat Renfe. Les mateixes línies ja van patir aquests retards dimarts també per una incidència a la mateixa estació. D'altra banda, l'R4 registra retards d'uns 20 minuts per una incidència a Castellbisbal.
0: I tanquem això amb la informativa parlant de Cultura Tarragona i del cicle Refugi Sonor.
5: Doncs sí, el cicle Refugi Sonor torna aquest estiu al Bar del Camp de Mar de Tarragona, l'espai on va néixer el projecte per donar el tret de sortida de la seva quarta edició. Organitzat per l'associació cultural Anima't, el cicle aposta enguany per una programació que posa el focus en la música instrumental, l'experimentació sonora i les propostes més arriscades de l'escena independent. El cicle s'obre aquest 16 de juliol amb Los Sara Fontan, un dels projectes més singulars de l'escena alternativa actual. El duet format per bateria, violí i una àmplia gamma de pedals i recursos electrònics presentarà el seu univers sonor basat en la improvisació, l'experimentació i la llibertat creativa. El 23 de juliol serà el torn de Bernarda, el projecte de músic Bernat Cuyàs i exmembre de Holy Bouncer. Presentarà el disc Algú vol un flam, una obra íntima i autobiogràfica que aborda el procés de recuperació personal i emocional de l'artista a través d'un pop minimalista. La programació continuarà el 30 de juliol en Kiu i es tancarà el 6 d'agost amb Nerovambola. Jacob Dalmau, de l'associació Anima't, ha explicat que es tracta d'una proposta que vol convidar el públic a descobrir la música des de totes les seves possibilitats expressives.
6: Començarem amb la proposta probablement més coneguda de les quatre, ja que enguany hem tirat molt propostes que són poc conegudes, probablement, però que són superinteressants.
5: Tots els concerts se celebraran, com dèiem, al Bar del Camp de Mar a partir de 9:45 de la nit i les entrades tenen un preu únic de 8 euros.
0: Gràcies, Marina. Fins ara.
5: Fins ara.
7: Obert per vacances.

0: 28 graus de temperatura tenim ara mateix a Tarragona i diu que arribarem a l'hora del migdia als 34. Suposo que l'actualitat està més o menys així. Els termòmetres estan a tot Catalunya més o menys així o pitjor. I és que avui arribem a un dels dies de màxima calor d'aquesta ja tercera onada de calor de l'estiu. Els consells ja els han explicat, però els hem explicat moltíssimes vegades, ja els sabeu, però igualment intentarem abordar com hem d'actuar davant d'aquests episodis meteorològics a nivell institucional. Per això, avui saludem el subdirector de Prevenció de Protecció Civil, Sergio Delgado, que de fet està amb la nostra companya de UAU, Judit Castellà. Judit, bon dia.
1: Bon dia.
0: Teniu molta calor també aquí a Terres Lleidatanes, no?
1: Molta. Temperatura? Mira, ara mateix estem a 27 graus, sí. Però és que la previsió és que avui puguem arribar als 40 i fins i tot en alguns punts de la ciutat, depèn de quina zona, puguem arribar també a superar els 40 graus.
0: Tercera onada de calor. Al final els estem acostumant a una situació
1: que no és massa. Malauradament sí. Ja hem acostumat a arribar als 42.
0: Doncs endavant amb l'entrevista, Judit.
1: Doncs tenint en compte que és la tercera onada de calor d'aquest estiu i que les temperatures cada vegada augmenten més, una de les primeres preguntes, Sergio, que avui et volíem fer és, entenent o sent conscients, prenent consciència que això no canviarà o com a mínim no ho podrem revertir a curt termini, com es prepara a nivell institucional Protecció Civil per poder actuar-hi amb les mesures?
2: Bon dia. Doncs la preparació des de Protecció Civil s'ha de visualitzar d'alguna manera com a sistema, com a conjunt d'organismes doncs, que des de l'àmbit dels serveis d'emergència, però també de tot el conjunt d'organitzacions i activitats que treballen amb, sobretot en població vulnerable també, doncs ens responem a aquesta realitat, com dèieu, d'uns estius cada vegada més calorosos, amb unes de calor cada vegada més intenses i de més durada. Com ens preparem d'alguna manera? Primer, en tota l'activitat preventiva, a tota l'activitat d'avisos que es fan a aquestes activitats, aquestes organitzacions i també doncs, això en aquest moment, però també doncs, tots els mesos abans amb tota la revisió dels protocols de coordinació, la previsió dels mecanismes dins de cada organització i dins de cada activitat de com adaptar-se a, doncs, a aquestes situacions de temperatura extrema. Per tant, hi ha un treball de preparació que fem abans de l'estiu i un treball de coordinació i de seguiment que fem en el moment de l'estiu que es concreta d'alguna manera en l'adaptació en els dies d'una calor, com és avui, que tindrem aquest pic màxim avui dimecres, doncs adaptació a totes aquestes activitats, especialment les que comporten activitat a l'exterior, doncs afectats per aquestes temperatures, i també l'adaptació de les activitats que gestionen persones vulnerables. Ens refereixo doncs, des de residències fins a les activitats de lleure de joventut, activitats sanitàries, etc.
1: Clar, es parlava primer de revisió de protocols, després de coordinació i seguiment. Començo per revisió de protocols. Si ens interessem en els últims 5 anys, què s'ha hagut de revisar dels protocols i quines mesures ara es contemplen com a obligatoris o com a imperatives i que fins ara no es contemplaven?
2: Bé, els protocols s'han adaptat realment en una mica obligats per la situació i la realitat de que aquestes onades de calor cada vegada són més intenses. Vull dir amb això que cada vegada és més evident que les activitats que es desenvolupen a l'aire lliure, a les activitats que comporten un esforç físic, especialment doncs, a l'exterior, en zones no climatitzades, doncs, això des d'un punt de vista de treball, això es gestiona des del Departament d'Empresa i Treball, com deia, és la idea aquesta de sistema. Llavors, aquestes activitats van adaptant-se, van adequant els horaris, van adequant també doncs, fins i tot els elements de protecció individual necessaris per poder doncs, fer les tasques amb seguretat. Les activitats de joventut, per exemple, doncs, quan parlàvem de protocols, doncs, està estandarditzat que davant d'una onada de calor hi ha la indicació, i també vinculat al risc d'incendi forestal, hi ha la indicació de no fer rutes pel medi natural, pels riscos que comporta. Són tota una sèrie d'accions que cadascú en el seu àmbit va realitzant i que es posen en marxa, sobretot a partir d'aquesta alerta que es determina, doncs, en aquest cas és la Protecció Civil, que també ho fem conjuntament amb el Departament de Salut per la part sanitària i que es fa a partir de les prediccions del Servei Meteorològic de Catalunya. Per tant, és tota una cascada d'accions que es van desenvolupant a partir d'aquests avisos i d'aquesta alerta.
1: Perfecte. D'aquest estiu, tenint en compte que, com dèiem, és la tercera onada de calor, aquesta coordinació i aquest seguiment, quin podem destacar, quines actuacions se'n destacarien a nivell positiu, però també alguna autocrítica, si és que ni se n'ha de fer, eh?
2: Bueno, encara estem en la campanya, per tant, és difícil fer un balanç. De fet, és que tot just estem a mitjans de juliol. Ens queda molt episodi doncs, per endavant i això vol dir doncs, que encara no podem fer un balanç. Sí, global sí que podem dir doncs, que hi ha una bona coordinació, que s'està treballant, que hi ha aquesta predisposició d'alguna manera per part de tothom per poder-ho fer efectiu i per poder aplicar aquestes mesures doncs, en general de protecció a la població.
1: Una de les eines que potser Protecció Civil es dota són d'aquestes alertes per altes temperatures i també per altres efectes climatològics. Com es decideix i quan es decideix que s'ha d'activar una alerta?
2: Bé, això sempre d'una manera està estandarditzant els plans, és a dir, hi ha els criteris que estableixen quan toquen alerta, és a dir, no s'improvisa. En aquestes situacions, tot allò que està vinculat a un element meteorològic, a un fenomen meteorològic, l'iniciador és la previsió, en aquest cas, a Catalunya, del Servei Meteorològic de Catalunya. Quan el Servei Meteorològic de Catalunya anuncia un episodi excepcional d'altes temperatures, no té per què ser allò que... En termes purament tècnico-científics es denomina onada de calor, perquè onada de calor són 3 dies consecutius. No cal que arribin a 3 dies. Pot ser a partir d'un primer dia intens, pot ser 2 dies que ens marqui aquesta temperatura extrema, tant de dia com de nit, és quan s'inicia doncs, aquesta alerta, en aquest cas de Protecció Civil. Perquè arribem a alerta, ha d'haver-hi un episodi significatiu. És a dir, no per tot episodi que hi hagi temperatures extremes farem una alerta, perquè pot ser un episodi puntual, pot afectar només una part del territori, pot ser amb una probabilitat doncs, mitjana-baixa. En aquests casos no iniciarem una alerta. En canvi, quan hi hagi una situació molt clara, amb molta probabilitat de temperatures extremes de més d'un dia o que sigui un únic dia però tingui una afectació molt generalitzada, iniciarem aquesta alerta.
1: Entenc que seria contraproduent fer-ho sempre.
2: Seria molt contraproduent perquè donaria una falsa, diguem-ne, informació sobre situació excepcional o d'alerta. Nosaltres el que volem és marcar molt en quin moment, doncs, dins de que l'estiu són calorosos i que cada vegada ho són més i les temperatures mitjanes van pujant, el que volem és marcar els dies excepcionals, com per exemple és el dia d'avui. Avui dimecres és un dia doncs, especialment significatiu des del punt de vista de les temperatures màximes que assolirem i també... Com deia abans, venim de 2 dies precedents que a Ponent doncs, s'estan registrant ja temperatures elevades i venim d'una situació d'una calor de la setmana passada. Per tant, també tenim en compte aquests efectes de persistència que tenen incidència doncs, en tots els riscos i també a la salut de les persones perquè té aquest efecte acumulatiu. Moltes vegades l'afectació no és tant pel pic, per la intensitat d'un dia, sinó per la persistència d'aquesta calor, la combinació amb la calor nocturna, que tot això doncs, es va acumulant.
1: Sergio Delgado, subdirector de Prevenció de Protecció Civil, moltes gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé.
2: Moltes gràcies a tothom i recordem aquests consells d'autoprotecció, evitar activitats físiques en les hores de màxima insolació i vetllar per les persones més vulnerables del nostre entorn.
0: Moltes gràcies també, Judit Castellà, des d'UAUR Lleida. Una abraçada.
1: Gràcies, bon dia.
0: Bon dia.
3: Obert per vacances. De dilluns a divendres, de 9 a 11 del matí, a la teva ràdio local.
0: Avui estrenem podcast, un podcast, una secció regular que arribarà cada setmana, cada dimecres i que hem anomenat simplement social i solidari. Es tracta d'això, de recollir iniciatives de diferents poblacions respecte a iniciatives això de caire social o de caire solidari, és que no té més. La primera parada avui és la porta, no la primera proposta, des de Ràdio Tordera. La Clàudia Icart ens presenta un projecte molt vinculat al Teatre Claver de Tordera, un projecte que té a veure amb ajudar els malalts mentals a l'Àfrica.
4: Bon dia, Maria José.
5: Hola, bon dia, Clàudia.
4: Primer de tot, per donar context a la gent que no coneix aquesta campanya, ens podries explicar què és Hakendeya i a quines persones us ajuda i com les ajuda?
5: Doncs Jataquendeia és l'entitat beneficiària de la campanya Compromís i Cultura, que és una campanya que portem des de la Fundació Clavé. És una campanya solidària que cada any recapta fons per una entitat diferent. I enguany, l'entitat que va presentar el projecte que s'adequava més als criteris i les bases establertes va ser Jataquendeia. És una entitat que recapta fons per ajudar persones al Togo amb diversitat funcional. Malauradament, al Togo encara hi ha molta superstició sobre les persones amb diversitat funcional i llavors són rebutjades, moltes vegades fins i tot per les pròpies famílies. Així doncs, Jataquendeia des d'aquí fa un treball molt gran de sensibilització i de captació de fons que després l'executa, diguem, Misericords Sans Frontières, que és l'entitat al Togo que ja té en marxa un centre de dia, una residència, on es fa tota una formació professional i d'autonomia per a les persones, on aprenen a, bueno, a ser autònomes en el seu dia a dia, a gestionar-se ells mateixos i, a més, els hi ofereix una formació professional perquè puguin arribar a ser autònomes plenament, no? El que es busca és la plena autonomia i inclusió de les persones en el seu entorn, en el seu context i en les seves famílies. Així doncs, el Togo, l'entitat Misericords Sans Frontières, el que fa és tot aquest aspecte més general, integral sobre la persona. I en concret, en el projecte que ens van presentar, hi havia tres noms, tres persones, que són en Jean, la Thérèse i en Grégoire. Són tres persones que han acabat el seu recorregut d'autonomia i la seva formació professional, tenen un certificat, i ara falta aquest últim impuls perquè puguin posar el seu projecte econòmicament en marxa i puguin arribar, doncs, a tornar a les seves famílies, a les seves ciutats, als seus poblats, i ser autònoms. I llavors, ara mateix, estem fent, bueno, campanya per recaptar fons per aquestes tres persones en concret. En Jean vol ser ramader i en Grégoire i la Thérèse tenen una formació de forners, que només els hi falta això, l'últim impuls per poder ser autònoms.
4: Perfecte. I vosaltres treballeu sols o treballeu amb més entitats?
5: A la campanya Compromís i Cultura estan implicats tant les entitats locals amb les que tenim conveni, a la Fundació Clavé, com Consell de Mecenatge, com particulars també, si volen, ciutadans, espectadors, espectadores. És una campanya que des del principi es va concebir com una campanya integral, no? Al final ens hem de posar tots d'acord i tothom des del seu punt, des de la seva mirada, hi pot participar. I llavors, per una banda, les entitats locals amb les que treballem, ACR Pere Cot, el Fòrum pel Teatre i la Cultura, l'Esplai de la Gent Gran, quan fan les obres de teatre al Teatre Clavé, una part de la taquilla va a Compromís i Cultura. Així mateix, el Consell de Mecenatge també participa a través de la Fila Zero i particulars també comencen a animar-se a fer una Fila Zero, no? Que al final és comprar una entrada simbòlica i és un donatiu per la campanya. També és una campanya que poden participar els particulars, com he dit, a través de la programació estable, i la Fundació Clavé, per exemple, ara mateix que estem fent l'altre Clavé, és un projecte que fem els tres primers dijous a la plaça Miquel Martí Pol. Aquest projecte va destinat íntegrament tota la taquilla a Compromís i Cultura. Llavors, diguem que és una campanya que hem aconseguit que, bueno, que tothom s'hi sumi, perquè creiem que és des d'aquí, des del teixit social, des del teixit empresarial i nosaltres mateixos com a fundació i els particulars bueno, que fem xarxa per donar suport a aquelles entitats que ho necessiten.
4: Doncs moltes gràcies, Maria José, per aquesta explicació.
5: I bueno, animar totes les persones a poder participar. Creiem que és amb l'esforç de tothom.
4: Doncs moltes gràcies.
5: Gràcies a tu, merci.
3: Obert per vacances. Escolta't cada dia a la teva ràdio local.
0: I anem amb la segona entrevista, la que tancarà aquesta primera hora de l'Obert per Vacances. Ens desplacem a Barcelona perquè aquest cap de setmana la ciutat viurà el plat fort de la celebració del Pride, la festa de la diversitat, que des de finals de juny omple la ciutat d'activitats. Avui, però, més enllà dels actes previstos, no farem agenda, volem prendre el pols a la situació actual i els reptes que encara afronta el col·lectiu LGTBI. Per fer-ho, connectem amb el nostre company de Premià Mèdia, el Manel Ferrer, que ja es troba acompanyat de Cristian Carré. El Cristian és coordinador de l'Observatori contra l'LGTBI-fòbia. Bon dia, Manel.
6: Bon dia, Núria. Doncs sí, més enllà de la vessant festiva i reivindicativa del Pride, la lluita dels drets del col·lectiu LGTBI continua ben vigent. De fet, l'Observatori contra la LGTBI-fòbia va registrar 353 incidències per LGTBI-fòbia a Catalunya durant el 2025, la xifra més alta de l'última dècada. L'entitat també va alertar de noves formes de discriminació vinculades a l'habitatge i reclama també que el desplegament de la nova llei catalana es tradueixi en mesures efectives. Per parlar de tot plegat, ens acompanya, com deies, en Cristian Carré, coordinador de l'Observatori. Bon dia, com estàs, Cristian?
7: Molt bon dia.
6: Doncs dèiem, i per començar pel principi, sovint es vincula aquest Pride amb una gran celebració, però les dades que heu presentat enguany dibuixen una realitat ben diferent. Quin és avui el principal repte que afronta el col·lectiu a Catalunya, a casa nostra, i no només el col·lectiu, sinó també doncs, els agents o els factors que ens envolten?
7: Doncs sí, com dèieu ara a la introducció, no? 353 incidències pel que fa al 2025 i et dic que el 2026 estem actualment i queda mig any per tancar a prop de les 175 incidències de moment registrades. Per tant, reptes, doncs òbviament crec que s'ha de continuar fent pedagogia per entendre la LGTBI-fòbia com una problemàtica que és social, com una problemàtica que és estructural, que afecta a tots els àmbits de la vida quotidiana, com així reflexa el nostre informe, i per tant les polítiques han d'anar, per la nostra parer, en tres vessants que són principals. La prevenció, en el cas de no poder prevenir, com detectem aquestes incidències, perquè si les podem detectar seria aquesta tercera porta, que seria la intervenció, és a dir, com acompanyem les violències de les persones que han estat afectades i com transformem el context on s'han produït aquestes discriminacions.
6: Cristian, ara parlàvem d'aquestes dades. L'Observatori va registrar 353 incidències l'any passat i ens deies doncs, que anem superant aquestes xifres, tant de bo s'aturessin el que queda d'any, però aquesta tendència sembla que va cap amunt. Amb l'estudi que vosaltres feu, què és el que esteu detectant, el motiu per al qual estan pujant aquest tipus de denúncies i aquestes agressions?
7: Sempre hi ha el debat, no? Hi ha més violència, no? Perquè aquesta xifra que cada vegada supera més sobre incidències, sempre nosaltres parlem de que si les tenim detectades tenim l'oportunitat de poder acompanyar-les. Jo crec que cada vegada més la LGTBI-fòbia, doncs, l'Observatori i altres agents d'acompanyament, ja sigui socials o més institucionals, cada vegada més la ciutadania veu que això no normalitza aquest tipus de violència i té a l'abast algun servei d'acompanyament amb la intenció de reparar la seva dignitat i, per tant, doncs, acudeix a aquest tipus de serveis o aquest tipus d'entitats, en el nostre cas una ONG, no? El tercer sector social, quan diuen m'ha passat això, m'agradaria que es tingui una constància sobre això, no? I després, dins del possible, doncs, un intent de reparació a partir de diferents serveis, etc. Llavors, jo crec que també és la idea de que estem detectant més aquestes violències, estem detectant més aquestes incidències i, per tant, tenim l'oportunitat de poder acompanyar-les d'una forma més digna. Per tant, crec que, òbviament, estem parlant de situacions que són desagradables, no? Una no acceptació en el nucli familiar, un assetjament a una escola, un tracte inadequat a un centre d'atenció primària, una denegació a un servei a l'oci nocturn, etc. Són situacions desagradables, no? Però si tenim l'oportunitat de que aquestes situacions ens arribin a l'Observatori, segur que podem acompanyar la persona i intentem, com he dit abans, intentar transformar aquell context on s'ha produït, doncs posar-se en contacte amb el centre d'atenció primària, amb la discoteca, la institució, intentar parlar amb el nucli familiar, etc.
6: Ara seguirem parlant de l'actualitat, però, Cristian, des del principi estem fent referència a l'Observatori, aquesta entitat de la que tu en formes part i coordines, però explica'ns una mica també què és el que feu i el servei integral que feu doncs, a totes les denúncies i també doncs, a tots els casos que us van arribant.
7: Exacte. Qualsevol persona o entitat, ja pot ser només física o, si no, també social, ens pot arribar i per això parlem d'incidència. No? La incidència pot ser qualsevol tipus de discriminació que estigui motivada per l'orientació sexual d'una persona, la seva identitat de gènere, la seva expressió de gènere i, per tant, la persona, si així ho decideix, perquè nosaltres acompanyem, no dirigim, no li diem a les persones què és el que han de fer, nosaltres proposem informació sobre els seus drets que han estat vulnerats i si així ho requereix també perquè nosaltres ho proposem o perquè la persona mateixa pateix una demanda, doncs té un servei jurídic per una banda, ja sigui perquè vol interposar algun tipus de denúncia, ja sigui penal o administrativa o altre tipus d'itinerari, o no vol agafar cap tipus oficial d'itinerari, però sí que busquem altres itineraris de reparació de dignitat, com pot ser, doncs, una mediació, un servei d'acompanyament psicosocial, un acte de rebuig, per exemple, en el lloc on han succeït els fets, un comunicat públic, una incidència mitjana de comunicació. Llavors, tenim aquesta banda més jurídica en aquest aspecte, la banda d'acompanyament psicosocial, de posar la primera pedreta de recuperació de benestar emocional arrel de l'agressió o discriminació que ha viscut. Aquests serien els serveis més assistencialistes, però nosaltres sempre diem que també fa falta pedagogia. O sigui, l'LGTBI-fòbia necessita una educació a nivell estructural i transversal. Per tant, un dels altres serveis que nosaltres oferim és aquesta formació per introduir en tots els àmbits de la vida quotidiana que siguin possibles la diversitat, no? La perspectiva de la diversitat afectiva, sexual i de gènere de manera comuna i transversal.
6: L'informe on apuntàveu doncs, totes aquestes incidències i denúncies també apuntava a una normalització dels discursos d'odi, especialment a l'entorn digital, a les xarxes socials. Fins a quin punt aquest clima acaba traslladant-se també al carrer i a la vida quotidiana de les persones LGTBI? Perquè al final, segurament, anys enrere el que passava a les xarxes doncs, era paral·lel o tenia més distància amb el que es vivia als carrers, però ara sembla que té un efecte crida tot el que es viu a les xarxes.
7: Clar, i a més que es consumeix de diferents plataformes, no només mitjans de comunicació que poden ser més tradicionals, sinó a través de diferents plataformes digitals o xarxes socials, com pot ser TikTok, com pot ser Instagram o com poden ser d'altres, no? De fet, internet i xarxes socials és el tercer àmbit de registre i això és el que ens arriba. Si estiguéssim veient o registrant totes les mostres d'odi que n'hi ha per xarxes socials, no faríem una altra cosa en tot el dia. O sigui, moltes vegades també l'anonimat, el poder veure que és una cosa més impersonal, no?, fa que aquestes persones s'envalentonin a dir qualsevol tipus de bajanada contra el col·lectiu LGTBIQ+, o contra alguna persona ja en particular, no? Llavors, clar, això és un problema perquè s'ha de fer també pedagogia a nivell online, a nivell de com estem treballant la convivència en les xarxes socials, que també forma part ja de la nostra quotidianitat i de la nostra forma de socialitzar, de la nostra manera d'entendre'ns. Per tant, què és el que passa? Si deixem que aquests discursos d'odi vagin circulant, agafant amplada, etc, malauradament hi haurà persones que emparades en aquests discursos d'odi senten que estan legitimades després per exercir qualsevol tipus de pràctica discriminatòria, que pot passar per un insult, pot passar per una agressió, pot passar per la denegació d'un servei, pot passar per un tracte inadequat, pot passar per algun tipus d'assetjament, ja sigui escolar, laboral, sexual, etc. Clar, estan emparades en aquests discursos d'odi que sembla que s'han d'aturar. Primer, no tenia aparador, és a dir, arrinconar aquests discursos d'odi per limitar la seva, diguem-ne, distribució totalment viral, i a partir d'aquí veure a les persones que estan exercint aquest discurs d'odi per què ho estan fent, intentar convèncer-se que fa molt de dany i és un caldo de cultiu per una pràctica discriminatòria, segur.
6: Clar. Però, Cristian, què fem quan tot això, tot aquest discurs d'odi comença a estar impulsat, inclús promogut per factors polítics, no? I que inclús arriben a les administracions. Llavors, aquí ja no depèn tant de la bona voluntat de la ciutadania, sinó que també intervé la política.
7: És una part legitimadora del discurs d'odi. Quan tu veus que hi ha estratègies polítiques o forces polítiques que estan apostant per aquests discursos d'odi, el fomenten, el porten als seus programes electorals, tenen mesures que cristal·litzen aquests discursos d'odi, que això és un problema molt gran perquè sembla ser que legitima aquests discursos d'odi, que formen part de la convivència d'una societat, que poden ser que siguin legitimitats i que es poden veure com bueno, pues una mostra més de la llibertat d'expressió. Aquí diem un moment. Quan tu estàs realitzant un discurs d'odi, no estàs realitzant una llibertat d'expressió. Estàs coartant els drets d'unes altres persones d'un determinat col·lectiu, com pot ser l'LGBTQ+, o poden ser altres col·lectius, així ho podem parlar-ne, no? Yeah. Llavors, en aquest aspecte, el que hem de fer és, això no és una força legitimadora, això també, encara que estigui una força política o una estratègia política per distribuir aquests discursos d'odi, el que s'ha de fer és no donar cabuda, no donar a que puguin distribuir aquests discursos d'odi, que quedin en la seva magma o en el seu, diguem-ne, voltant, i no poder que sigui això ampli. Què és el que passa? Aquestes forces legitimadores segurament que venen de la dreta, de l'extrema dreta, i també, de dir-ho, d'algunes forces progressistes en determinats llocs, què és el que passa? Sí que distribueixen i ho fan molt bé d'una manera a través de les xarxes socials i les diferents plataformes. Llavors et pots trobar totalment discursos antifeministes, et pots trobar perfectament discursos antidiversitat afectiva sexual i de gènere, et pots trobar discursos racistes i xenòfobs que estan distribuint i que finalment calen sobretot en la joventut, no? Que poden finalment legitimar de dir, bueno, doncs jo exerceixo aquesta pràctica discriminatòria convocatòria dient alguna racistada, exercint algun tipus de violència contra les dones o contra el col·lectiu LGTBIQ+.
6: De fet, des de l'Observatori, des de fa molt de temps, reclameu més recursos i també un desplegament efectiu de les polítiques públiques. Què és, al vostre parer, el que encara no s'està fent prou bé des de les administracions o podria millorar?

0: en el qual s'han d'implementar aquestes mesures. Ho tenim a tocar, ho tenim a l'abast. Ara, clar, això no es pot ser un brindis al sol. El que necessitem són recursos amb partides pressupostàries i aterrissar-lo amb uns indicadors de fer aquesta mesura s'implementa i al cap d'uns anys veure el que s'ha implementat, quin impacte social ha tingut. I per això es necessiten més recursos econòmics, socials, humans i materials. I això és el que nosaltres diem. Molt bé aprovar aquesta llei d'una forma de la gran majoria transversal en la força política de Catalunya, no? Les diferents forces polítiques, però ara està bé de tenim el marc de la llei, anem a la distribució de polítiques i programes i després distribució de recursos.
1: Totalment. Aquest any també heu posat el focus en la situació de les persones trans. Per què a dia d'avui continua sent un dels col·lectius que continua patint més discriminacions i què caldria també fer per revertir aquesta realitat que pateixen moltes persones?
0: Està relacionat amb el que parlàvem fa uns minuts amb els discursos d'odi. De fet, si mireu a l'informe, si la ciutadania mira l'informe, és un 30%. Un 30% de les 353 incidències que parlàvem al principi, un 30% està relacionada amb la transfòbia. Directament, si fem la comparativa, sobretot està relacionada a la distribució d'un odi, una discriminació i una agressió cap a les dones trans, amb molta diferència, per exemple, dels homes trans i també les persones no binàries. No? Això crec que està relacionat moltes vegades amb aquests discursos també antifeministes que poden distribuir determinades forces que es diuen feministes, no? Però que distribueixen aquests discursos d'odi de la negació de que una dona trans és una dona. Clar, si tu estàs realitzant aquest discurs, clar, ja és el que deia abans, una persona pot acabar cristal·litzant de dir no, pues, jo no te trato com a mujer perquè tu no ho ets, no? M'estan dient que tu no ho ets i m'ho estan legitimant, no? Determinades forces que es diuen feministes. Per posar-te un exemple, aquí ja tenim aquest discurs d'odi com es va cristal·litzant i que pot acabar en que una persona insulti a una altra dona i li negui l'existència, per exemple. Doncs aquí tenim un problema de convivència.
1: Totalment. Quan parlem de LGTBI-fòbia i segurament qui ens estigui escoltant ara des de casa, pensa en agressions físiques. Fa un moment parlaves també doncs, de les xarxes socials, de tot el que passa a l'entorn digital, però en quin tipus més d'agressions podem pensar, més enllà de les agressions físiques o del que passa a les xarxes?
0: I és totalment heterogeni. A vegades la intencionalitat de fer dany i a vegades coses que són més estructurals. Es poden trobar, òbviament, que quan parlem d'agressions la gent ve al cap no l'agressió física, no? O ve d'insult, però ens podem trobar assetjament, ens podem trobar fer el buit. Ens podem trobar una incidència, per exemple, d'una dona que ha comentat que és lesbiana en la seva lloc de feina i o per sorpresa ha començat a veure com l'equip en el que estava treballant deixa de posar-li els plans, de comentar-li, d'estar més amb ella, no? Coses com aquestes que també pot ser per exclusió a l'hora de fer o d'omissió amb la intencionalitat. I poden ser coses també com més subtils. No, a vegades, ja poso un exemple, formularis fins i tot a vegades d'administracions, no? Sí. Nom del pare, nom de la mare. Pues, per exemple, no està tenint en compte la llista familiar en aquest formulari, no? I casualment sempre el nom del pare acostuma a estar com el primer, no? Que també em pregunto per què passa això, no? Segurament l'administració no ha fet aquest pas de fer dany a ningú en aquest aspecte, però fixa que ja està excloent una part de la realitat de la diversitat humana. Doncs són coses com aquestes, que són estructurals moltes vegades, perquè ens hem socialitzat pues, en el masclisme, en el racisme, en la LGTBI-fòbia, i per tant hem de continuar fent aquestes polítiques públiques per anar transformant aquells contextos on encara es veu doncs, aquest reflex de la societat. No?
1: Molt bé. Per acabar, Christian, aquest cap de setmana, com dèiem al principi, milers de persones participaran del Pride de Barcelona. Més enllà de la celebració, quin missatge us agradaria que s'endugués la gent passada aquesta festa?
0: Importantíssim, està bé que és una forma de reivindicació, també pot estar la celebració, però s'ha de tenir de memòria històrica, s'ha d'explicar sobretot a les noves generacions doncs, què va ser el Stonewall el 28 de juny de 1969, reclamar aquesta data simbòlica, veure que és una reivindicació, que molta gent s'ha quedat pel camí per la lluita dels nostres drets, que moltes vegades sembla que això ja ho teníem des d'aquí i que això no pot ser immòbil i no. Ve una ventada forta i aquests drets que tenim en aquests moments poden anar-se'n. Llavors, hem de continuar sortint als carrers, reivindicant que no podem fer cap pas enrere, que cap agressió sempre ha d'estar com amb una resposta, si pot ser, si us plau, comunitària, col·lectiva, no unes coses de temes individuals. Si hem parlat al principi que la LGTBI-fòbia és una problemàtica que és social, les respostes que hem de tenir han de ser socials i han de ser col·lectives.
2: Doncs moltíssimes gràcies a la company de Ràdio Premià, al Manel Ferrer, avui acompanyat de Cristian Carré, coordinador de l'Observatori contra la LGTBI-fòbia.
3: La xarxa de comunicació local.
4: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: desconeixement.

0: per tornar a connectar sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmés.cat. Diputació de Barcelona.
1: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: Sabies que...
2: Des de petits, tots ens han ensenyat que l'aigua oxigenada és la millor solució a l'hora de desinfectar les ferides. Tot i això, els sanitaris adverteixen que no és així. El primer i el més important és saber què és exactament l'aigua oxigenada. És un compost químic a base d'aigua i peròxid d'hidrogen al 3% que elimina els bacteris que trobem a la superfície de les ferides. El problema és que aquest compost també malmet les cèl·lules sanes del nostre organisme, les mateixes que s'haurien d'encarregar de curar la zona danyada. Quan curem la ferida amb aigua oxigenada, el que fem és provocar que la catalasa, un enzim que descompon el peròxid d'hidrogen en oxigen i aigua, reaccioni. Aquest és el motiu pel qual broten les bombolles i l'escuma blanca. És cert que l'efervescència destrueix els bacteris, però també el teixit sa. La picor, al contrari del que ens han dit sempre, no vol dir que la ferida s'estigui curant, sinó més aviat tot el contrari. És un clar indicatiu de que s'estan destruint les cèl·lules de la pell. La millor solució per desinfectar les ferides és fer servir sèrum fisiològic, que també elimina els bacteris però sense amenaçar el teixit sa. El sèrum fisiològic és apte per a grans i petits, i a més no genera cap picor a l'entrar al contacte directe amb la ferida.
3: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Pili García. La inflació puja una dècima al juny a Catalunya i se situa al 3,2%, la mateixa xifra que la mitjana espanyola, segons l'INE. L'augment s'explica sobretot per l'encariment de l'electricitat i el gas, coincidint amb el retorn de l'IVA al 21%. En canvi, els combustibles han ajudat a compensar la pujada. La inflació subjacent queda al 2,9%. I avui arribarem al pic d'aquesta tercera onada de calor amb màximes que tornaran a superar els 40 graus a Ponent, l'Ebre, el prelitoral i la Catalunya central. Al litoral la temperatura també pot pujar, es quedarà una mica frenada per sota els 40 graus, però la xafogó serà intensa. També es mantindran les nits tropicals o tòrrides, sobretot a la costa i al prelitoral, i el vent rescalfat encara pot accentuar més la calor. Tot plegat dispara el risc d'incendi. Avui, 111 municipis de 20 comarques estan al nivell 4 del Pla Alfa, el màxim, i 273 municipis més es troben al nivell 3, per perill molt alt. Els agents rurals alerten d'una situació complicada amb la combinació de calor extrema, humitats baixes i vent. També es manté restringit l'accés a 8 espais naturals. En aquest context, els bombers han donat per estabilitzat a primera hora d'aquest matí l'incendi forestal de Rubió, a l'Anoia, que ha cremat prop de 47 hectàrees entre Rubió i Castellfollit del Boix. Durant la nit hi ha treballat una vintena de dotacions i més d'un centenar d'efectius. I una nova eina del CREAF, el Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals, permet consultar en temps real la humitat de la vegetació i el contingut d'aigua del sòl, una informació clau per millorar la prevenció d'incendis. A Catalunya, les zones més seques es concentren ara com ara al Vallès Oriental i a l'Occidental, el Maresme i també l'interior de Girona. I pel que fa a mobilitat, a Rodalies avui hi ha serveis mínims per la vaga convocada pel sindicat ferroviari. Circularan el 66% dels trens en hora punta, és a dir, de les 6 del matí fins a 9:45 del matí i de les 5 de la tarda a 9:45 del vespre, la resta del dia al 33%. També hi ha retards que poden superar la mitja hora per una incidència en la infraestructura a l'estació de la Plana Picamoixons, a la R13, a la R14 i a la RT1. Són les mateixes línies que ja van tenir retards aquest dimarts per un problema al mateix punt. A més, la R4 acumula fins a 20 minuts de demora per una incidència a Castellbisbal. I dos germans bessons d'11 anys han mort ofegats al riu Ter a Manlleu. Els pares van alertar de la desaparició dilluns al vespre quan els menors no van tornar a casa. Els Mossos han localitzat els cossos aquest dimarts al migdia després d'un dispositiu de recerca amb unitat subaquàtica i drons. La investigació continua oberta, però la principal hipòtesi és que ha estat un accident. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Ai, que sap com a greu trepitjar aquest tema tan xulo del zoo. Ens estem fent fans del zoo i totes gràcies a Ràdio Televisió Cardedeu i a l'Enric Rubio. Enric, bon dia.
1: Bon dia, no,
0: que
1: com en coneixes, Maria.
0: Que xula, aquesta cançó. No l'havia sentit mai, eh? Ja m'agradaven el zoo, però és que m'agrada molt aquest tema.
1: Doncs mira,
0: és com molt estiuenc, no? Recull molt el rotllet d'estiu. Digues, digues.
1: Absolutament. Amb aquesta cançó, Pancho va... Podríem dir que va arribar als primers oients fans i fanàtics, entre els quals m'incloc de zoo. Va ser el tema amb el que molta gent els va conèixer i segueix sent un mite, un referent d'aquest grup que malauradament ens ha deixat, però bé, els integrants segueixen fent coses.
0: Ai, que xulo. Doncs vinga, anirem a descobrir-los al llarg de l'estiu, ells i molts altres músics. Tema del dia. A veure, Enric, preguntàvem quin és el pla perfecte dels nostres oients per l'estiu.
1: Doncs sí, tenim àudios i tenim comentaris al Reel i per missatge també privat a l'Instagram. D'aquí us recomanem que ho feu al Reel, així ho podem davallar tots i anem interactuant. Mira, primer comentari, ho diu la Susi, i ens diu una caleta des del mar, i jo crec que conec aquesta persona, i si diu una caleta des del mar és que hi vol arribar amb alguna barqueta menorquina o algun veler, per tant jo crec que això és un planàs.
0: Sí, sí, sí. El problema d'aquest pla és que si molta gent se li acut, al final acaba sent poc exclusiu, no? Que hi havia com una polèmica de som massa gent a les cales ja arribant amb veler, no?
1: Correcte, correcte. Això queda per la gent una miqueta dels pobles que ho han fet tota la vida, i
0: no,
1: tant que
0: clar,
1: sí.
0: Clar, clar. No ho diguis molt alt, Susi, no ho diguis molt alt, que no s'apunti més gent.
1: Exacte. I deixa'm preguntar-te, sí. Núria, quin és el teu pla?
0: Ah, no. Mira, jo sabia que avui m'ho preguntaries, justament avui no ho sé, però jo per mi, lectura davant a la platja, qualsevol cosa de platja em va bé.
1: Em sembla
0: sí,
1: fantàstic.
0: Sí, qualsevol cosa, m'és igual. I tu?
1: Mira, jo en el meu cas, una cosa que m'agrada molt i que intento repetir cada vespre és m'assento just a la posta de sol a casa, tenim una basseta i veig l'interpàs entre que se'n van les oranetes i venen els ratpenats i comencen a veure, és un moment fantàstic.
0: Tens ratpenats a la bassa, va bé, eh?
1: Sí, sí,
0: això
1: tant.
0: És bueno, un moment molt Disney,
1: de tant,
0: eh?
1: Tant. Sí. És fantàstic, és fantàstic.
0: Que xulo.
1: Sí, sí. Mira, i ens han arribat alguns àudios, te'n poso un que és bastant original perquè ens fa tot al llarg d'un dia què seria per ell el millor pla. Ens parla en Jordi. Escoltem.
2: Bon dia, obert per vacances.
0: Bon
2: He
0: dia.
2: De dir que el millor plan d'estiu sempre és i serà el fet de fer platja, dinar, migdia de la platja, sí. Banyar-se... a casa dutxar-se i sopar. I això en repetir durant 3 setmanes seguides. Se't passa tot.
1: No està malament, eh? No està malament.
0: M'ha agradat això de... Jo, i repetir.
1: I repetir. I un dia rere l'altre.
0: Però fixa't que no, ni tan sols ha dit que menjaria ni res. Vull dir, ell té clar que ha de menjar, però, bueno, el que no, suposo que el que li cau a les mans i ja està. No ho sé.
1: Exacte. I a la platja.
0: I a la platja.
1: Tenim més senzills, que també segueixen amb la platja, eh? La gent tira molt per aquí, eh, Goita? Aquesta és l'Aina Barbany. Escoltem-la.
3: Per mi el millor plan d'estiu és agafar unes pizzas, una ampolla de vi i anar a veure la posta de sol a la platja i sopar allà.
1: Ja ho veus, o sigui, la platja se'n repeteix. Se'n
0: repeteix i... Petites coses, eh? Petits plaers de la vida.
1: I tant que sí. Després hi ha petits plaers i hi ha gent que apunta molt alt i tenim la Pilar, que ens diu viatjar a Groenlàndia. Pim-pam.
0: No està mal, no està mal. Pilar, també bé.
1: Sí.
0: Sí, amb pizza...
1: Ens agradaria a tots. Absolutament. Sí, llavors la gent està molt engrescada. La veritat és que el que veiem un fet recurrent és que la gent necessita desconnectar, o millor diria, connectar-se, i tothom acaba apostant per la platgeta i algun pla amb amics per poder gaudir d'aquestes vesprades.
0: La pregunta és, i per què no ho fem això tot l'any? Una estoneta, no cal cada dia, no? Però dedicar una estoneta, perquè, a veure, la platja hi és cada dia i el sol es pon cada dia i tot això.
1: Sí. I jo sempre dic que la platja és molt més bonica a l'hivern, de colors i tot, i estàs sol, absolutament sol. Sí. Així que també desestacionalitzem una miqueta aquests plans, no? I gaudint de la natura, cada dia no esperem una cita especial, no? Gaudint-nos d'aquestes petites coses.
0: Doncs sí, que t'agafem el consell. Enric, tornem a connectar abans que s'acabi el programa per si algú més encara vol afegir algun pla que puguem prendre
1: Fantàstic.
0: Nota.
1: Fantàstic. Allà estarà ara. Que tenim un àudio, ja veureu.
0: Ai, que bé. Fins ara. I nosaltres seguim buscant plans d'estiu i en aquest cas ho preguntem a Radio Ciutat de Valls, a l'Èric Rosique, que sembla que ha parlat amb algunes persones que tenia al voltant, però també amb una agència de viatges, perquè a vegades quan hem de fer plans volem que ens els organitzin.
4: L'estiu és l'època de vacances per excel·lència. Amb l'arribada de les temperatures més elevades i d'un ritme de vida cada cop més frenètic, hi ha estones en què no aconseguim saber què fer. Nosaltres et proposem diversos plans d'estiu perquè aprofitis al màxim aquests mesos. Ens acompanyes? En primer lloc, ens hem d'aixecar ben d'hora, i és que en els temps que corren ens hem de cuidar, però amb la calor que fa i la pujada de temperatures evident, el millor és llevar-nos ben d'hora i pels amants de l'esport sortir a córrer. Les dones de sol més matineres auguren un gran inici de dia i, com no pot ser d'una altra manera, un dels plans de l'estiu és sortir a córrer. Catalunya és una de les comunitats amb més practicants de curses populars i de trail running i, per tant, ens podem preparar per algun d'aquests esdeveniments. Durant els mesos d'estiu, molts ajuntaments organitzen curses nocturnes, caminades populars i activitats esportives gratuïtes per tal d'evitar les hores de màxima calor. La pràctica esportiva a l'estiu requereix adaptar horaris perquè la temperatura corporal augmenta amb l'exercici i la calor ambiental dificulta eliminar aquesta calor. L'aplicació Strava s'ha convertit en un fenomen i també en convertir córrer i compartir rutes en una activitat social. Milions d'esportistes registren anualment entrenaments a través d'aquesta aplicació. Córrer a primera hora del matí també pot tenir un efecte psicològic positiu perquè la llum natural del matí ajuda a regular els nostres ritmes circadians. Començar el dia amb activitat física no només ajuda a mantenir-se en forma, sinó que també permet gaudir d'un moment de tranquil·litat abans que la calor i el soroll de la ciutat prenguin protagonisme. Així ho fa, per exemple, l'Eina Mallol, que ella és comunicadora.
5: Pues això de córrer a l'estiu és pràcticament una odissea. O bé ets capaç de llevar-te molt aviat al matí, cosa que no és el meu cas i, per tant, em costa una mica fer allò de les 6 del matí, perquè a partir de les 7 i pico la calor ja també ja està impossible. O bé te'n vas al gimnàs a fer cinta com un hàmster, que és una altra tècnica que he estat fent servir bastant aquestes setmanes. I l'altra que fa jo, com que tinc canalla, el que faig és els dono sopar, els poso a dormir i ja quan estan dormits i ja com pau a casa dic, escolta, me'n vaig. I com que encara s'allarga una mica el dia, doncs surto a córrer cap a les 8:30, 9 del vespre, fins que quasi no hi vaig. Aquestes són les meves tres tècniques, ara que la calor apreta, però bueno, també és un bon moment com per variar d'esports, no? O fins i tot d'anar a fer classes dirigides o introduir la piscina, que també és algo que he fet, però així, com sempre dic, que el teu Strava es mantingui actiu i no noti les deficiències de la calor.
4: I no podem dubtar que si hi ha un pla que identifica l'estiu català és anar a la platja. Amb gairebé 580 quilòmetres de costa, Catalunya ofereix opcions per tots els gustos, des de petites cales a la Costa Brava fins a llargues platges de sorra fina a la Costa Daurada. De fet, un dels millors plans a la platja és el Padelsurf, com explica l'Àlex Rodríguez, que hi és guàrdia civil.
6: A mi, a l'estiu, el que m'agrada fer és anar a córrer, bé quan cau el sol, i anar a la platja i fer Padelsurf i caiac. Aquests són les meves dues activitats preferides de l'estiu.
4: El litoral català compta cada any amb desenes de banderes blaves que reconeixen la qualitat de l'aigua, la seguretat i els serveis. La temperatura ideal de l'aigua del mar per a moltes persones oscil·la entre els 22 i els 27 graus, tot i que depèn de la persona i l'activitat. Una de les plats que podem trobar a la platja, sens dubte, són les paradetes de souvenirs o petits detalls de complements. Al poder visitar una localitat costanera ens permet trobar diverses petites joies per acabar de complementar les nostres indumentàries d'estiu. És el cas de la Beatriz, que ella és mestra d'educació primària, especialista en atenció a la diversitat i psicopedagoga.
7: El que més m'agrada fer a l'estiu és anar a la platja, tornar ràpid i fer-me una dutxa per refrescar-me i quedar amb amics i amb família per anar a mirar paradetes, perdre'm entre collarets, arracades i altres coses artesanals i anar-me a sopar amb ells. Així, parlant, jugant i no mirar el rellotge perquè el dia següent no es treballa, que és una de les coses superguais de l'estiu. Les paradetes les visito cada dia. M'encanta mirar, parlar, xerrar.
4: Una pràctica perfecta per fer a l'estiu és marxar de vacances per sortir a la natura. Catalunya compta amb un parc nacional i 15 parcs naturals, a més de nombrosos espais protegits. Una pràctica curiosa és l'espeleologia. L'espeleologia tracta de la pràctica d'explorar i estudiar cavitats naturals del subsol. És, per exemple, una pràctica que du a terme l'Andreu García.
8: Sobretot el mes d'agost, que és quan fa més de 40 anys que sempre pujo a Cantàbria a fer espeleologia. És el meu pla. I després és fer unes vacances amb la família, algun viatget o alguna cosa. Però l'important, que és sempre que faig el mes d'agost, és anar a Cantàbria uns 8 o 10 dies i continuar amb els treballs que portem allí realitzant de diferents cavitats i sobretot amb la cavitat La Ballina, que ara actualment portem 45 quilòmetres explorats sota terra, no?
4: I per últim, i no menys important, són els viatges curts i les escapades de proximitat. L'escurçament del temps de desplaçament i una despesa més reduïda han provocat que cada cop més persones s'abonin al concepte de turisme lent, viatjar menys i quedar-se més temps en un lloc i buscar experiències locals. Què diuen, però, les agències de viatges? Quins són els destins preferits més enllà del nostre territori? Ens ho explica l'Ester, de Viatges Mestres.
9: Bueno, a veure, aquest estiu estem treballant com tots els estius, intentant arribar al màxim de clients possibles, atenent totes les peticions, com és normal i lògic, i on van, com sempre, una mica a tot arreu. Sí que és cert que aquest any ens estem trobant doncs, que depèn de les destinacions, lògicament algú pot trobar que hi ha doncs, una certa por o quimeres no? d'anar més cap a un lloc o cap a un altre. Llavors sí que és veritat que, per exemple, molts clients que ens havien demanat en principi d'any començaven a mirar doncs, destinacions, sobretot asiàtiques. A lo millor doncs, s'han anat esperant a veure com anava el tema. Si solament tenien vacances, per exemple, juny, juliol, han optat per altres destinacions, Carib, Sud-amèrica, Europa, molta Europa, circuits per Europa. També hem notat que, per exemple, tota la zona de Nord-amèrica, que sempre era un lloc que s'estirava doncs, bastant, sobretot a Nova York, doncs aquest any s'ha frenat bastant.
4: Així doncs, l'estiu no depèn només d'un gran viatge o d'un lloc paradisíac. Sovint els millors plans són els més senzills. Una sortida en bicicleta quan encara no crema el sol, sortir a córrer abans que surti la llum del sol, un bany al mar, una conversa sota les estrelles o, per exemple, hem descobert també la pràctica com l'espeologia. Perquè al final, trist pel plan que trist, és per gaudir-lo, sempre, a la nostra manera.
0: Doncs sí, Erika, per a tots els gustos, plans de tota mena. Moltíssimes gràcies, Eric Rosique, des de Ràdio Ciutat de Valls. Les 10 i 16, exactament. Per si heu de sincronitzar rellotges. Moment de sortir a l'exterior, ho he fet ja en diverses ocasions, però ara és l'entrevista oficial que fem des de fora, des d'un lloc molt, molt, molt, molt emblemàtic. Mireu, des dels anys 70, que a Altafulla hi ha un local mític i especial, va obrir els anys 70 i va ser refugi d'artistes, de músics, d'escriptors, allí s'hi podia parlar de tot i estem parlant de finals del franquisme. Per tant, hi havia com una eclosió cultural en fi, que feia que fos molt especial, tot a ritme de jazz i tot imitant els locals que en aquell moment estaven bullint també d'activitat cultural a Anglaterra. Aquest local mític que encara existeix avui dia es diu el Faristol i cada petit detall, cada petita cosa i detallet de decoració que trobeu a dins les seves portes, a dintre del local del Faristol, té una història. Per explicar totes aquestes històries, avui bé s'ha publicat un llibre que, de fet, es presenta, no sé si avui o demà, l'Agustí Martí, que és qui portava el Faristol i qui ha publicat el llibre explicant la història d'aquest local mític, està ja acompanyant el nostre company d'Altafulla, l'Eduard Virgili. Comencem l'Onesi, què fa? Eduard, bon dia.
10: Bon dia, Núria.
0: Presentació llarga, però és que el Faristol és mític. És que és mític.
10: Home, i tant. I tant. De fet, és el primer lloc que molta gent els ve al cap, només quan senten la paraula Altafulla, indret conegudíssim per moltes generacions, tant del Camp de Tarragona com de fora. I som avui, ara tu ho explicaves, perquè és un dia molt especial. És aquesta tarda, no demà. Aquesta tarda, a partir de 7:45, es presenta un llibre que és tot un exercici de memòria. Jo he tingut el plaer ja de fullejar. No és només la crònica d'un gastrobar, és també el relat d'una aventura, com la recuperació d'una mansió construïda l'any 1783, la seva transformació en un club de jazz i espai gastronòmic i totes les històries de les persones que hi han passat. Ho avançaves ara, ens acompanya l'Agustí Martí, que és el creador del Faristol i autor de Faristol 1979-2000, una casa dels 700, Altafulla. Agustí, bon dia i gràcies per rebre'ns.
11: Bon dia i molt, molt, molt agraït a vosaltres de tindre'm aquí.
10: Comencem pel principi. Per què ara, després de tants anys, decideixes escriure aquest llibre sobre el Faristol que neix al voltant del confinament i de la pandèmia?
11: Sí, bueno, jo feia molts anys que tenia al cap que havia d'explicar la història del Faristol. No perquè el Faristol sigui un local, perquè va ser una època. Va ser una època molt especial que com ha dit la teva companya, era sortint del franquisme, la gent tenia unes ganes enormes de viure, de sortir al carrer, d'expressar les seves inquietuds. I jo pensava que la gent més jove, que no ha viscut aquesta època, havia de saber, també, no? Però, clar, no m'hi posava, no? Va arribar la pandèmia i estava aquí tancat a aquestes parets i vaig dir, ara és el moment, no? I, bueno, com has dit tu, primer vaig pensar, bueno, la casa és la protagonista, molt, la protagonista principal, pràcticament, no?, d'aquesta aventura. I a través del centre d'estudis em vaig assabentar dels noms dels propietaris i vaig començar escrivint la història de la casa. I després, bueno, va vindre tot el que més.
10: Què vas veure el 1979 quan vas entrar per primera vegada en aquesta mansió del segle XVIII?
11: Bueno, això és una història de com un enamorament, quasi, no? Perquè jo no tenia ni idea, no havia pensat mai de fer una cosa així. Jo estava a Anglaterra, vaig estar 4 anys, i tenia més aviat un projecte de futur dintre del món editorial. Havia traduït algun llibre, feia cròniques per una editorial de Barcelona. Estava a Barcelona. I tenia un amic, el Martí Carreras, que és el germà del Joan Carreras, d'aquí a Altafulla, que quan jo estava a Bristol, que a Bristol hi ha molts petits locals de jazz i això, venia, ell és pianista, em deia, ostres, com és que allí no tenim cap local d'aquest tipus, no? I va ser ell que va descobrir la casa. Llavors em va portar aquí, jo estava a Barcelona, vaig vindre en cotxe un dia, arribo aquí, entro aquí i veig el que és el bar ara, que eren les quadres. Encara hi havia els menjadors dels cavalls, tot fosc. I clar, jo vaig imaginar, dic, això és com una cava de jazz, això és ideal per fer un local. I sense pensar-m'ho més, llavors vam pujar dalt de tot. Vam pujar a les golfes, i les golfes tinc unes vistes, que és on vinc ara jo, no?, la casa meva, tinc unes vistes espectaculars. Llavors veiem des de Tamarit fins al Creixell, tot el mar, i vaig pensar, no, és que aquí m'hi tinc que quedar jo.
10: De fet, la casa té una història, els indians, el comerç amb Cuba, les guerres napoleòniques, diferents famílies que hi han passat. Tu expliques també tot aquest passat. Deixa'm que digui que amb una miqueta de cullerada pròpia teva que hi poses, i així ho expliques i en deixes constància també en el pròleg. Parles de la casa com si tingués una ànima pròpia. Què significa això?
11: Jo crec els que ens agrada viatjar, no? Per exemple, l'Òscar, que és d'aquí també, que li agrada molt Itàlia, jo, en part, tot ve també d'Itàlia. Jo vaig tindre el privilegi d'anar a Itàlia quan tenia 20 anys, vaig a Florència, Venècia, Pisa, tots aquests. I vaig descobrir això que les cases, la història té vida, està present. Quan vaig arribar a Altafulla, no només a aquesta casa, Altafulla en general, és un poble molt especial. Jo crec que aquesta Altafulla té unes energies amagades que fan que la gent que ve aquí sigui gent especial. O sigui, quan jo vaig arribar aquí a Altafulla, Altafulla no era turística. No hi havia pràcticament turisme perquè eren estiuejants. No venia la gent de Barcelona, de Madrid, els que tenen aquestes cases, venien a passar l'estiu. I la gent que venia, que no era d'aquestes estiuejants, els turistes, que sí que n'hi havia algun, eren tots sempre gent especial. Per això jo puc explicar moltes històries.
10: Ara hi anirem. Ara hi anirem. Sí. Núria, per cert, que l'Agustí ha dit, ens acompanya també l'Òscar, és l'Òscar Ramírez Dulcet, l'editor de La Banya, aquesta petita editorial, no?, que és qui publica precisament el llibre de l'Agustí. Defineixes aquest espai, el Faristol, com un lloc de llibertat? Això era conseqüència, ho comentaves abans, d'aquella eufòria democràtica que es vivia després del franquisme, en aquest moment en plena transformació social i política. Tu comences a parlar aquí d'un dels conceptes més interessants que, a més, doncs, expliques en el llibre, que és el Xavi Chic.
11: Xavi Chic, sí. Això, tenim una clienta molt, molt, molt especial.
10: És una filosofia.
11: Que és una filosofia i és una realitat a tot el món, eh? No només aquí. Si mires per internet Xavi Chic, veuràs que hi ha moltíssimes pàgines. Xavi, en anglès, vol dir una cosa gastada, no? Una gastada, que pot ser negatiu, en certa part. Però Chic que vol dir que és de moda, no? que és xulo, li donen la volta i una cosa que és antiga li pot ser al mateix temps molt moderna i molt especial. No?
10: I en una època en què molts restaurants busquen l'espectacularitat, tu comences a defensar el contrari, les imperfeccions, les parets antigues, els objectes amb història. Per què això?
11: Perquè és un sentiment, això és un sentiment, no ho pots explicar. Jo quan veig una restauració, a vegades quan fan aquí, de la Tarragona romana, que ho fan tot ben perfecte, tot ben posat, penso, aneu a Roma i mireu com tenen les pedres romanes totes per terra. Perquè les coses tenen vida pròpia, no?
0: Però Eduard, una cosa que té molt bon el faristol, i de fet és que és autèntic, que aquestes coses estades, cada peça té una història. A vegades hi ha llocs de restauració que el decoren com si fos Chevy Chic, no? Això que dèieu, però que no, que és fals, que això també es compra. I en canvi aquí no, sí, sí. Tot el que hi ha al local té la seva història de veritat.
11: De fet, jo quan vaig fer... I primer la vaig llogar a la casa, no? I al cap de, jo explico també el llibre, al cap de 7 o 8 anys vaig tindre la possibilitat de comprar-la. I llavors, clar, vaig tindre que fer un projecte amb un arquitecte, no? L'arquitecte era un noi que era professor a la Facultat d'Arquitectura de Barcelona, d'Estètica, precisament, amb molt de gust, que havia fet el projecte, no? I quan m'aporta el projecte, resulta que no és per criticar, però és, bueno, no diré el nom, però altres llocs aquí, que tot és vidre, alumini, i em va dir que el concepte arquitectònic modern ara és diferenciar lo modern de l'antic. Lo modern s'ha de veure, no? I vaig dir, mira, no, jo vull la casa com és i fer el mínim possible perquè per respectar l'estil original.
10: El faristol és restaurant, és gastrobar, és música, el jazz ha tingut un paper molt important també en el projecte, encaixa molt bé en aquest espai, i pel faristol hi han passat molts músics, artistes i personatges singulars. Tu al llibre expliques una història especialment sorprenent, és la del Mal, el suposat baixista de Black Sabbath.
11: Sí.
10: Explica'ns aquesta aventura.
11: Bueno, un dia estàvem, els primers anys, jo volia fer jazz, no? Però ja vam donar compte de que era una utopia, no? A Altafulla, als anys 80, fer concerts de jazz amb bandes importants perquè no podia financiar. Llavors fèiem jam sessions, venien músics de Tarragona o de Barcelona, i es muntaven històries, no? I un dia estàvem tocant i arriba un personatge britànic amb cara de fet pols, saps? Dius, aquest tio no s'ha d'anar sortit, i seu a la barra, esperen un seu gin tònic, el que fos, i ve cap allà i diu, podria tocar? Bueno, li van donar la guitarra, i comença a tocar i cantar, i em vaig quedar bocabadat, perquè li vaig dir, escolta, tu has sigut professional, no? Diu, bueno, tocava amb una banda, era el baixista, dic, com se diria la banda? Diu, Black Sabbath. I em vaig quedar... Llavors, aquest senyor resulta... Bueno, és que això ho explico al llibre, però bueno, ho explico una mica. Per diferents raons s'havia arruïnat. Vivia a Salou, tenia una casa a Salou. Es va arruïnar, la seva dona el va deixar i estava al carrer, pràcticament, no? Jo llavors acabava de fer les habitacions i al final em va dir, escolta, mira, podria quedar a dormir aquí aquesta nit perquè no tinc... I es va quedar i va estar mesos. Fins que li vaig tindre que dir, escolta... Però, mentrestant, actuava aquí, es va caure la veu, i aquí venien tots els heavy metals de Barcelona. Van vindre tots, jo crec. Hi havia cua aquí a la porta de xios amb xupes negres i amb...
10: Déu-n'hi-do.
11: I no sé si te recordes del grup Los Rebeldes.
10: Sí.
11: El Segarra i el David Nello, que era el saxofonista, que estiuejava a Altafulla, allà a Torredembarra. El volien agafar per anar a gravar un disco a Barcelona, perquè era un baixista espectacular. I el dia que tenia que anar, me'l trobo aquí, dic, escolta, que no has anat? Diu, no tenia ganes de sortir. I es va quedar. I, bueno, després, clar, quan va sortir, això era abans d'internet, quan no existia internet. Quan va sortir a internet vaig investigar, no?, pensar aquest Mal, i resulta que no surt cap Mal baixista dels Black Sabbath. Llavors, no.
10: et van prendre el pèl d'aquella manera perquè, escolta, les històries que has pogut explicar a conseqüència d'aquest fet fortuit...
11: No, va sortir, va tindre cua perquè una altra cosa que va passar quan va marxar és que gent dels bars d'Altafulla, no? Me van dir, escolta, i el mal aquest? Perquè era molt simpàtic, era molt popular, se va fer popular. En 2 o 3 mesos tothom el coneixia. Dic, no, ha marxat. Com? Havia deixat deutes a tots els bars d'Altafulla amb la història de que tenia que rebre uns diners de no sé què. I bueno, però deutes, de menjar i...
10: Déu-n'hi-do. Intueixo, Núria, que som a la recta final de l'entrevista. En tot cas,
0: sí?
10: deixa'm només que expliqui que el Faristol és lloc de trobades, de tertúlies, d'exposicions, de festivals musicals. S'ha convertit en un referent cultural, però no només això. També és un lloc on poder venir a degustar productes de quilòmetre zero, productes de proximitat, i l'Agustí Martí és un dels primers defensors dels vins del Priorat quan encara no tenien el reconeixement actual. Per tant, aquí també s'hi trobaran vins de la terra que hem de defensar com no pot ser d'una altra manera en un programa com aquest.
0: Doncs, escolta, moltíssimes gràcies a Eduard Virgili i Agustí Martí per totes aquestes històries i que, de fet, la recomanació avui que es fa la presentació del llibre o quan sigui. Si aneu a Altafulla, bé, aneu-hi directament cap al Faristol. Moltes gràcies, companys.
10: I tant. Avui a 8:15. Una abraçada.
0: Una abraçada.
12: Obert per vacances.
0: Ai, toca encetar nou podcast. Aquesta setmana estem d'estrena. Un podcast que ens durà per tot Catalunya buscant un monument singular d'algunes poblacions. Només un, que de patrimoni n'hi ha moltíssim per tot arreu, però demanem a les poblacions que ens entriïn un i que ens l'expliquin en clau dels usos que allà s'hi feien. Comencem fent parada a Tortosa. Allà coneixerem el Cap de Pont. Està al barri de Ferreries. És una estructura clau per entendre el passat defensiu i estratègic de la ciutat. I a través de la seva història ens endinsem en l'evolució d'aquest espai. Des del seu origen era una fortificació vinculada al pont de Barques fins a la seva integració dins del passatge urbà actualment. Tortosa.

0: Avui posem el focus en un espai discret però fonamental per entendre la història de Tortosa, el cap de pont de Ferreries. Quan avui travessem l'Ebre pels ponts actuals, costa imaginar que durant segles l'accés principal a la ciutat es feia per un pont de barques. Era una infraestructura imprescindible perquè connectava Tortosa amb el camí de València i amb tots els territoris situats al sud del riu. Just al punt on arriba aquest pont hi havia el cap de pont, una construcció que tenia una funció molt clara, protegir l'entrada a la ciutat. Però no només era una porta, era una fortificació militar integrada dins del sistema defensiu de Tortosa. Qualsevol persona que volgués entrar o sortir de la ciutat havia de passar per aquest indret. Al segle XVII, quan es va construir, Tortosa era una plaça estratègica. El riu Ebre era una via de comunicació fonamental, però també podia convertir-se en una via d'entrada per a un exèrcit enemic. Per això calia protegir-ne els accessos. Per entendre aquest espai, també cal mirar el barri que l'acull. Ferreries ha estat històricament la porta d'entrada a Tortosa des del sud. Ens ho explica Oriol Segarra, director de Turisme de Tortosa.
1: Ferreries és l'altra banda del pont. Llavors s'ha conegut ja a l'edat mitjana com deia el pont. És l'altra banda del pont. I això implicava que a fora del pont la normativa del control ja era menys lax. Era la part que quedava tancada quan la ciutat tancava les muralles. Per exemple, aquí hi havia diferents hostals on la gent dormia i el dia següent podia vindre. I de fet, què dius, aquí estava una de les grans infraestructures de Tortosa, que és el pont de barques. I dic gran infraestructura perquè durant segles l'únic pont permanent que hi haurà entre el mar i Saragossa és el pont de barques de Tortosa. Per tant, era un punt de pas importantíssim per a qui volgués moure's per la Corona d'Aragó entre Barcelona i València especialment. Llavors, la zona està del pont de barques, que coincideix en la pilastra del monument franquista, donava en aquesta zona d'hostals. Al segle XVI encara no estava fortificat, però a partir del segle XVII, en els conflictes de la monarquia hispànica, comencem per la Guerra de les Successions, se construeix una primera fortificació, que ja serà el cap de pont. Aquesta fortificació en la Guerra de Successió s'anirà ampliant i serà una muralla, una fortificació monumental. El cap de pont és molt gran, és perquè justament protegeix la banda de ponent de Tortosa i el passa pel pont de barques. El cap de pont serà enderrocat a finals del XIX, principis del XX, i queda poca constància d'ells. Però sí que fa uns anys, en unes excavacions que es van fer a la fàbrica de Lehmann, en les reformes que estaven portant a terme, van trobar part del cap de pont i es podia veure com esta construcció era monumental.
0: El cap de pont era un espai de vigilància i control. Aquí es regulava el pas de persones i mercaderies. Hi transitaven comerciants, viatgers, pagesos i també tropes militars. Era un lloc de pas constant, però al mateix temps un punt clau per garantir la seguretat de la ciutat. Si hi havia un perill, aquest era el primer obstacle que es trobava qualsevol atacant abans d'arribar a les muralles de Tortosa. La seva funció, per tant, era doble: facilitar les comunicacions quan hi havia pau i impedir l'entrada de l'enemic quan hi havia guerra. Per això es va construir com una fortificació avaluartada, preparada per resistir l'artilleria i controlar visualment tot l'entorn. No només defensava la ciutat, també representava el poder militar de Tortosa. Oriol Segarra ens explica com era aquesta estructura.
1: Sí, aquesta part visitable, és a dir, el cap de pont, sabem com era a través dels plànols històrics, de les fortificacions, i d'aquí podem veure que era una gran fortalesa, era un tipus baluart, tenia una forma més triangular, més de mitja lluna, que es diu, més com un rebellí, i també per fotografies. I hi ha algunes fotografies curioses, com per exemple per aquí passava el tramvia al segle XIX, i per a que pogués passar correctament el tramvia van arribar a tombar part d'esta muralla del cap de pont per a fer les vies i el pas de tren del tramvia.
0: Amb el pas dels segles, però, la ciutat va evolucionar. Les muralles van deixar de tenir utilitat militar i Tortosa es va expandir més enllà dels seus límits històrics. Durant el segle XIX, moltes fortificacions van ser enderrocades i d'altres van quedar amagades sota les noves construccions. El cap de pont també va patir aquesta transformació, va deixar de tenir una funció defensiva, però no va desaparèixer del tot. Algunes de les seves restes encara es conserven sota edificis del barri de Ferreries. És aquí on la història connecta amb el present, perquè aquestes pedres, que fa 400 anys servien per protegir la ciutat, avui tenen un valor molt diferent. Ja no són una estructura militar, són patrimoni. Són un testimoni de com era la Tortosa fortificada i una eina per explicar la història de la ciutat a les noves generacions. Una de les persones que conviu diàriament amb aquest patrimoni és Emili Lehmann, de Lehmann Sensacions. Als baixos de la seva empresa es conserven restes del cap de pont, fet que converteix aquest espai en un exemple de convivència entre activitat econòmica i patrimoni històric. Ho explica ell mateix.
2: Bé, mos retroalimentem. La veritat és esta. Nosaltres tenim un sentiment tortosí, però especialment de Ferreries, perquè és un barri pues, que l'han vist créixer des dels inicis que estàvem aquí, que era el Cap de Pont i el barri de la Creu, fins a dia d'avui ha crescut enormement. Abans era Ferreries i Sant Vicent, perquè estaven deslligats avui en dia, i fins i tot tot el que és la banda de Quatre Camins ja és un tot, és un petit poble, un gran barri, no? Llavors, pues, bueno, nosaltres diem que ens retroalimentem perquè aportem o intentem aportar aquest granet de sorra a fer créixer el barri i la ciutat, però el persistir aquí a nosaltres també ens dona la idea d'aquesta trajectòria, d'aquesta tradició, d'aquesta experiència.
0: Aquestes restes recorden que el patrimoni no sempre es troba dins d'un museu. De vegades forma part del dia a dia dels veïns, dels comerços i de les empreses. És un patrimoni viu que continua present, encara que hagi canviat completament la seva funció. Allò que abans servia per controlar qui entrava a Tortosa, avui serveix per entendre millor el passat de la ciutat. Conservar aquests vestigis significa mantenir viva part de la memòria col·lectiva i també donar valor a un barri que, històricament, sempre ha estat la porta d'entrada de Tortosa. Ens ho explica Emili Lehmann.
2: Precisament això em va acabar de fer-nos decidir a mantenir les instal·lacions aquí, no? És un plus més que afegir a tota la nostra expertesa que es pot veure quan se passeja per la destil·leria, no? I si a més te trobes una muralla del segle XVI, pues, encara més, no? Veus la tradició i la bueno, tota la vida que portem aquí i el que mos estimem al barri, la ciutat.
0: El Cap de Pont de Ferreries és un magnífic exemple de com evoluciona el patrimoni. Va néixer com una infraestructura militar imprescindible per defensar la ciutat. Durant segles hi van passar soldats, comerciants, viatgers i mercaderies. Va controlar un dels accessos més importants a Tortosa i va formar part d'un sistema defensiu que va marcar la història de la ciutat.

0: avui ja no protegeix Tortosa dels atacs. El seu ús és ben diferent. És un espai patrimonial que ajuda a explicar la història, reforça la identitat de barri i recorda la importància que va tenir Ferreries en el desenvolupament de la ciutat, perquè de vegades les construccions més valuoses no són les més visibles, sinó aquelles que, malgrat quedar amagades durant anys, continuen explicant qui som i d'on venim.
1: El primer capítol d'aquest podcast anomenat Patrimoni ens ha dut a Tortosa, al Cap de Pont, i allí ens ho ha explicat tot David Benito, el company de Ràdio Tortosa. Seguim endavant. I ho fem, ara sí, presentant un altre podcast que ens fa moltíssima il·lusió. Arrenquem un podcast de cuina, però no a l'ús. Hem anomenat Converses de Cuina i aquí hem convidat els nostres redactors i redactores de diferents ràdios locals a que ens posin a cuinar a la cuina amb les seves àvies, tietes, germanes, mares, ho dic en femení, però donem cabuda a tothom, evidentment. S'estrena avui a l'Obert per Vacances la companya del Prat Ràdio, la Neus Bonet. Ella ens explica, junt amb la seva àvia, què significa cuinar quan gairebé no hi ha res a la cuina. I és que l'Úrsula, l'àvia de la Neus, nascuda a Eivissa el 1934 i que alhora va ser alumna de la seva àvia, la Maria, els fogons, comparteix els aprenentatges que li va deixar una infantesa marcada per la postguerra. Una conversa sobre la cuina d'aprofitament, les receptes que alimentaven famílies senceres amb molt poquets ingredients i el valor d'un llegat que encara avui continua ben viu.

0: L'Úrsula, nascuda a Eivissa l'any 1934, filla de la guerra, exiliada forçosament cap a França amb la seva àvia, la seva mare embarassada i la seva germana cap a Argelers, va començar la seva vida víctima de la pèrdua i de la supervivència. Acollides per un país estranger i més tard per la seva família paterna al retornar a casa, a Eivissa, va ser acollida pels seus avis per poder tenir un plat a taula cada dia per menjar. Amb 8 membres a casa que alimentar, la Úrsula va agafar el costum i la traça de la seva àvia Maria, de qui va aprendre una de les coses més valuoses que un pot heretar, la cuina. L'Úrsula, o més coneguda per tot el seu entorn, amics i família com la Mami, és la meva àvia i ens acompanya avui en aquest capítol per parlar de cuina i d'herència familiar. Mami, tu sempre m'has parlat de la teva àvia i de tot el que et va ensenyar ella a la cuina. Què vas aprendre d'ella i què creus que tenien d'especial les seves receptes?
1: Jo, la meva àvia, va ser un referent total, perquè jo l'ajudava, perquè l'havia d'ajudar a la casa, a fer la feina, perquè la meva àvia ja era gran. Però, com ella li agradava molt, la meva àvia era molt bona cuinera, sempre que anava a cuinar, me deia, vine, que m'ajudaràs. Jo tenia una germana més gran, que com ella no li agradava, sempre era jo la que anava al costat d'ella. A llavors, sempre jo m'agradava molt, era molt curiosa. Huela això perquè ho fas, huela això perquè no ho poses així, huela perquè no ho poses així, i la meva huela em donava referència de com se feien les coses. No, això no, perquè això pot quedar així, això pot quedar així. Vale. A llavors vaig aprendre a fer molt de plats, moltes coses, que la meva huela ja no ho feia per agradar-li la cuina en si. Era per necessitat de menjar cada dia, perquè es havia de menjar o patates o moniatos o faves o pèsols, però es havia de menjar. I com es havia de menjar i no hi havia quartos, molts, no sobraven, hi havia el just per poder viure. Ara mateix tenia un plat que li deien fer esbergènies rellenes. Ara sembla que fer esbergènies rellenes és un plat molt saturat, molt calculat, però llavors no. Llavors era un plat de supervivència com qui menja un plat de verdura.
0: Com diríem ara, un de reaprofitament.
1: Sí, aprofitàvem, compràvem les esbergènies, anàvem a comprar, a vegades com nosaltres vivíem, a la part, diguéssim, de les afores d'Eivissa, teníem molts d'horts per allà i anàvem a comprar doncs, esbergènies, pebrots, el que fos cebes, tot això. I ens ho portaven a nosaltres, ja ens ho portaven a casa, perquè tenien uns pagesos coneguts, i ens ho portaven en sacs, perquè era la postguerra, això. Per això que havíem de fer un menjar econòmic que mos omplís la panxa, que mos ben atipàs i que no mos costàs gaires quartos. Pues, després de les aubergènies hi fèiem greixonera.
0: I què és la greixonera? Per qui no sàpiga què és un plat típic?
1: La greixonera és el pa que mos sobrava, que no mos sobrava gaire, perquè tots menjàvem tot el pa que havíem de menjar. Si mos tocaven dos llesques per migdia, mos menjaven tot. Però sempre hi havia algun lunet de pa i la meva àvia ho anava guardant, aquests lunets, que no els havia menjat ningú, estaven nets i estaven bé. I els guardava que es fessin durs. Quan estaven durs, avui vaig a fer la lleixonera, avui és diumenge, farem una lleixonereta. I anava i feia, posava llet amb aquells rosegons de pa, es posava al foc, s'escalfava la llet, es posava una branqueta de canyella, una bona pela de llimona, i llavors hi posava el pa dur, aquell estovar, com qui fa una tassa de sopes per menjar-te. A llavors es posaven ous. Nosaltres també teníem gallines, també teníem ous frescos, agafaves dos o tres ous, els ben maties, els posaves amb la llet calenteta, traies la pela de llimona, traies la canyella, i llavors anaves, també hi posaven sucre, per exemple, tantes cuillades de sucre, i llavors tastaves.
0: Perquè això és dolç.
1: Sí, és un pastís.
0: Jo tinc una pregunta per tu ara mateix. Si tu aquesta recepta l'hagués de fer avui, la faries amb pa dur o la faries amb algun altre ingredient?
1: Pues l'he feta de totes les maneres, tenien quartos per anar buscant enciamades. Perquè m'agrada més amb el pa dur que amb les enciamades.
0: Perquè també es pot fer amb enciamades.
1: Amb croissants, amb enciamades, amb coca, amb tot el que tu vulguis.
0: Amb tot el que tu vulguis, que es faci dur.
1: Això mateix.
0: I que ho puguis repetir.
1: I res de passar-ho per minipiri ni res. Han de quedar bocins, esmiriculats.
0: Que es vegi el tros.
1: Com si fossin menjar per les gallines.
0: Igual que la seva àvia Maria, per mi ella ha estat i serà sempre un dels meus referents dins i fora de la cuina.
2: Ai, que bonic! La Neus Bou, des de la companya Baja de Premià, del Prat Ràdio, perdoneu, que avui ens ha presentat la seva àvia, l'Úrsula, com a referent als fogons. Doncs mira, m'apunto la recepta perquè és un bon, boníssim esmorzar de diumenge, clar que sí. Converses de cuina, les tindrem cada dimecres amb diferents redactors i diferents familiars, doncs que ens ensenyaran no només a cuinar i la recepta de cuina, sinó també tota la història que hi ha al darrere del menjar, que han menjat tota la vida. Vinga, va, que passa, falta més aviat un quart d'hora per arribar a les 11 del matí. Temps d'agenda.

0: I com sempre, en el tram final de programa, connectem amb els companys de Radio Ciutat de Tarragona, amb la Lídia Pujol. Lídia, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Tornem a marxar a Tortosa avui, eh? Lídia Porta. Avui és el dia en què m'estic creuant tots els cognoms. Perdona, Lídia.
1: No passa res.
0: Tortosa, va, centrem-nos. Tortosa, festa del Renaixement.
1: Correctíssim. A partir de demà, dia 16, i fins diumenge, la vila torna 5 segles enrere en aquesta 29a edició. És una de les cites més importants a l'estiu de les Terres de l'Ebre i és una festa que omplirà els carrers amb una ambientació que recrea l'esplendor de Tortosa del segle XVI. I, bueno, en declaracions de Ràdio Tortosa, Jordi Jordan, regidor encarregat de la festa, ens ha explicat una mica el perquè d'aquest període en concret.
2: Com ho podrem veure? Ho podrem veure a l'acte inaugural, però també ho podrem veure en tots aquests viatges històrico-artístics que hem recuperat, on posarem de relleu pues precisament, no?, l'escultura, l'arquitectura, la música, la literatura tortosina del segle XVI.
1: I, bueno, d'aquí de Tortosa passem a Guissona.
0: A Guissona, terra lleidatana.
1: Exacte, que ens porten una proposta de cinema a la fresca. I és que dintre del cicle de Capvespres a la Romana, i amb la vinentesa de la següent estrena també de l'Odissea de Christopher Nolan, no?, han escollit projectar una pel·lícula de la mateixa temàtica, però del 2024.
0: Ah, no és l'actual, eh? No és la del Christopher Nolan, que ningú se'ns despisti.
1: Correcte. I bueno, ara us escoltem un petit momentet del tràiler.
3: ¿Por qué no eliges esposo?
4: ¿A qué salvaje quieres por padre?
3: Cásate con uno, con el que sea, y el resto se irá.
4: Soy la esposa de Ulises.
0: Bueno, és Ulises, no?
1: Sí, sí, moltíssima intensitat, veus molt sèrio, no? Doncs aquest metratge està protagonitzat per Ralph Fiennes i Juliette Binoche i ofereix precisament una mirada íntima i realista del retorn d'Ulisses després de la Guerra de Troia.
0: Molt bé. Això serà pel que estic llegint avui a les 10 a Guissona, però els capvespres de la Romana que han anomenat, per tant, totes les pel·lis deuen ser així de temàtica romana, no?
1: Correcte, no són tot pel·lícules, és l'única pel·lícula que hi ha, la resta són sopars populars, etc, perquè són la prèvia del mercat romà d'Isona, que és un esdeveniment cultural bastant important a la zona.
0: Genial, doncs més enllà d'això, segurament que algú estarà pensant, sí, a casa meva també hi han començat el cinema a la fresca, el cinema a la platja, doncs sí, és que n'està ple tot Catalunya, no?, de possibilitat de veure en pantalla gran pel·lis xules i això, a l'aire lliure. I tanquem, Lídia, amb un documental amb regustet brasiler.
1: Correcte. Acabem aquesta agenda a Torroella de Montgrí amb una proposta per amants del cinema documental i la música, una fusió perfecta. I és que el Festival Inèdit de l'Empordà ens presenta, bé, com deies, un documental sota el títol O Menino do Aigua, que està dedicat al compositor brasiler Hermeto Pascoal. I, bueno, és un film que proposa un viatge per l'univers creatiu d'un dels grans noms de la música contemporània brasilera. Escoltem també un trosset del tràiler.
5: Sí, existe a religió, a mi, a música.
1: És precisament música bastant experimental, amb instruments també de la zona d'allà del Brasil. I abans de la projecció, també, si el públic vol, podrà participar en un recorregut temàtic per Palau Soltera i una xerrada introductòria de l'autor.
0: Sí, ara t'ho anava a dir, música instrumental la que feia Hermeto Pascoal.
1: Correcte.
0: La que feia, que ja no el tenim, va morir l'any passat, pel que estic veient.
1: Sí. Mm-hmm. I, bueno, la projecció del documental és avui, dia 15 de juliol a 9:45 de vespre al cinema Montgrí, però sí, la gent vol anar a l'activitat prèvia aquesta que comentava de la xerrada i el recorregut, doncs és a les 7. A la Fundació Vilacases.
0: Agafeu la referència, si us interessa això, la vida d'Hermeto Pascoal, O Menino d'Ollo d'Agua, és la referència del documental, bé, el pugueu veure avui a l'Empordà, o si no, doncs en qualsevol moment, que avui dia recuperar doncs aquestes peces audiovisuals és més fàcil. Ho tindríem tot per avui, Lídia, bé, hi ha més coses, però són les tres propostes d'agenda?
1: Sí, són les tres propostes. Perfecte. Simplement dir això, que en plan el preu per només el documental

0: sigui per sopar amb pizza, bé sigui per aixecar-te molt aviat i veure la sortida del sol o la posta amb una caleta, però la platja ho peta molt. Tornem a preguntar-li a Cardedeu, acabem de fer un repàs de tot el que ens heu dit a través de l'Insta. Avui us preguntàvem sobre el vostre pla d'estiu perfecte. Enric Rubio, bon dia de nou.
1: Molt bon dia de nou. Quines bandes sonores que ens portes, Núria.
0: No, que ens recomaneu vosaltres, nen. Molt bé,
1: a mitges,
0: molt bé.
1: Ho fem tot a mitges.
0: Ara, jo sóc més de Zoo que de Manel, també t'ho dic, eh? I són estils molt diferents.
1: Absolutament, però bé, és igual. Bueno, qualsevol dels dos que em diguis, fantàstic.
0: Com ho tenim, això?
1: Doncs mira, la gent ens ha seguit explicant quin és el seu pla perfecte a través d'Instagram i va, us citaré una que és la Mary, que ens diu que el seu pla perfecte és a les 8 de la vespre d'un dia entre setmana, això que dèiem abans, Núria, tu i jo, que no cal ser un estiu o un cap de setmana per fer alguna cosa especial. Diu, doncs, a les 8 de la vespre d'un dia entre setmana i sopar a la platja amb la parella quan tothom ha marxat.
0: Torna a sortir la platja, eh? I això de quan tothom ha marxat, difícil, però
1: sí.
0: Ara molt.
1: Has de trobar una bona platja.
0: Allò, vagin passant, adéu, adéu, anar-los fora, no?
1: I no sé si tenim temps per un últim àudio, sí? Va,
0: sí.
1: Doncs posem una que no és de platja.
2: Tu és un soparet amb les meves amigues al Sant Hilari, amb uns bons mojitos si és per la Montse i una botifarreta a la braseta feta per la Maria.
1: Què més
2: podem demanar? Home, a la llum de la lluna, amb les llumetes aquestes fantàstiques i meravelloses que van en piles i que així ens deixen veure les ombres del voltant.
0: Amb els mojitos...
2: Bon estiu.
0: Gràcies. Amb els mojitos de la Montse i les botifarres de la Maria, què pot fallar? És que
1: tenim
0: la Montse i la Maria, què més vols?
1: És que és impossible. Pla, amb amigues, és fantàstic. Haig de dir que he quedat molt cofoi i content, de tot el que ens ha dit la gent. Crec que tenen molt bones idees.
0: Sí. Sí, les anem anant apuntant, però la realitat és que haurem de fer-ho allò en vespres, eh? Perquè al matí els tenim aquí lligats tot l'estiu, Enric, eh?
1: Aquí tothom a la ràdio, i tant,
0: a fitxar.
1: Obert per vacances.
0: Molt bé.
1: Bé, vols que t'expliqui el tema per demà?
0: Ai, sí, mira, ja me n'oblidava, tu.
1: Molt ràpid, perquè sí. Sé que t'agradarà pel que vaig coneixent, eh? Un bon llibre per l'estiu.
0: Oh, que bé! Que bé. Sí, perquè ja tenim el nostre podcast de recomanacions literàries, però
1: Correcte.
0: Això amb els llibres, com més títols tinguis, molt millor, perquè així n'hi ha per triar i remenar. Doncs pues aniré pensant en el meu.
1: Vinga.
0: Mira, ja el tinc.
1: Ah, demà te'l dic. Doncs, va.
0: Demà te'l dic. Enric Rubio, companys de Cardedeu, moltíssimes gràcies.
1: A vosaltres. Fins demà i a llegir.

0: Sense temps de dir-vos gairebé res més, eh? Simplement que tornarem demà a les 9 del matí amb una nova edició de l'Obert per Vacances. Ja ens avançava l'Enric aquest tema. El tema del dia serà recomanacions de lectures. Però també demà tindrem una entrevista principal que ens durà a conèixer com està la situació de la terra de la fruita dolça en terres de Lleida, que doncs avui comencem a la notícia que s'ha avançat la collita del préssec degut a les altes temperatures. Visitarem, ens queda un programa bastant lleidatà demà, visitarem Raïmat Natura i estrenarem algun podcast també que ens farà il·lusió compartir amb vosaltres, segon podcast de l'Eclipsi i consells per a aquells que teniu gossos, concretament gossos, els Dog Tips. Fins demà.
1: La xarxa de comunicació local.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa. Bon dia, són les 12, us parla Pili García. El president de la Generalitat, Salvador Illa, defensa que el govern vol enfortir l'estat del benestar i que no s'ha de triar entre invertir en defensa o en drets socials. Ho ha dit en la cimera del quart pla de suport al tercer sector social de Catalunya.
2: Volem una Catalunya socialment igualitària, més cohesionada i més justa. A una mà, l'ambició moral, els nostres valors, i a l'altra mà, l'ambició transformadora. El compromís del govern és clar i inequívoc enfortir l'estat del benestar davant d'aquells que el volen eliminar o afavorir. Allà on uns retallen, nosaltres pretenem reforçar.
1: En aquest mateix acte, el govern ha anunciat que establirà oficialment el 28 de maig com el Dia del Tercer Sector Social de Catalunya. I Salut retardarà fins al dia 5 d'octubre l'inici de la campanya de vacunació contra la grip i la Covid per l'endarreriment de la producció de les vacunes de la grip. El canvi ve després que l'OMS hagi recomanat modificar les soques de la vacuna antigripal. Per compensar-ho, Salut obrirà les cites a finals de juliol i impulsarà una campanya específica per vacunar mestres i professors. I la inflació puja una dècima al juny a Catalunya i se situa al 3,2%, la mateixa xifra que la mitjana espanyola, segons l'INE. L'augment s'explica sobretot per l'encariment de l'electricitat i el gas, coincidint amb el retorn de l'IVA al 21%. En canvi, els combustibles han pujat, han ajudat a compensar la pujada. La inflació subjacent queda en el 2,9%. I la meitat de les pimes catalanes ha frenat decisions de creixement per problemes d'habitatge i mobilitat dels treballadors, segons un estudi de Pimec. L'informe apunta que un 28% d'empreses ha renunciat a ampliar plantilla i que el 67% ha vist com algun candidat rebutjava una oferta laboral per dificultats per trobar habitatge o assumir-ne el cost. I avui arribem al pic d'aquesta tercera onada de calor amb màximes que tornaran a superar els 40 graus a molts punts de Catalunya. Al litoral, a més, la xafogor serà intensa. També es mantindran les nits tropicals o tòrrides, sobretot a la costa i al prelitoral. El vent rescalfat pot accentuar encara més la calor. I Barcelona prepararà un simulacre de calor extrema per comprovar com respondria la ciutat davant d'un escenari de fins a 50 graus. La primera fase començarà aquest estiu i servirà per analitzar la resistència dels serveis municipals, els equipaments públics i els protocols d'emergència. L'objectiu és detectar punts vulnerables i millorar la resposta davant d'onades de calor cada cop més intenses. I pel que fa al risc d'incendis, Protecció Civil eleva a 111 els municipis amb el Pla 4, amb el Pla Alfa a nivell 4 i 273 al Pla Alfa número 3. I fins aquí les notícies en xarxa.
3: Notícies en xarxa.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: El Calaix, més estiu. Obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa de comunicació local. Aquests són els continguts d'aquesta setmana.
2: Arriba l'estiu, però les nostres recomanacions no s'aturen. En David Canto ens porta noves propostes.
3: Doncs si us agrada Jane Austen o sèries com Dickinson, L'edat dorada o fins i tot Los Bridgerton, segurament us agradarà La otra hermana Bennet.
2: La banda sonora del programa la posa el grup Pols Viva, un projecte encapçalat pel músic Marcel Puig.
4: És com directe, però també té com vàries, no? Te la llegeixes i dius, sé el que queda, no ho sé, és ben bé. Jo crec que a mi em fa pensar, o sigui, a mi em fa... Me la podria preguntar cada dia si la selva és... Tenim una selva, ens en queda, perquè per mi la selva també és com esperança, innocència, alegria, vida.
2: I ens n'anirem d'excursió al Montserratí per descobrir la flora i la fauna d'aquesta zona gràcies al llibre Atlas Natural del Montserratí, d'Edicions Paper d'Estrassa.
5: És un llibre amb molta complexitat, perquè s'ha de triar bé, s'ha d'explicar bé què fem, quin entorn natural tenim. Com ja saps, els llibres que fem sempre busquem companys de camí que en siguin experts. I el que em va fer decidir-me precisament és això. És aquí a Olesa hi ha una entitat que es diu Capreolus, que la formen precisament les quatre persones que ha citat, que són els quatre autors, que ens garantien això. No són només experts a nivell professional, sinó que a més tenen una entitat, una associació, que el que fa és trepitjar terreny.
2: I arrodonim amb una història on dues dones joves d'èpoques diferents estan unides per una passió. Misteris i història estan servits a l'estació Sense Trens, de Jordi Fenosa Tatai, publicada per Cruïlla.
6: Jo sóc dibuixant, jo sóc il·lustrador de llibre infantil des de fa molts anys, abans que em posés a escriure, i els dibuixants tindrem molts defectes, però tenim una, entre cometes, qualitat, és que som uns xafarders i uns drapaires. Ens fixem en moltes coses perquè tot això alimenta el nostre... És el material amb què després dibuixem i al final també escrivim, no?
1: Benvingut estiu i ben trobats tots en aquesta nova cita estiuenca de El Calaix, disponible per escoltar durant el juliol i l'agost d'aquest 2026. Mònica Socies ens ha fet el sumari dels continguts d'aquesta edició 349 de la temporada 7, capítol 44. Us volem recordar que teniu un punt de connexió amb l'equip que fa El Calaix per fer els vostres comentaris i suggeriments. Preneu-ne bona nota. elcalaix.onalatorre@gmail.com. Recordeu, elcalaix.onalatorre@gmail.com. Ja hi som, en mode estiu, i estrenem pels mesos de juliol i agost El Calaix Més Estiu. Esteu atents a les vostres sintonies radiofòniques de proximitat i també a través de la web d'Ona la Torre, ona-latorre.cat. Recordeu, ona-latorre.cat, cercant programes i El Calaix.

0: Edició de continguts, producció i presentació, Mònica Socies. Edició sonora i muntatge tècnic, Josep Maria Soler. El Calaix, més estiu. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Calaix Actiu. Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto, periodista i professor.
1: Quan pensem en Orgull i Prejudici de Jane Austen, el primer nom que ens ve al cap és el de l'Elizabeth, la Lizzie Bennet, i el següent, segurament, és el del senyor Darcy. Però la família Bennet tenia quatre filles més, i una d'elles és la que tothom considerava menys agraciada, la Mary. I aquest és el personatge que va interessar Janice Hadlow, que va escriure La otra hermana Bennet. En parlava al podcast The Secret Life of Books.
2: What do you do when you discover that you're the odd one out?
1: Què fas quan descobreixes que ets la diferent en una família on tothom destaca per la bellesa i l'enginy, en què tothom es relaciona amb el món d'una manera tan joiosa, excitant i segura? Austen també ens diu que la Mary recorre a l'erudició com a un mur que aixeca, perquè és l'única cosa que pensa que pot fer en la qual no tindrà competència, perquè a la casa ningú més està interessat en llegir història, ciència o sermons. A la Mary no li interessa gaire la ficció i no ha trobat el gust per la poesia fins que arriba a Londres a viure amb el seu oncle i la tia, on coneix tot un nou món i també un advocat amic de la família que la introdueix a tot d'autors. La Lizzie encara té un pes a la història com a secundària i el senyor Darcy apareix molt, molt en segon pla. La otra hermana Bennet s'ha publicat aquí, només en espanyol, a Libros de Seda, i aquest any s'ha adaptat a sèrie de televisió, amb 10 capítols de mitja hora que podeu trobar a Movistar Plus.
3: Mary is wearing spectacles.
4: What on earth?
5: Very good. I hope you find them most useful, Mary.
3: I do, Father. Thank you.
4: Mr. Bennet, did you know about this?
5: We discussed this at length. Mary was to visit the optician.
4: Yes, but I did not know that you would actually need to wear glasses.
1: Compta amb un molt bon repartiment i sobretot amb un molt bon guió. L'ha escrit gairebé tot Sarah Quintrell, que n'explicava això al podcast What the Austen.
6: I felt such a connection to this woman who...
1: Vaig sentir una connexió molt intensa amb aquest personatge del tipus que mai se situa al centre de les nostres històries, que té la sensació que és fora del món i que s'esforça molt per encaixar, i com més ho intenta, pitjor se'n surt. I suposo que vaig començar a escriure a partir de la meva pròpia experiència i la de la meva generació, que tinc la sensació que realment necessitàvem aquesta història. I al mateix temps, els fills dels meus amics, els meus fills, els meus nebots, anaven creixent, i vaig pensar que ells també necessitarien aquesta història.
6: They need this story so much too.
1: Doncs si us agrada Jane Austen o sèries com Dickinson, L'edat dorada o fins i tot Los Bridgerton, segurament us agradarà La otra hermana Bennet.
0: Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto. Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
7: Obrim El Calaix de la bona música amb la formació liderada per Marcel Puig, al capdavant de Pols Viva, que ens presenta el disc Això és tot el que queda de la meva selva. Ho fem escoltant Llimones.

0: no puc dormir, no hi ha...
1: Marcel Puig és músic, amb una llarga trajectòria independent catalana i membre de projectes com All Indians, No Chief i Sit Sit. Pols Viva construeix un univers que veu tant de la tradició de la cançó catalana com de l'herència anglosaxona. Un projecte que combina experiència, sensibilitat narrativa i una mirada propera sobre les emocions humanes. Ara i aquí estàs escoltant El Calaix Més Estiu amb Mònica Socies.
2: Aquestes llimones que posen color al nostre estiu. Comencem programa i ho fem amb molta música i amb Pols Viva, un grup, un projecte que ens explica Marcel. Benvingut.
3: Bona tarda, Mònica. Com estàs?
2: Aquí estem. Bueno, jo ballant una mica amb aquest llimones, però ara quietet a la cadira perquè hem de gravar l'entrevista. I veient el videoclip, aquests dies també m'has estat acompanyant, tinc l'acostum de posar-me les vostres músiques i m'agrada, perquè així vaig veient aquest quilòmetre zero de casa, que és tan magnífic. Però escolta'm, anem directes a parlar del grup, del projecte, de com ha nascut el treball, de tot el que hi ha al darrere, Marcel.
3: Sí, el que tu vulguis, home. Pols Viva és un projecte que jo li tinc molt carinyo. Jo, doncs mira, després de tocar en diverses bandes, fent de baixista, doncs vaig dir, ara que tinc una filla, ara és el moment de tancar-me a l'estudi de casa i començar a treure doncs, tot el que he estat guardant. Jo sempre m'ha agradat escriure molt i bueno, doncs era el moment de treure-ho. I vaig començar a composar les cançons i vaig muntar la banda amb amics que eren músics, que els hi vaig ensenyar, els hi van cantar i vam arrencar i mira... I aquí estem.
2: Bueno, i aquí estem, amb una feinada impressionant. Has dit moltes coses que m'agraden, però nosaltres que parlem moltes vegades de literatura, has parlat d'escriure, i és que les lletres de les cançons són literatura, també.
3: Home, sí, literatura, poesia, digue-li com vulguis. A mi és una part important. Hòstia, jo de petit llegia totes les lletres, m'aprenia, vaig aprendre anglès, jo crec, amb les cançons. O sigui, per mi és com bastant l'ànima, m'encanta saber el que diu i no, jo, hòstia, crec que és, bueno, no sé, a mi m'agrada molt.
2: La importància de les lletres, a més, en aquest treball, això és tot el que queda de La meva selva? És una gran pregunta que ens hauríem de fer tots i hauríem d'agafar paper i llapis i començar a escriure què és el que queda de la nostra selva. Quina gran pregunta. Per què la vas triar per aquest disc?
3: Bueno, perquè té... És com directa, però també té com vàries... No? Te la llegeixes i dius, hòstia, sé el que queda, no ho sé, és ben bé... No? És... Tampoc està tan clar, però jo crec que a mi em fa pensar, o sigui, a mi em fa... Me la podria preguntar cada dia si la selva és... No? Tenim una selva, ens en queda, perquè per mi la selva també és com esperança, innocència, alegria, vida. Llavors, bueno, tot el que pot rodejar això, que ho tenim o no?
2: Tants conceptes que hi ha dins del disc, perquè cada cançó agafa un tema vital, explica una història i, a més, suposo, això ho afegeixo jo, molt personal, en el sentit de que són lletres viscudes.
3: Ostres, Mònica, que bé. Doncs la veritat és que sí, tot això que dius és exacte. Jo crec que sí, és una part de mi, és una part d'intentar comunicar-me. Potser no sóc el més parlador quan estem en reunions d'amics, doncs potser trec per aquest camí el que a vegades no dic quan estem... amb reunions més banals, suposadament, no?
2: Bueno, en aquesta entrevista que parlen les cançons parlen per tu, perquè jo sí. Veig que és això, no? Que potser la teva manera d'expressar-te més bé o d'explicar les coses és a través de les lletres i de la música. O sigui, per tant, quan tu deus escriure una cançó i composar una cançó i posar-hi lletra, és un acte d'amor, no? Perquè dius, bueno, jo potser no t'ho puc dir cada dia, però jo t'escric una cançó i em surt molt bé això.
3: Bueno, sí, no sé si em surt molt bé, però sí, m'agrada i totalment d'acord, Mònica, m'has enganxat, eh?
2: T'estic fent l'entrevista, Marcel, això no pot ser.
3: Claro,
2: m'has d'explicar, explica'm cosetes, històries que trobarem en aquest àlbum, i n'hi ha de molt personals. Mira, jo he dit, no sé si preguntar-t'ho o no, tu has dit que sí que estaves oberta a parlar de tot, que per això ho escrivies, però hi ha coses, hi ha homenatges, no? Hi ha homenatges personals, com és la cançó de Shelby.
3: Sí, ostres, Shelby és un, com dius tu, un homenatge a un amic meu, que érem molt amics, era músic, i havíem compartit, havíem tret un disc que jo havia col·laborat amb un disc seu i no sé, va decidir marxar i em va sorprendre tant a mi com a tots els amics i ens va deixar una mica com descol·locat, no? De que no ens ho esperàvem que fos que ho estigués passant tan malament i la veritat em va tocar bastant i no sé, em va sortir, tampoc és allò que digués, hòstia, vaig a... Bueno, doncs un dia amb la guitarra doncs, ho vaig sentir i em va sortir aquesta lletra, la vaig trobar bonica i la trobo bastant rodoneta. I després amb el Joan Colomo vam fer la producció, vam posar-li com aquests ambients, vam posar-li aquesta bateria final i trobo que ha quedat un tema, ostres, per mi, a mi em commou molt i la trobo molt bonica, vaja.
2: És un homenatge per sempre, no? Perquè la música, les lletres, sempre queden molts autors, sempre ens diuen escriure és una manera també de fer teràpia. Ho és, també.
3: Home, completament. És la meva teràpia. La meva dona és terapeuta i jo faig teràpia a base d'escriptura tota la vida. Sempre li he dit i ella ho ha entès perfectament. I rellegir-te i tornar-te a veure't i, hòstia, és teràpia pura.
2: Farem ara una petita aturada per escoltar una altra de les cançons.
1: Pols Viva, des del disc Això és tot el que queda de la meva selva, amb flipes. Yes.

0: El calaix més estiu.
1: Em flipeu, a més la rodoneixo, perquè parlàvem de Shelby, parlàvem de la teràpia, i amb en flipeu parles de l'amistat, Marcel. És important per tu l'amistat?
2: Home, clar que és important l'amistat. És un dels pilars, no?, compartir. Si no compartíssim, què faríem? Vale, que som illes, no? També hi ha la teoria de que estem bastant aïllats, però si aconseguim en alguns moments puntuals aquests petits instants de tresor que connectem amb algú i podem tenir amics per una estona, per uns segons, doncs això és molt bonic. I si, home, sí, els amics i la gent que admires, al final s'ha d'admirar. Bueno, jo crec que els amics s'admiren també, si no. I aquesta cançó és una mica això, és fer aquest punt de que t'agraden tant els teus amics que els hi pots tenir com enveja, però tampoc és una enveja d'aquesta, ni una enveja sana ni una enveja dolenta, sinó és com, hòstia, que us trobo tan collonuts que vull ser com vosaltres, no?, com si diguéssim. En petit cadascú amb lo seu, però, bueno, una mica per aquí va, jo crec. No sé si m'he explicat.
1: T'has explicat i penso que és un concepte magnífic perquè cada vegada nosaltres podem ser illes, a veure si et sembla això bé, podem ser illes, però ens estem aïllant molt. Mm-hmm. I que no és el mateix concepte tenir un moment de ser illa que aïllar-se. I, per tant, cantar a l'amistat i admirar els que tenim al costat, jo penso que és un acte absolut d'empatia i de generositat.
2: Que bé, sí, i tant, completament. Hòstia, el que dius tu, mira, això, som una illa, però cada cop hem de construir ponts, no? Ponts de sorra, ponts de fusta, ponts, anem construint ponts amb tots els que puguem. Home, sí, s'ha de tenir... Tot el món pot ser amic, que en el fons, si tu mires amb bona cara, tothom que et trobis pel carrer, per què te'l mires malament, no? Són allò, amics o enemics?
1: És una mirada molt positiva. Jo espero que tots acabem amarats, de veritat, d'aquesta positivitat quan estiguem escoltant i reescoltant l'entrevista, perquè us convido que l'escolteu, la reescolteu, i sobretot també les cançons d'aquest Pols Viva. Acabat tot el treball i tot maquetat, tot preparat per sortir, amb una coberta de l'àlbum absolutament preciosa. És un regal.
2: Sí, el Guillermo em va fer aquest regal, tu. Estàvem allà amb la coberta comentant amb els del grup una mica aquest, i jo també dibuixo, i ens amic, va, faig un dibuix, una foto, així. I jo tenia aquest quadre del Guillermo que m'agradava molt, i un dia me'l vaig trobar i vaig dir, hòstia, tio, estàvem parlant que trauria el disc, i vaig dir, què, em deixaries el teu quadre? I em va dir, i tant, som-hi. I vaig dir, hòstia, que bé, i sí, ho vam fer, vam buscar els PDFs, bla, bla, i aquí està. Preciós.
1: Realment és descobriu també el pintor, eh? Jo ho he fet, xafardegeu, perquè és un artista absolut i penso que és que queda magnífic. A més, queda molt bonic perquè, en certa manera, és també una part teva, no? És un regal, és amistat. Fins i tot la coberta hi ha l'amistat. Jo, si a tu et sembla bé, he fet la tria. Hem comentat amb el Marcel, però jo he fet la tria. Al final, això una mica Marimandi, eh? M'ha agradat moltíssim també la cançó que obre l'àlbum, que és Portes Obertes. I jo penso que també és un cant, no? I m'agrada, per tancar l'entrevista, m'agrada precisament posar Portes Obertes, perquè entreu, sobretot en aquest àlbum, en aquest treball, en aquestes cançons, en aquesta música. Marcel, no sé si vols comentar alguna cosa més.
2: No, encantat, home, conèixer-te, Mònica, ha sigut un plaer. I sí, Portes Obertes és una oda a la sorpresa, a deixar-nos, sí, deixar-nos sorprendre, la veritat, i a veure que les portes estan obertes cada dia, això, a coses noves, sensacions.
1: Doncs sí, per vosaltres, Pols Viva és nou, Portes Obertes, perquè hi entreu i navegueu en aquesta dimensió. Gràcies, Marcel.
2: Moltes gràcies, Mònica.
0: El calaix més estiu. Tanquem entrevista amb la formació musical Pols Viva, que ens ha presentat, a través de la veu del seu líder, Marcel Puig, el disc Això és tot el que queda de la meva selva, amb la peça titulada Portes Obertes.

0: L'Atlas Natural del Montserratí et convida a explorar Montserrat i el seu entorn com si fossis, amb binocles, brúixola, llapis i llibreta a punt. Ens ho expliquen en Joan Soler Gironès, graduat en Geografia i Ordenació del Territori i amb un màster de Patrimoni i un altre en Geoinformació, fundador del grup de natura Capreulus. L'Imma Clemente, il·lustradora i cofundadora de l'estudi de disseny gràfic Quatre Ratlles, va estudiar còmic i ha treballat en estudis d'animació. Actualment la podeu trobar a AMC Toys i EDB, entre altres. I amb Quim Moreno, fundador i editor d'Edicions Paper d'Estrassa. És professor de disseny gràfic a Elisava i membre d'editors.cat. Ara i aquí, estàs escoltant El Calaix, més estiu, amb Mònica Socies.
1: Els protagonistes són Àlex Benítez, Jordi Cerdeira, Biel Montoro i Joan Soler Gironès, sota la batuta del Quim Moreno i amb les il·lustracions de la Imma Clemente. Parlem de l'Atlas Natural del Montserratí. Avui no hi són tots, eh? No hi són tots, però els havíem de citar. Avui tenim el director d'orquestra, Quim Moreno. Benvingut.
2: Moltes gràcies, Mònica.
1: Una il·lustradora de la que, bé, que n'hem parlat molt, també perquè realment té molta traça i Edicions Paper d'Estrassa, jo penso que ja la té allò de capçalera, eh, Imma Clemente?
3: Gràcies, Mònica. Hola.
1: I després, qui ens transportarà a la natura serà en Joan Soler Gironès.
4: Hola, molt bones.
1: A més, in situ, perquè estàs a l'aire lliure en aquests moments.
4: Sí, ho fem més experimental.
1: A veure com surt la cosa, però bé, suposo que sortirà bé, perquè estant a la natura, potser els que més estorbem som nosaltres, els humans, perquè els animals i el paisatge moltes vegades agraeixen el silenci i que no hi hagi ningú que els trepitgi ni els molesti. D'això també en parlarem. Però posem la mirada directament. Jo me'n vaig a l'inici de tot, en aquest mapa, en aquesta... Que em fa molta gràcia perquè reconec noms com els Hostalets de Pierola, que em fa molta... Olesa de Montserrat, que l'hem visitada, Viladecavalls, Abrera... Però, evidentment, Montserrat, el massís de Montserrat, n'és protagonista absolut. Quim, tu que sempre mires per la terra, però que aquesta vegada has fet un llibre per tots i ara, de cara a l'estiu, aconsello i recomano que el compreu i el porteu de guia. Com és que t'has endinsat en la natura?
2: La veritat és que fa temps que teníem de ganes de fer un llibre així, però és un llibre amb molta complexitat, perquè s'ha de triar bé, s'ha d'explicar bé què fem, quin entorn natural tenim. I, com ja saps, els llibres que fem sempre busquem companys de camí que en siguin experts. I el que em va fer decidir-me precisament és això. És aquí a Olesa hi ha una entitat que es diu Capreulus, que la formen precisament les quatre persones que ha citat, que són els quatre autors, que ens garantien això. No són només experts a nivell professional, sinó que a més tenen una entitat, una associació, que el que fa és trepitjar terreny de forma voluntària i explicar-nos i fer seguiment de flora i fauna del nostre voltant. Garantir que teníem algú de qualitat, que ens pogués assessorar amb això i que ens pogués fer els textos, però a més fer un reconeixement a la tasca que fan. Això m'ho va posar molt fàcil a l'hora de fer el llibre. La gràcia de triar com fer-ho. I aquest ha estat el procés que hem trigat pràcticament un any i que ara, per sort, ja tenim a les mans.
1: Bé, a mi m'ha encantat perquè quan començava a repassar tot el tema d'animals i de flora també, o sigui, fauna i flora, m'ha fet molta gràcia de quan jo no treballava tant i anava a tombar pel món i fins i tot amb alguna gent forestal i havíem vist doncs, aquests animals en plena natura, no? I penso que és preciós. Hi haurà molts nens i nenes que segurament no hauran vist mai aquests animals en llibertat, no? En plena natura. I per tant, és important com a mínim que els hi traslladem. Joan, escolta.
4: Digue'm.
1: El teu tema és més paisatgístic, m'has dit. Posa'ns una mica en context de què hi trobarem, no? Quin és el context ambiental del llibre?
4: Sí, com bé dius, la meva part, potser com a geògraf de professió, doncs és una mirada molt més territorial, ambiental, fins i tot transversal, no?, d'aquest territori. I bé, Montserrat... tothom el coneix per ser el massís, la muntanya màgica, no? La muntanya identitària de Catalunya, però també és veritat que no és només Montserrat, sinó que és tot un territori, tot un entorn geogràfic que hi ha al voltant, que el coneixem també com el Montserratí, i que té una gran riquesa pel que fa a la biodiversitat, de fauna i flora, però també de paisatge, no? Paisatges que són molt diferents a la cara nord que a la cara sud, o a dins del massís o a fora. I això també ho podem traslladar al nivell de fauna i flora. La fauna que hi ha dins de... i la flora que hi ha dins del massís és una, la que hi ha fora és una altra, i la que hi ha al nord i al sud també és diferent. Però en el conjunt, doncs, descriuen un paisatge o caracteritzen un paisatge que el coneixem com el Montserratí, no? Geogràficament parlant. I aquí trobem espècies emblemàtiques que pot conèixer qualsevol persona, com la cabra, cabra salvatge, el duc, etc., o altres més curiosos o no tan coneguts, no? Com, per exemple, si parlem de plantes, doncs l'orella d'os, la corona de reina, etc., etc. Realment és un territori que pensem que tenim molt conegut per la muntanya de Montserrat, però realment és un territori que tan petits, grans, doncs encara podem descobrir molt més, i ara també doncs, amb aquest llibre.
1: Bueno, amb aquest llibre descobrireu moltíssim, però molt, perquè a més encara al final feu una llista que m'ha encantat, perquè, escolta'm, parleu de fins i tot, ja en total, entre les 6 que dieu i la que ja heu posat, 7 espècies de ratpenats, o sigui que és que aquí trobarem una diversitat immensa. Però clar, sempre posem la mirada a Montserrat.
4: Sí, exacte. Sempre mirem cap al que es coneix com el massís de roca, no? La muntanya pròpiament, però a l'entorn, per exemple, en el llibre, doncs parlem també de 25 municipis. I aquests municipis són del Baix Llobregat, del Bages, de l'Anoia o del Vallès, eh? Però, clar, també hem de fer una mirada més àmplia i més cap al nostre entorn, de quilòmetre zero, no? del nostre territori, que avui dia el tenim potser més oblidat, no? I és una... El llibre també permet fer una reflexió de tornar-li a fer una altra mirada, no? Una mirada interior una altra vegada, per entendre'ns.
1: Doncs és tornar endins i descobrir, perquè tots aquests escaladors, turistes, excursionistes, és una gran eina per portar al damunt. Heu de portar la motxilla una miqueta gran, que és molt bonic, però és una mica gran. Però, Imma, jo sé que tenia una pregunta per la Imma, perquè cada vegada que anava passant pàgines i veient les il·lustracions, m'entrava un dubte. Has il·lustrat moltíssim i molta diversitat de llibres, però... Per tu, què ha estat il·lustrar l'Atlas Natural del Montserratí? Què has descobert, què coneixies, què no? I la feinada que has fet, perquè has dibuixat aquí el que no està escrit.
3: Sí, sí, hi ha un tou d'animals aquí i de plantes. Bueno, al principi, quan el Quim em va proposar el projecte, clar, jo sempre he fet il·lustració infantil i contes infantils i això... era un projecte que no volia ser una il·lustració científica, però havia d'estar entremig d'una il·lustració científica i una il·lustració infantil. Llavors, clar, va ser com fer com una mena d'estudi de fer esbossos i tal, a veure si trobava una manera d'il·lustrar tots aquests animals sense perdre la seva identitat, que fossin reconeixibles, perquè havien de ser-ho, però sense aquest detall que potser moltes vegades a la il·lustració científica quasi arriba a ser com una fotografia. I havia de ser un dibuix més amable pel to del llibre. I el bo és que vaig fer un dels primers esbossos que vaig fer, els hi vaig passar, i em van dir tots que sí, que perfecte. Jo, menys mal, però dic, si no, ja no sé què, no se'm corria què podia fer, o sigui, perfecte, perquè els hi va agradar el to i jo també em sentia còmoda dibuixant així, no? I de descobrir, he descobert, o sigui, una meravella, perquè jo m'encanta anar a la natura, m'encanta anar a la muntanya. Estic que quasi cada cap de setmana a la muntanya i he descobert una quantitat d'animals que no tenia ni idea que els teníem aquí. O sigui, per mi, ara clar, ara surto a la muntanya i els vaig buscant a veure si els trobo, perquè no, és això, és descobrir molts animals que dius, ostres, això ho tenim aquí? No ho sabia, no tenia ni idea.
1: Això també ho he pensat jo, eh? A mesura que anava llegint pensava, mare meva, les vegades que he anat jo a peu i quants animals m'acompanyaven i jo sense veure, els hauré de tornar. Ara fa una mica de mantra ja, caminar tant, però jo hauré de tornar. I m'agrada molt que diguis que s'havien de reconèixer i buscar-los, perquè precisament el llibre, Quim, suposo que tu com a director d'orquestra, l'has acarat molt a interactuar. Les preguntes, no? Tota una sèrie de preguntes. Trobar els animals dintre de les il·lustracions, perquè tenim el dibuix del riu, o del bosc, de les muntanyes, però a més tenim les il·lustracions de cada un dels animals i d'aquestes plantes, com pinassa, el teix, el boix grèvol, o la geneta, la merla brava. Vull dir, és perquè grans i petits interactuïn.
2: Sí, és que, de fet, aquest és una mica el segell de l'editorial. Tu, quan el primer text que veus quan obres el llibre, precisament diu prepara unes botes, posa la motxilla, una cantimplora, uns binocles, una brújula, un llapis, una llibreta, marxem d'excursió. I el llibre no deixa de ser una excursió. No deixa de ser anar a Montserrat sense anar a Montserrat. I totes les interaccions que hi ha en el llibre el que permet ser un llibre que pot veure un nen sol, pot veure un adolescent, pot ser una interacció entre pares i fills, entre avis i nets, pot ser un llibre per a les escoles. Permet, precisament, això. És un procés de fer una excursió i anar descobrint els quatre ambients que explica el llibre, que és, com dèiem, el massís, el riu, el bosc i els conreus, i cada un d'aquests quatre escenaris anar descobrint interaccions amb humans, però en menor mesura, però sobretot interaccions entre diferents animals, entre els animals i l'entorn natural. Si aquest joc de descoberta que t'ho permet només visualment mirant la il·lustració doble, que es presenta cada un d'aquests escenaris, com les interaccions que venen després, és la riquesa del llibre. Per això diem que és un llibre que funciona perfectament per mirar-lo una vegada ara, un nen de 7 anys, quan en tingui 14 el pugui tornar a mirar, quan en tingui 15 el pugui tornar a mirar, però quan en tingui 25 o quan sigui pare el podrà tornar a mirar, perquè és un llibre que no s'esgota d'una lectura. Un llibre recurrent per anar mirant amb diferents mirades segons tu del teu moment o segons amb qui interactuïs. I a més, com ja saps, perquè ens coneixes moltíssim, un dels segells de l'editorial és d'aquesta part didàctica que no es queda només amb el llibre. A part de fer el llibre, hem fet làmines, hem fet totes les il·lustracions només en línia perquè es puguin acolorir, perquè es puguin pintar, farem un joc de cartes, és a dir, pots jugar a descobrir el massís de moltes maneres, sense anar-hi, però també anar-hi portant el llibre a la motxilla i anar, amb tot el respecte per l'entorn, anar trepitjant el terreny i anar veient i anar descobrint.
1: Colla, perquè avui som colla, eh? Això de tenir tants convidats no sol passar habitualment, tot online, però molt contenta. Gràcies a tots per la feinada que heu fet, per fer-nos arribar el llibre també. Imma, enhorabona, t'ho haig de dir.
3: Gràcies.
1: T'ho han dit molt i jo t'ho torno a dir una altra vegada. I, escolta, que tingui molta sortida, molta volada i que ens apropi i, sobretot, ens conscienciï de cuidar tot el nostre voltant, perquè si no cuidem, ho perdrem i és tan necessari. Gràcies, de veritat.
2: Gràcies a vosaltres.
0: Jordi Fenosa Tatai és il·lustrador de llibres infantils i còmics. L'any 2014 va començar a escriure. Ja ha publicat 10 llibres, entre ells El jardí pudent del professor Frisbee i L'Alícia i la fredor d'alta mar. S'ha format a l'Escola d'Arts i Oficis i a l'Escola Josu. Ara i aquí estàs escoltant El Calaix, més estiu, amb Mònica Socies.
1: Un viatge històric. És una novel·la juvenil, però és una novel·la per adults, també. Hi ha les dues mirades. I per què me n'he enamorat? Per la part històrica. Jordi, benvingut.
5: Moltes gràcies, Mònica.
1: Jordi Fenosa, Tatai, l'estació sense trens, publicada per Cruïlla. I quina estació i quantes sorpreses que no es poden explicar. I que meravellós, bé, un final apoteòsic. Però el viatge, Jordi, al final és el que importa, és aquest viatge, no? I m'agradaria començar-lo pel principi, per la llavor, per una fotografia, que això és molt bonic.
5: Sí, l'estació sense trens neix d'una manera bé, casual. Jo un dia em trobo al Voló, a la Catalunya Nord, estic en un pavelló d'esports, estic esperant que comenci un concert. Llavors jo soc dibuixant, jo soc il·lustrador de llibre infantil des de fa molts anys, abans que em posés a escriure, i els dibuixants tindrem molts defectes, però tenim una entre cometes, qualitat, és que som uns xafarders i uns drapaires. Ens fixem en moltes coses perquè tot això alimenta el nostre... és el material amb què després dibuixem i al final també escrivim, no? Bé, el cas és que jo vaig i em trobo un tros de cartró i en comptes de prescindir, de passar d'ell, doncs vaig i m'ajupo i l'agafo. Un trosset petit de cartró, el giro i era una foto antiga, una foto probablement de principis del segle XX on es veia els cossos d'una parella, d'una mare i una dona i, clar, el primer que se m'acut és, ostres, li falten els caps. I si estaran per aquí a prop? Doncs sí, miro 4 o 5 metres més enllà, veig un altre trosset de cartró, el cullo i, efectivament, hi ha els caps d'aquella parella, d'aquells, potser nuvis, perquè podia ser una foto de casament. Les encaixo, encaixen perfectament, i no és una reproducció, un paper de diari, no, és una foto original de probablement 1900-1910, bé, jo, naturalment, me l'enduc a casa. Me l'enduc a casa, la tinc en un calaix, me la miro sovint i se m'engega alguna cosa, no? I començo a pensar qui serien aquelles persones, com podria haver estat la seva vida, però, clar, jo no tinc cap lligam en el Voló ni en aquella zona, visc a l'Empordà, però no a la Catalunya Nord, no tenia manera d'investigar qui podien ser, així que vaig dir, doncs, imagina, home, passa-t'ho bé. I vaig agafar aquells personatges, els vaig convertir en personatges meus i els vaig col·locar en el meu escenari, allà on jo volia explicar la meva història. I els vaig convertir en els protagonistes de l'estació sense tren.
1: Una família que al final bueno, ens portarà alguna sorpresa, però sobretot les protagonistes, les que ens van portant per aquest camí, són una mare i una filla. O sigui, banda de la història, que és molt interessant, ara parlarem de punts importants, es parla també d'aquests canvis de l'adolescència, de la relació entre pares i fills, en aquest cas, mare i filla, que no és una relació fàcil perquè la mare tampoc ha tingut una vida fàcil.
5: No. No, la és una història doble. Tu abans has parlat que tenia molt de tema històric, efectivament, però clar, jo la història la situo en l'època postpandèmia, 2022, que de fet és quan jo estava escrivint la novel·la, i agafo una protagonista, que és la Joana, una noia de 15 anys, molt enfadada amb la vida, que s'està buscant a si mateixa i no troba res, però és que té una mare que fa 40 anys que també s'està buscant a si mateixa. Una mare, mare soltera, molt arriada, que diem aquí, una mica hippie, i que ha agafat a la seva filla, ha decidit fer un canvi de vida, sortir de Barcelona i anar, tornar al poble de la seva infantesa, amb la filla, com si fos un paquet més de la mudança. Cosa que a la filla, la Joana, no li fa cap gràcia. Tanta gràcia que he preferit no dir el nom del poble, primer per comoditat, perquè els escriptors sempre ens dona molta llibertat treballar en pobles imaginaris, perquè si vols poses mar, si no, no poses mar. Si vols poses una estació de tren, si no vols no la poses. I et quedes tan ample. Però és que, a més, el poble surt una mica malparat, no? Perquè la Joana li diu un mal nom bastant desagradable. És clar, jo no voldria que ningú del Tarragonès s'enfadés amb mi, que me'ls estimo molt. El poble, la Joana li diu merda, poble.
1: Està enfadada amb el món.
5: Està molt emprenyada, esclar.
1: I és el merda poble, i ja veurem com anirà evolucionant el tema del merda poble. El deixem aquí. El que passa que ella, a poc a poc, penso que aquest merda poble l'anirà enamorant i anirà descobrint que hi ha moltes més coses i serà una sorpresa. I a mesura que van passant els dies, s'anirà fent gran. Has dit una cosa important, el tarragonès. Jo m'hi he sentit molt identificada. Jo jugo a casa, Sant Vicenç de Calders, la forma de parlar, moltes expressions i frases fetes...
5: Bé, he de dir que jo no em vaig atrevir en un principi a recrear la parla de la vostra zona perquè no gosava, perquè jo no parlo així, no? Jo soc barceloní i visc a l'Empordà, imagina't, no? Jo vaig passar la infantesa entre Creixell i Torredembarra, aquella zona, però, clar, jo era un barceloní trasplantat i és difícil que se'ns enganxin gaires coses perquè hi ha aquesta distància, no? Però vaig comptar amb l'assessorament d'una persona, de la Elena de Cruz, professora de la Universitat de Rovira i Virgili, que em va ajudar molt a donar semblança als personatges, sobretot a la gent gran. Els joves jo no em vaig atrevir gaire a convertir-los en... a moure'm de l'estàndard aquest una mica juvenil, no? Perquè ja era prou difícil per mi parlar com si tingués 15 anys, que ja els tinc molt lluny, els 15 anys. Doncs a sobre, 15 anys de Tarragona, no vaig gossar, no? Vaig deixar-ho només en la gent gran, això sí. I en els personatges històrics també, suposo, uns quants.
1: Doncs a mi, jo he gaudit i hi ha hagut paraules, jo què sé, que, conco. I ara feia molts dies que no llegia, no?, el conco.
5: Home...
1: No l'havia sentit tant, de petita l'havia sentit, no excessivament, però m'ha fet molta gràcia el de Concú. Feia molts dies. Però, escolta'm, toques ponts molt importants perquè hi ha una cosa que m'ha agradat molt i és la Guerra del Rif, que no està tan coneguda perquè es parla molt de la Guerra Civil, que també surt, però la Guerra del Rif va ser molt... Bueno, això és dramàtic, jo he fet alguna entrevista i és absolutament dramàtic i no és tan coneguda. I ho poses en un llibre juvenil, que això vol dir que estem traspassant la història en aquests joves. És molt important,
5: clar,
1: també.
5: Jo, si et sembla, parlem ja de l'Elvira, que és l'altra noia protagonista. Sí. La història és doble, com no sé si ja ho hem dit. La Joana, en el seu aclimatament, en la seva arribada al poble, troba uns quaderns de dibuix i descobreix una noia com ella de 1909. S'imagina la seva vida, no?, més o menys. L'Elvira, i aquí jo crec que és una cosa que m'importa de cap, el fet de que la humanitat tenim grans talents, no?, músics, pintors, científics, però el desenvolupament d'aquests talents, d'aquestes obres, ha anat molt lligat a les circumstàncies favorables que s'han trobat, no?, naturalment. I qui és que no ha trobat quasi mai circumstàncies favorables? Les dones. Quants Mozarts, quants Beethovens, quants Einsteins, dona, ens hem perdut perquè, com tinc per aquí un retall de la Montserrat Roig que diu, ve a dir, si Beethoven, Einstein i Miquel Àngel haguessin hagut de canviar bolquers i donar el pit cada 3 hores, no haguessin fet les seves obres, no? Doncs aquí és on volia portar jo els meus personatges, no? I la Joana descobreix que l'Elvira va ser una noia amb un gran talent pel dibuix, però va ser noia i pobra l'any 1909 amb unes circumstàncies com eren les dels nostres avis i besavis, duríssimes, que no ens podem imaginar com cada pocs anys hi havia una guerra, cada pocs anys hi havia una mala collita, cada pocs anys hi havia una epidèmia, i la gent anava... Bueno, van tenir una vida molt dura, realment.
1: Molt, molt dura, I m'agrada molt bé aquest paral·lelisme i parlar de les dones, sobretot perquè la Joana, que és jove i té totes les eines al seu abast, encara que estigui enfadada amb el món, és capaç de ser conscient precisament de que té totes aquestes coses, no? I de dir, no puc queixar-me tant, em puc queixar i m'haig de reivindicar, però potser no tant, no?
5: Home, jo no volia fer un sermó, jo no volia que la lectura fos nois i noies joves avui dia, que mira que teniu de tot i l'Elvira pobra no... Home, no. Aquí no, aquest moralisme no el volia, però en fi, vulguis que no, es pot interpretar també que això és, no? I no només val per joves, també val per nosaltres, eh? També val per nosaltres.
1: Bueno, va per tots perquè a vegades se'ns oblida la història i la literatura fa que toquem una altra vegada de peus a terra i de dir no oblidem tot el que hem passat. No és moralisme. A mi m'agrada molt la mirada que hi has posat damunt de la Joana perquè és una mirada de curiositat i de fascinació. I això és molt dels joves. No s'ha perdut, afortunadament.
5: Sí. I bé, perdó, ara hem anat a ficar de peus a la galleda perquè hi ha coses que no es poden dir. Però, esclar, aquest descobriment del poble la porta per uns camins molt inesperats, no? Tal com ella arriba i que fingeix que no sap res perquè està en guerra amb la seva mare i no sap ni el que és una garrofa, que ja és el colmo, que és mentida, però bé, ella s'ho fa.
1: Bueno, és que hi ha moltes coses que no es poden explicar. Hem d'anar amb, hem de posar molt bé els peus a terra i no posar els peus a la galleda, com ha dit en Jordi, per no explicar coses que no toquen. El que sí és tot aquest retrat històric i l'has fet sempre des de la mirada, no?, d'aquests anarquistes, des de la mirada del poble, a més a més. L'has fet des de tocant de peus a terra, no? Ens obligaven a anar, han agafat els reservistes, o sigui, sí, com patia la base,
5: sí,
1: no?
5: Sí, sí. Sí, no, realment van ser èpoques, bé, et podien cridar a anar al Marroc a fer una guerra que ni anava ni et venia, amb unes condicions infernals, perquè l'exèrcit espanyol estava molt mal equipat i molt mal preparat, però les oligarquies ordenaven que allò es fes, i per això contínuament hi havia guerres colonials en del Marroc, una cosa que va durar moltes dècades, no? I això va tenir conseqüències a Catalunya, com sabem. Bé, hi ha molta història, crec jo. A mi m'agrada molt la història contemporània. Veig, a més, que vosaltres toqueu molts llibres que hi ha tema històric, cosa que també m'agrada molt de les vostres entrevistes. A mi m'agrada molt i jo volia que sortís això. I, de fet, hi ha alguna anècdota, hi ha alguna cosa que és de la meva família. Vull dir que no m'he pogut estar de remenar i explicar alguna batalleta, no particular meva, però sí de la meva.
1: Bé, això sempre sol passar. No se sap mai quina part, però sol passar que sempre hi ha algun punt. Bé, per això és el que vivim, no? I per això és el poble. Hi ha un fragment, són molts els que hi he notat al quadern de lectura, però m'ha impactat aquest, no? Diu, veure'ls és encara més trist del que s'havia imaginat. Semblen un ramat dòcil. Són fills de pagesos i jornalers sense terra. Molts van calçats amb espardenyes i porten farcells de roba. Dibuixes exactes. És que magníficament, no?
5: Sí.
1: Cada una de les escenes.
5: Aquesta descripció la vaig escriure després de veure un apunt de Ramon Casas, que ben bé retratava això. Un grup de nois, de reclutes, que s'anaven a la Guerra d'Àfrica i feien cua, no sé si a l'estació de tren o a l'oficina de reclutament, i anaven així. I és que realment les guerres les feien els pobres, perquè a més sabreu que hi havia una taxa que els rics podien pagar per eludir el reclutament. Sí. Cosa que, evidentment, els pobres no podien, perquè era elevadíssima, no? Era molts diners per un pagès, per un jornaler. Però els fills dels rics no hi anaven, i això era encara més escandalós. No?
1: Bé, a Can Panisello ja trobareu també aquest món dels rics, no? Aquesta confrontació entre els privilegis que tenien uns i com arribaven a patir els altres. Jo penso que aquí també, amb aquesta família, has dibuixat molt bé aquest plus de superioritat. Les escales.
5: Sí.
1: Oh, quin símbol més símbol. Magnífic, el de les escales.
5: Mm-hmm. Aquestes escales de marbre, sí.
1: Que havien de netejar les minyones.
5: Sí, hi he volgut retratar una família de nous rics, no una família amb aquella noblesa de l'aristocràcia rural que a Catalunya en quedava poca, una família de nous rics que es construeixen una gran casa i fiquen a dintre unes escales de marbre una mica desmesurades, fins i tot, no? I obliguen a les minyones a que estiguin impolutes i brillants i perfectes perquè és com el seu símbol, no? El símbol del seu ascens. És la família Panisello, que tenen un fill que més vol ser artista. I aquí és on la cosa encaixa amb la presència de l'Elvira, de la minyona, que accidentalment aterra en aquella casa amb el seu talent. És un diamant en brut, és una noia que, si la deixessin, seria una gran artista. Però llavors allà descobreix l'estudi del senyoret. Per mi és una pàgina que m'ho vaig passar molt bé, perquè, a més, ja, com he dit, jo soc dibuixant. El material de dibuix és una cosa que a mi em cau la bava quan veig. No ho puc evitar, però quan veig aquarel·les, quan veig pincells, allò és tan bonic. I l'Elvira allà té una revelació. No?
1: Mireu, ara el Jordi m'ho ha deixat molt ben filat tot, perquè llegir la novel·la, L'estació sense trens, és una miqueta... És com si ell hagués agafat aquestes aquarel·les, aquests dibuixos, aquests esbossos en carbonet i els hagués passat a paraules. Hi ha escenes escrites que són absolutament visuals i hi ha moments àlgids. Bé, quan descobreix aquest estudi i després el moment, no?, de veure l'Elvira, no?, que com es fa conscient de la vida. No us podeu perdre quan llegiu la novel·la. El moment en què les senyores de l'aristocràcia se'n van a donar estampetes o medalletes al soldat. Jo això, sí. Aquesta escena és monumental.
5: Tu saps que aquesta escena és real, eh?
1: Què dius?
5: Sí, això va passar al port de Barcelona durant la Setmana Tràgica. Bueno, no durant la Setmana Tràgica, va ser un dels episodis previs a la Setmana Tràgica, del juliol del 1909. Unes senyores de la bona societat, amb la, entre cometes, tota la bona fe d'aquella manera, en realitat amb tota la hipocresia, se'n van anar al port a donar estampetes i tabaqueres als soldats per animar-los en la guerra que anaven. I, a més, aquell moment, aquell dia, s'anava al batalló de cazadores de Reus. Era un batalló del Baix Camp, no? Perquè els batallons, les unitats militars, portaven el nom d'on estaven reclutada la tropa. Hi havia tropa de Reus, tropa de... En fi, de diferents poblacions. I, clar, la gent estava molt indignada, perquè aquells soldats que s'anaven eren pares de família i nois pobres, la majoria, i s'anaven a un escorxador. I més o menys ja ho sabien, perquè no era la primera ni seria l'última guerra. I, esclar, trobar-se amb aquella mena d'insult... Bueno, això sí, això està relatat que va ser així, sí.
1: No, totes les guerres són horroroses, però a mi, precisament, conèixer la del Rif em va impactar. I, per tant, sí, va ser un escorxador absolut i... Inhumà absolut, no sé. És un llibre, bueno, ja ho veus que m'hi he posat molt dins de la novel·la. He trigat a llegir-la perquè anava donant toms per la meva taula i dic, haig de trobar el moment. I afortunadament l'he trobat i m'ho he passat molt bé, l'he gaudit molt. Jordi Fenosa, moltíssimes gràcies. Recordar-vos a tots l'Estació Sense Trens, publicada per Cruïlla. I ara em toca llegir-te més, que això em falta. Una bona descoberta.
5: Moltes gràcies, Jordi. Moltes gràcies, Mònica, i moltes gràcies a tots. Espero que us agradi.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
2: L'onada de calor arriba al pic amb temperatures que s'enfilaran fins als 41 graus al Pla de Lleida i a les comarques centrals de Catalunya.

0: temperatures que també pujaran en punts del Gironès o la Selva, on no són tan habituals. Avui hi ha 111 municipis amb risc extrem d'incendi forestal. Previsió del temps amb Luismi Pérez. Bon dia, Luismi.
1: Bon dia. Una situació avui més calorosa que no pas ahir i estem canviant de mica en mica aquesta xafogor tan destacable de les últimes hores per una calor molt més seca però més intensa. El vent està girant cap a sud, cap a Garbí, a moltes comarques, i atenció perquè a les immediates hores anirem tenint també algunes ventades força locals però molt intenses, especialment entrant per l'Ebre, en forma d'alguna tempesta seca, i també cap a les comarques interiors de Girona. Molt de compte la serralada transversal, aquí és on també pujarà més la temperatura, al igual que el prelitoral barceloní, a la Catalunya central i les comarques de Ponent. A Lleida arribarem a passar dels 40 graus. Compte, ja diem, amb aquestes ventades locals, però molt seques, i és que de pluges en tindrem poques, algun ruixat francament molt local entrant per les comarques del sud. Demà sí que hi haurà algunes tempestes més a la tarda, amb una mica més de núvols i una temperatura molt elevada, però un palet menys que avui, sí. N'estem pendents a la xarxa.
0: Barcelona prepara, de fet, un simulacre de calor extrema que planteja què passaria si s'arribés als 50 graus de temperatura. És dimecres 15 de juliol de 2026 i tenim més titulars. Compromís del president Illa amb el tercer sector per lluitar a favor de la cohesió i per l'equiparació salarial dels serveis socials. Sònia Kerr.
2: Illa ha assegurat que Catalunya és i serà un bon exemple de la lluita per la cohesió social i el bé comú.
3: Catalunya és i ha de continuar sent un exemple de bon fer, de la lluita a favor de la cohesió social i la defensa clara i nítida de la justícia social com a fonament del bé comú.
0: 9 de cada 10 titulats universitaris tenen feina i la taxa d'atur se situa en el 6%, molt per sota de la mitjana catalana.
2: Els que han fet graus de salut i enginyeria són els que tenen salaris més alts. Per contra, els d'humanitats són els que cobren menys, segons l'enquesta d'inserció laboral de l'Agència per la Qualitat Universitària.
0: El PSOE recupera pistonada i guanyaria les eleccions espanyoles amb un 33% dels vots.
2: És una millora de més d'un punt i mig respecte del baròmetre del juny del 6 al Centre d'Investigacions Sociològiques. En canvi, el PP perdria 2 punts i s'hi situaria en un 25% d'estimació de vot.
0: En cultura, el mestre Josep Pons s'acomiada del Liceu després de 14 anys com a director musical del teatre.
2: Pons marxa el 24 de juliol amb la 8a Sinfonia de Mahler. El músic destaca d'aquests 14 anys l'arribada del millor talent de les noves generacions al Coliseu Líric.
0: En esport, Jordi Cervantes, 9 jugadors catalans a la final del Mundial amb la selecció espanyola.
4: El combinat estatal es va desfer de França per 0-2 en la primera semifinal disputada a Dallas i amb un penal provocat per Lamine Yamal. Anglaterra i Argentina buscaran aquesta nit el segon bitllet per a la final.
0: Al control de Soibal López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 3 minuts de les 2.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: L'onada de calor actual arriba avui al pic, coincidint amb l'entrada de la canícula. Avui les temperatures arribaran als 41 graus a Ponent i a la Catalunya central, però també al nord del país s'esperen temperatures exageradament elevades per l'època de l'any. Volem saber quina és la previsió de cara als propers dies, un cop se superi aquest pic de calor. Luismi Pérez, què ens espera pel que fa a temperatures?
1: Doncs la veritat és que no ha de fluixar gaire la temperatura les properes jornades. Si bé és cert que, per exemple, demà baixarà un parell o 3 de graus la temperatura màxima, quedaran dos elements que s'hauran de tenir molt en compte. Un, que venim de tan amunt que demà encara estarem fregant, per exemple, els 40 graus a les comarques interiors de l'Ebre o les del Pla de Lleida, cap als 36-38 graus al prelitoral o la Catalunya central. Però, com ha passat els últims dies, demà baixarà aquesta temperatura mínimament, però a canvi una altra vegada de més humitat, per tant, molta xafogor, una sensació de calor que continuarà sent molt i molt palesa. Sort d'alguna tempesta que demà a la tarda sí que refrescarà una mica al nord del país, i aquesta tendència de temperatures molt elevades, més del que toca, doncs també continuarà el cap de setmana i sembla que gran part de la setmana que ve. Per tant, la calor totalment canicular, del tot assegurada.
0: Es tracta del tercer episodi de calor que viu Catalunya en poques setmanes i per això molts municipis es preparen perquè les temperatures continuïn en augment. Justament, Barcelona prepara un simulacre de calor extrema que planteja què passaria si s'arribés als 50 graus.
2: Aquest estiu comença la primera fase, prèvia al simulacre, per avaluar la resistència dels serveis o dels equipaments públics en cas d'arribar a aquesta temperatura. La prova també es planteja si la ciutat podria suportar temperatures superiors als 40 graus durant diversos dies.
0: L'onada de calor afecta especialment la gent que treballa a l'exterior, amb temperatures per sobre dels 35 en molts punts de la Catalunya central i que avui arribaran fins a 40. Els experts insisteixen que no són registres extrems, però el problema és que persisteixen durant molts dies. El 9FM, Guillem Sánchez.
6: A Vic, en 300 metres de diferència, dos termòmetres digitals marcaven una temperatura de 28 graus i de més de 35, respectivament. Uns valors que denoten que fa calor, però que no són científicament fiables, com els que s'extreuen de les estacions meteorològiques homologades, com la Campbell que en Santi Puig té a casa.
7: El que ens matxaca més de juliol és que som molt consecutius, masses dies seguits en temperatures altes, no extremadament altes, sinó altes. I la sequera que portem tretocat i és que no plou.
6: I quan estem dins una onada de calor, el que tothom vol saber és fins quan durarà.
7: Ens estabilitzem a 35-36 graus, ara fins a pràcticament fins a acabar el mes, fins al 25 segur que ens estarem així, i no es veu pluja. O sigui, clar, 35 graus ja no són calors extremes. No ens està fent res que no toqui, una mica més que altres anys sí, però tampoc per esbarans, eh?
6: A Calldetenes, només el 2023, el 2019 i el 2015 s'havia arribat als 40 graus.
0: El president Salvador Illa s'ha reunit aquest migdia amb els alcaldes afectats pels incendis d'Aiguamúrcia a l'Alt Camp. 5 batlles i batllesses han assistit a aquesta trobada que ha acabat fa pocs minuts. Ràdio Ciutat de Valls, David Prats, bon dia.
8: Bon dia. Una reunió que, com deia, s'ha celebrat al Centre Cívic del Pla de Manlleu, al terme municipal d'Aiguamúrcia, acabat fa pocs minuts. No hi ha hagut declaracions del president Illa ni tampoc de la consellera d'Interior, Núria Parlon. En aquesta reunió s'ha fet per fer seguiment dels efectes del foc i de les actuacions de recuperació als municipis afectats. L'alcalde d'Aiguamúrcia, Òscar Cendra, ha demanat tranquil·litat perquè els Mossos ja es troben investigant i tot fa preveure, segons ha indicat Cendra, que aquest incendi podria haver estat provocat. També els alcaldes han aprofitat aquesta trobada per demanar més ajudes, com, per exemple, més diners per gestió forestal. Recordem que els bombers van donar per controlat dimarts a la tarda el foc que ha cremat 154 hectàrees, majoritàriament forestals, a Querol i Aiguamúrcia, en dues localitats de l'Alt Camp, i també a Pontons, a la comarca de l'Alt Penedès.
0: Gràcies, David Prats, des de Ràdio Ciutat de Valls. Doncs Mossos i agents rurals investiguen també les causes d'un altre incendi, en concret el que ha cremat una cinquantena d'hectàrees de massa forestal a Rubió, a l'Anoia. El foc ha quedat estabilitzat aquest matí. Canal Taronja Central, Sergi Lladó.
9: Després que un centenar d'efectius amb una vintena de dotacions treballessin durant tota la nit sense parar, en l'incendi de Rubió, a primera hora d'aquest dimecres, els bombers han pogut donar el foc per estabilitzat. Ha cremat una cinquantena d'hectàrees majoritàriament forestals. El 57% pertanyen al terme de Rubió i el 47% a Castellfollit del Boix, al Bages, punt on va començar aquest incendi aquest dimarts a les 4:27 de la tarda. Un foc que es va detectar a la zona de l'ermita de Camp Massana i que va avançar sense control al llarg de tota la tarda. Els bombers l'han pogut controlar, però han explicat que l'incendi podria haver amenaçat una àmplia massa boscana amb una vintena de masies disseminades que van ser confinades per tal d'evitar la mobilitat dels residents i protegir-los dels fums. Els agents rurals treballen per esbrinar les causes d'aquest incendi.
0: I commoció a Manlleu, en aquest cas per la tràgica mort de dos germans ofegats al riu Ter. Avui és el primer dia de dol dels dos que ha decretat l'Ajuntament. Els veïns adverteixen del perill que té aquesta zona del riu en concret. Ràdio Manlleu, Eloi Rubio.
10: Manlleu continua commocionat per la mort de dos germans bessons d'11 anys localitzats aquest dimarts al migdia al riu Ter després d'un ampli dispositiu de recerca dels Mossos d'Esquadra i de la policia local. Els menors havien desaparegut a la tarda de dilluns i la principal hipòtesi és que haurien mort accidentalment per ofegament a l'espera dels resultats de l'autòpsia. La notícia ha generat una gran consternació entre els veïns de la zona. Alguns d'ells recorden que es tracta d'un espai proper al riu on cal extremar les precaucions. Així ho explica Maria Puig.
11: Ha estat un cop molt dur per tothom. És una zona on passa molta gent i que pot ser perillosa. A l'estiu hi ha i s'hi banyen persones i quan el riu baixa amb força, la policia local fins i tot hi tanca l'accés.
10: L'Ajuntament de Manlleu ha decretat dos dies de dol oficial i ha convocat un minut de silenci aquest dimecres a les 8 del vespre davant de la casa consistorial, en record dels dos infants.
5: Notícies en xarxa.
0: Entrem en matèria política. El president de la Generalitat, Salvador Illa, assegura que Catalunya és i serà un bon exemple de la lluita per la cohesió social i el bé comú enfront dels qui volen retallar o eliminar. Illa ha fet un compromís a favor del tercer sector social. Mont Carvajal, bon dia.
12: Bon dia. A la cimera del quart pla de suport al tercer sector social de Catalunya, el president Salvador Illa ha dit que davant un món que gira a la dreta i en què l'estat del benestar perilla, Catalunya és i serà un exemple de la defensa de la cosa pública.
3: Som una societat pròspera justament perquè tenim un estat del benestar que s'ocupa de la sanitat, de l'educació i d'aquelles persones més vulnerables. Catalunya ha de continuar sent un exemple de bon fer, de la lluita a favor de la cohesió social i la defensa clara i nítida de la justícia social com a fonament del bé comú.
12: Ell ha dit que la integració és positiva.
3: I, per suposat, això tampoc va de culpar les persones que menys tenen o de les persones immigrants de les necessitats que tenim com a país. Tot el contrari, integrar és positiu per al conjunt del país.
12: El govern establirà oficialment el 28 de maig el dia del tercer sector social i pretén estendre l'acord d'equiparació salarial al personal dels serveis externalitzats del sector.
0: Doncs precisament l'atenció a la vulnerabilitat com a eix per millorar el sector productiu de Catalunya ha estat un dels reptes essencials que ha destacat el Centre de Treball Econòmic i Social en la presentació de la seva memòria anual. L'entitat s'ha fixat en estratègies de futur que passen per millorar la competitivitat. Lluís Mata, bon dia.
13: Bon dia. El CETES conclou que en general Catalunya creix a un bon ritme a nivell econòmic, però encara hi ha molta feina a fer en la millora de la productivitat, on la indústria, per exemple, experimenta una evolució especialment moderada, amb una gran quantitat de petites i mitjanes empreses amb dificultats per incorporar tecnologies avançades. Nous escenaris com el canvi climàtic, els fluxos migratoris creixents i les desigualtats socials en qüestions com l'accés a l'habitatge condicionen l'escenari de futur del motor de negoci del país i plantegen la dicotomia entre l'impacte d'una economia en positiu i l'exclusió i pobresa que afecta una quarta part del país. Ciriaco Hidalgo és el president del Centre de Treball Econòmic i Social de Catalunya.
14: Com és possible que avui el 24,3% de les persones del país estiguin en situació de pobresa? Per tant, vol dir que hem de transformar aquests mecanismes a fi efecte de que la redistribució de la riquesa generada tingui també un impacte sobre el conjunt de les persones que vivim en aquest país.
13: Precisament sobre les desigualtats persistents, Hidalgo ha recordat que una de cada cinc dones estan ocupades a temps parcial, el doble que en el cas dels homes. L'informe planteja també un millor impuls de l'FP dual per coordinar amb eficiència la formació i el món laboral.
0: Doncs justament, en relació a aquesta qüestió, avui us expliquem que 9 de cada 10 titulats universitaris tenen feina i la taxa d'atur se situa en el 6%, molt per sota de la mitjana catalana. Els que han fet graus de salut i enginyeria són els que tenen salaris més alts. Per contra, els d'humanitats són els que cobren menys. Són dades de l'enquesta d'inserció laboral que ha fet l'Agència per la Qualitat Universitària a estudiants que van acabar la carrera ara fa 3 anys. Esther Minguell, bon dia.
15: Bon dia. Els titulats en carreres de ciències, tecnologia, enginyeria i matemàtiques guanyen uns 300 euros bruts mensuals més que la resta de graduats. Els que cobren menys són els que han estudiat història i els que més els que han fet medicina i odontologia. I en aquestes dues carreres és on hi ha més bretxa de gènere i els homes poden arribar a cobrar 480 euros més que les dones. L'enquesta de l'ACU feta a 25.000 graduats explica que 3 de cada 4 universitaris ha trobat feina en els 3 mesos següents a la graduació. I un canvi important. Els contactes personals i familiars ja no són la principal via d'accés a una feina. Ho són les pràctiques universitàries i la iniciativa pròpia. Mercè Gispert és la directora d'ACU Catalunya.
16: Arribem a anar en un 98% de taxa d'ocupació. Això és una molt bona notícia. A més formació, més possibilitats d'ocupació i de més qualitat, no? Això és important destacar-ho perquè regularment surten notícies de la sobreformació i de posar en dubte si és important o no tindre uns estudis superiors i, com podem veure per les dades, això sempre és un valor afegit que la persona té.
15: Creix la valoració positiva sobre la formació rebuda a les universitats i per primera vegada els enquestats aproven l'ensenyament de l'anglès, tot i que amb marge de millora.
0: I encara en clau econòmica, avui s'ha fet pública la dada de l'IPC del mes de juny. Els preus s'han pujat una dècima a Catalunya i situen l'augment interanual en el 3,2%.
2: Els preus de l'electricitat i en menor mesura del gas han afegit pressió a l'alça. Tot plegat mentre l'IVA ha passat del 10 al 21% per la fi de les bonificacions. El preu dels combustibles encara subvencionats han compensat aquest augment. Si s'observa la variació mensual dels preus, a Catalunya s'han incrementat un 0,8%. Per demarcacions, han repuntat a Barcelona i Tarragona, mentre que s'han moderat a Lleida i Girona.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: És un dels titulars de la jornada. El PSOE guanyaria les eleccions espanyoles amb el 33% dels vots. Milloraria en més d'un punt i mig respecte del baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques del juny. En canvi, el Partit Popular perdria 2 punts i se situaria en un 25% en estimació de vot, segons aquest primer sondeig del CIS.
2: Aquestes dades suposarien que la distància entre socialistes i populars s'ampliaria fins als quasi 8 punts. Es tracta del primer sondeig del CIS després de la condemna a presó de l'exministre de Transports, José Luis Ábalos, i la imputació de la directora de la Guàrdia Civil per la seva implicació en el cas Leire. En tercera posició hi hauria Vox, amb una lleugera baixada, per davant de Sumar, que incrementa la seva intenció de vot. D'altra banda, Esquerra puja 8 dècimes i supera Podem. En canvi, Junts, en perd 3 i es queda amb el 0,7%.
0: La polèmica tanca fronterera del penyal de Gibraltar ja és història. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha presidit aquest matí l'acte de demolició de la reixa de la línia de la Concepció amb Gibraltar amb motiu de l'entrada en vigor de l'acord entre la Unió Europea i el Regne Unit.
2: En arribar, Sánchez ha saludat totes les autoritats presents, amb especial entusiasme el ministre principal de Gibraltar, que és Fabián Picardo, amb qui s'ha abraçat efusivament. El president espanyol ha titllat l'acte d'històric per la caiguda del que ha definit com a darrer mur de l'Europa Occidental.
17: Atreverse a transformar un espacio de separación en un espacio de prosperidad compartida y a iniciar un camino para cerrar una herida de nada más y nada menos 3 siglos que sufrió más que nadie la gente de esta comarca. Hoy el campo de Gibraltar se reconcilia con su auténtico destino, que es ser puente, no barrera, ser horizonte, no frontera, ser dueño y nunca más víctima de la historia.
2: La Unió Europea i el Regne Unit van signar ahir l'acord per posar fi al pas fronterer que ha separat el penyal del territori espanyol durant gairebé un segle.
0: Atenció a aquesta data. A partir del 27 de juliol d'aquest mateix mes ja es podrà demanar hora per vacunar-se de la grip, la Covid o el virus sincitial. És la primera vegada que les agendes s'obren amb tanta antelació per impulsar la cita prèvia i la cobertura de la població. Els primers grups tenen cita finalment a partir del 5 d'octubre, 2 setmanes més tard del que s'havia anunciat. Enguany Salut Pública vol incidir especialment en els mestres i professors perquè estan molt exposats als virus pel contacte diari amb els infants. Maite Polo, bon dia.
18: Bon dia. Els primers cridats a vacunar-se de grip i Covid poden fer-ho a partir del 5 d'octubre perquè hi ha un endarreriment en la producció internacional de dosis. Són els nens i nenes, les persones de 80 anys o més, qui està ingressat en una residència, dones embarassades i el personal sanitari. El 26 d'octubre s'obre la resta de grups amb cita prèvia i a partir del 16 de novembre, sense cita prèvia als centres de primària en determinades franges del dia. Els nens i nenes es poden vacunar del virus respiratori sincitial a partir de setembre. El secretari de Salut Pública és Esteve Fernández.
19: Quan abans ens vacunem millor i, si és de forma programada, ho farem més fàcil pel sistema i per les persones. Ja a finals d'aquest mateix mes, de juliol, podrem demanar la cita prèvia, que és el que volem potenciar.
18: Salut Pública recorda que els infants són el grup de la població que més infeccions desenvolupa i per això recomana la vacuna de la grip als docents. Per regions sanitàries, Girona és on menys es vacunen contra la grip i la Covid. Només ho fa un 35% de la població diana i els grups antivacunes poden tenir un pes en aquesta dada.
0: Doncs no deixem la salut. L'Hospital Sant Joan de Déu de Sant Boi ha fet un pas endavant en la recerca contra les infeccions d'orina de repetició. Un equip d'aquest centre ha desenvolupat una immunoteràpia personalitzada que podria reduir les recaigudes i disminuir l'ús d'antibiòtics. Ràdio Sant Boi, Albert Vilà.
20: Un estudi de l'Hospital Sant Joan de Déu de Sant Boi ha desenvolupat una vacuna personalitzada que podria suposar un avenç en el tractament de les infeccions d'orina de repetició. La immunoteràpia s'elabora a partir del bacteri que provoca la infecció en cada pacient, fet que permet adaptar el tractament a cada cas i reduir la necessitat de recórrer als antibiòtics. La investigació, liderada pel doctor Vicenç Díaz de Brito, s'ha dut a terme en prop d'un centenar de dones que patien infeccions recurrents.
21: La meitat de les dones tindran una infecció d'orina al llarg de la seva vida. I d'aquestes, el 30% les tindran de repetició, que és 2 o més. En 6 mesos... o 3 o més en un any. Clar, això dona una mica la visió de que és un problema bastant relacionat amb el sexe femení i molt prevalent. Per tant, hi ha moltes dones que han tingut infeccions d'orina i moltes que en tenen de repetició.
20: Els resultats són prometedors. Més de la meitat de les participants no van tornar a patir cap infecció després de rebre la vacuna i 4 de cada 10 es van mantenir sense recaigudes durant la resta de l'any. L'estudi apunta també que aquest nou tractament pot ajudar a frenar l'ús excessiu d'antibiòtics i, en conseqüència, combatre l'augment de les resistències bacterianes.
0: L'actualitat de la jornada ens porta avui també fins a Girona, perquè allà el PSC ofereix mà estesa al govern en minoria per evitar la paràlisi de la ciutat després de la sortida de Junts que us explicàvem ahir. Asseguren que el trencament del pacte posa en evidència un govern que estava abocat al fracàs. Girona FM, Pau Villafañe.
1: Els regidors Ambea Esporrín i Maxi Fuentes han valorat aquest dimecres la crisi oberta amb la sortida de Junts i han definit el tripartit com un pacte antinatural, pensat, segons ells, per impedir que governés la llista més votada i condemnant el fracàs des d'un inici al projecte municipal. En aquest sentit, escoltem Ambea Esporrín, regidora i portaveu del PSC.
4: El trencament d'aquest govern municipal és un desenllaç d'una situació que feia molt de temps que es veia venir. La pregunta que pensem que es feia a tothom no era si trencarien o no, sinó quan trencarien. Perquè aquest pacte que es va signar no posava a Girona al centre, al capdavant, sinó que posava al capdavant un pacte des de l'aritmètica electoral perquè no governés la llista més votada, que era la del PSC.
1: De cara als propers mesos, el PSC ofereix la seva col·laboració tant a Guanyem com a Esquerra Republicana per desbloquejar els pressupostos i avançar en matèries com l'habitatge, la neteja i la seguretat, però descarta plantejar-se com a alternativa de govern a menys en 12 mesos de les eleccions municipals.
0: I Tortosa ultima els detalls de la 29a Festa del Renaixement, una edició dedicada a les arts renaixentistes a la ciutat del segle XVI i que serà una oportunitat per descobrir espais patrimonials rehabilitats. Ràdio Tortosa, David Benito.
22: Es podrà veure per primer cop obert al públic la recuperació parcial de l'antic balneari del Porcà, el passeig de les muralles, les galeries subterrànies del castell de la Suda i la coberta de l'absis de la catedral. Tot això es podrà visitar per lliure o a través de viatges historioartístics que explicaran aquests espais. Jordi Jordan és regidor de la Festa del Renaixement.
23: Les vendes se van exaurir en menys de 24 hores. Concretament estic parlant dels dos vinculats al descobriment també del castell de la Suda, la qual cosa demostra l'interès de la ciutadania per conèixer aquest nou espai, però també avui volíem recordar que igualment durant la Festa del Renaixement aquest espai recentment rehabilitat del castell tindrà un horari obert al públic per a poder-lo visitar més enllà dels viatges històrico-artístics.
22: D'altra banda, s'ha fet un dispositiu especial de Mossos d'Esquadra i policia local durant els dies de festa, com també l'atenció dels punts lila irisats per atendre les víctimes de violències sexuals i LGTB-fòbiques.
0: I és moment per a la cultura. El mestre Josep Pons s'acomiada del Liceu després de 14 anys com a director musical del teatre. Serà el proper 24 de juliol quan dirigirà per darrera vegada l'orquestra amb la 8a Sinfonia de Mahler. El músic ha fet balanç de la seva trajectòria i destaca l'arribada del millor talent de les noves generacions al Coliseu Líric. David Navarro, bon dia.
24: Bon dia. En 14 anys de carrera, Josep Pons ha dirigit 87 títols en 360 funcions al Liceu. Allà, mig milió de persones han pogut gaudir de la seva feina. Però durant aquest període també ha reformat de dalt a baix l'orquestra i el cor del Teatre Líric. Els ha posat al centre i els ha donat més visibilitat en projectes com els concerts de cambra o amb les gires pel territori. Aquesta tasca ha anat paral·lela a la incorporació de nous músics que han passat de 67 a 94 en una orquestra que, ha explicat el director, ha guanyat prestigi.
25: Crec que el més important és que hem aconseguit atraure el millor talent de les noves generacions. O sigui, hem aconseguit que els talents més valuosos de les noves generacions vinguessin, que desitgessin venir a l'orquestra del Liceu. O sigui, jo puc afirmar, sense cap mena de rubor, que ara entre els músics el Liceu és una orquestra que està de moda.
24: Josep Pons marxa per ser nou director titular de la Deutsche Radio Philharmonie, tot i que també està reconegut com a director musical honorari del Gran Teatre del Liceu. S'acomiada amb la 8a Sinfonia de Mahler, culminant d'aquesta manera el projecte d'interpretar la integral simfònica del compositor.
0: I arriben els esports. Que ens porta Jordi Cervantes. Bon dia, Jordi. Nou jugadors catalans seran a la final del Mundial de Futbol.
26: Què tal, Marta? La selecció espanyola es va imposar a França per 0-2 amb gols d'Oyarzabal i Pedro Porro. El primer, gràcies a un penal provocat per Lamine Yamal, i el segon amb assistència de l'agarenc Dani Olmo. El combinat espanyol, per tant, espera finalista en una final que es disputarà diumenge a les 9 del vespre a Nova York. Escoltem el tècnic Luis de la Fuente.
3: Ahora mismo no estamos para preferencias, nos da igual, cada uno con sus peculiaridades. Obviamente no es lo mismo el fútbol de Argentina que el fútbol de Inglaterra, no es lo mismo el fútbol europeo que el fútbol sudamericano. Yo tengo mucha ilusión por enfrentarnos a Argentina por la amistad que tengo con Lionel Scaloni, pero respeto muchísimo el potencial futbolístico que tiene Inglaterra, que en mi opinión también, antes de venir aquí al Mundial, creo que cité a Inglaterra como una de las auténticas candidatas. Va a ser un partido muy disputado.
26: Aquesta nit a les 9 se sabrà el segon finalista que sortirà de l'enfrontament entre Anglaterra, del blaugrana Anthony Gordon, i l'Argentina de Leo Messi, un partit que es disputarà a Atlanta. El CCD i el Departament d'Esports presenten a hores d'ara als esportistes del CAR de Sant Cugat els recursos i programes i ajudes. Cugat Media, Joan García, bon dia.
6: Bon dia, doncs ara mateix acaba de finalitzar aquest acte aquí al CAR de Sant Cugat, al centre del rendiment, on ha tancat aquesta jornada informativa per a esportistes. I ho ha fet el conseller d'Esports, Berni Álvarez, on ha destacat que aquest nou programa, anomenat Arc 360, vol posar el focus en la persona i en l'esportista. És a dir, acompanyar l'esportista des de la seva carrera i també després, ajudant a la reinserció laboral. Per això, dotaran de més premis econòmics a tots aquests esportistes que participin a nivell estatal, també internacional, mundial i als Jocs Olímpics, i també s'ha fet dues taules rodones, una d'ajudes a esportistes i altres on els esportistes que ja han experimentat aquests beneficis d'aquests programes, doncs també han parlat. Com dèiem, un Arc 360 que vol posar el focus a les persones i els esportistes i, sobretot, dotar de múscul econòmic la seva projecció esportiva i també laboral.
26: Gràcies, Joan. Tornant al futbol, a la Lliga F, el Badalona Women ha fet oficial l'arribada de Txell Font, procedent del Barça B. La portera catalana és el segon fitxatge del conjunt badaloní i va formar el Centelles abans d'aterrar el conjunt blaugrana amb 12 anys. I en bàsquet, Josh Nesbo és el tercer fitxatge del Barça. El pivot nord-americà amb passaport eslové arriba procedent del Milà i signa per 3 temporades.
0: Gràcies, Jordi Cervantes, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.
7: La xarxa de comunicació local.
8: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
9: Desconnectar per tornar a connectar sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.
10: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell. El Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
11: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
27: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits.
28: Qui de vosaltres té un gos? El proper poema que sentirem ens explica moltes coses d'ells. El sentim?
29: Hola, soy Lena Oirondo, de l'Escola Escocetans de Cunit. Vaig a quarta. El poema es diu El gos i és de Josep Carnel. Poema, El gos. Forrem de primer feroxes, parents del llop i el jacal. I ara, amics de la gent humana, defenen l'home i la llar.
28: Quin poema més bonic, Aina. Gràcies per llegir-lo. Ens acomiadem com ho faria un gos? Fins al proper Embaladits. Guau, guau!
29: Adeu, Embaladits!
30: Ens agrada la poesia!
2: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
7: La xarxa de comunicació local.
0: Bon dia, són 2:45.
7: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: L'onada de calor arriba al seu pic amb temperatures que s'enfilaran fins als 41 graus al Pla de Lleida i a les comarques centrals de Catalunya. Temperatures que també pujaran en punts del Gironès o la Selva, on no són tan habituals. Avui hi ha 111 municipis amb risc extrem d'incendi forestal. Previsió del temps amb Lluís Mi Pérez. Bon dia.
5: Bon dia. Una situació avui més calorosa que no pas ahir i estem canviant de mica en mica aquesta xafogó tan destacable de les últimes hores per una calor molt més seca però més intensa. El vent està girant cap a sud, cap a Garbí, a moltes comarques, i atenció perquè a les immediates hores anirem tenint també algunes ventades força locals però molt intenses, especialment entrant per l'Ebre en forma d'alguna tempesta seca i també cap a les comarques interiors de Girona. Molt de compte la serralada transversal, aquí és on també pujarà més la temperatura, al igual que el prelitoral barceloní, a la Catalunya central i les comarques de Ponent, a Lleida, arribarem a passar dels 40 graus. Compte, ja diem, amb aquestes ventades locals, però molt seques, i és que de pluges en tindrem poques. Algun ruixat, francament, molt local entrant per les comarques del sud. Demà sí que hi haurà algunes tempestes més a la tarda, amb una mica més de núvols i una temperatura molt elevada, però un palet menys que avui, sí. N'estem pendents a la xarxa.
0: Davant d'aquesta situació, els municipis es preparen. De fet, Barcelona ja està preparant un simulacre de calor extrema que planteja què passaria si s'arribés als 50 graus de temperatura. És dimecres 15 de juliol de 2026 i tenim més titulars. Compromís del president Illa amb el tercer sector per lluitar a favor de la cohesió i per l'equiparació salarial dels serveis socials. Sònia Kerr.
12: Illa ha assegurat que Catalunya és i serà un bon exemple de la lluita per la cohesió social i el bé comú.
13: Catalunya ja és i ha de continuar sent un exemple de bon fer, de la lluita a favor de la cohesió social i la defensa clara i nítida de la justícia social com a fonament del bé comú.
0: 9 de cada 10 titulats universitaris tenen feina i la taxa d'atur se situa en el 6%, molt per sota de la mitjana catalana.
12: Els que han fet graus de salut i enginyeria són els que tenen els salaris més alts i, per contra, els d'humanitats són els que cobren menys, això segons l'enquesta d'inserció laboral de l'Agència per la Qualitat Universitària.
0: El PSOE recupera pistonada i guanyaria les eleccions espanyoles amb un 33% dels vots.
12: És una millora de més d'un punt i mig respecte del baròmetre del juny del CIS, el Centre d'Investigacions Sociològiques. En canvi, el PP perdria 2 punts i se situaria en un 25% d'estimació de vot.
0: En cultura, el mestre Josep Pons s'acomiada del Liceu després de 14 anys com a director musical del teatre.
12: Pons marxa el 24 de juliol amb la 8a Sinfonia de Mahler. El músic destaca aquests 14 anys, l'arribada del millor talent de les noves generacions al Coliseu Líric.
0: Als esports, Jordi Cervantes, 9 jugadors catalans ja són a la final del Mundial amb la selecció espanyola.
26: El combinat estatal es va desfer de França per 0-2 en la primera semifinal disputada a Dallas. Hi ha un penal provocat pel mataroní Lamin Yamal. Anglaterra i Argentina buscaran aquesta nit el segon bitllet per a la final.
0: Al control de so hi tenim l'Ivan López, a la redacció i coordinació la Sònia Kerr. Passen 3 minuts de 2:45.
7: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: L'onada de calor actual arriba avui al punt màxim, coincidint amb l'entrada de la canícula. Les temperatures arribaran als 41 graus a Ponent, a 40 a la Catalunya central, però també al nord del país s'esperen temperatures exageradament elevades per aquesta època de l'any. Volem saber quina és la previsió de cara als propers dies, un cop se superi aquest pic de calor. Lluís Mi Pérez, què ens espera pel que fa a la calor?
5: Doncs la veritat és que no ha de fluixar gaire la temperatura les properes jornades. Si bé és cert que, per exemple, demà baixarà un parell o 3 de graus la temperatura màxima, quedaran dos elements que s'hauran de tenir molt en compte. Un, que venim de tan amunt que demà encara estarem fregant, per exemple, els 40 graus a les comarques interiors de l'Ebre o les del Pla de Lleida, cap als 36-38 graus al prelitoral o la Catalunya central. Però, com ha passat els últims dies, demà baixarà aquesta temperatura mínimament, però a canvi una altra vegada de més humitat, per tant, molta xafogor, una sensació de calor que continuarà sent molt i molt palesa. Sort d'alguna tempesta que demà a la tarda sí que refrescarà una mica al nord del país. I aquesta tendència de temperatures molt elevades, més del que toca, doncs també continuarà el cap de setmana i sembla que gran part de la setmana que ve. Per tant, la calor totalment canicular, del tot assegurada.
0: Es tracta del tercer episodi de calor que viu Catalunya en poques setmanes i per això molts municipis es preparen perquè les temperatures continuïn en augment en el futur. Justament, Barcelona prepara un simulacre de calor extrema que planteja què passaria si s'arribés als 50 graus.
12: Aquest estiu comença la primera fase, prèvia al simulacre, per avaluar la resistència dels serveis o dels equipaments públics en cas d'arribar a aquesta temperatura. La prova també es planteja si la ciutat podria suportar temperatures superiors als 40 graus durant diversos dies.
0: Doncs amb els termòmetres disparats i les nits tòrrides que s'estan vivint, hi ha hagut una allau de compradors de sistemes de refrigeració ràpids. A les Terres de l'Ebre, per exemple, moltes botigues s'han quedat amb els prestatges buits. 21 Ràdios, Joaquim Domingo.
1: La intensa onada de calor ha disparat la venda d'aparells de climatització. En molts establiments, els aires condicionats i ventiladors pràcticament s'han esgotat per l'allau de compradors que busquen una solució ràpida davant les altes temperatures. Tot i que el sector havia fet una bona previsió d'estoc per a l'estiu, la demanda ha superat totes les expectatives. Miguel Augusto és venedor en una botiga d'electrodomèstics de Tortosa.
4: Aquest any hem sofrit una ruptura d'estoc perquè fa unes dues setmanes o així vam comprar molts ventiladors i aire condicionats portàtils i s'han venut tots. Realment més de 100 unitats en ventiladors, més de 200 pingüinos, exagerats. I llavors la gent doncs, no es vol esperar-se a les instal·lacions que estan sent molt, molt llargues de temps i llavors en l'aire condicionat portàtil en seguida se col·loca i ja fa fred.
1: Els comerciants asseguren que, a diferència d'altres anys, les vendes s'han concentrat en pocs dies i molts clients acaben comprant el model disponible sense gaire marge per triar.
0: I l'altre risc davant d'aquestes altes temperatures és el dels incendis. El president Salvador Illa s'ha reunit aquest migdia amb els alcaldes afectats pels focs declarats a Aiguamúrcia. A l'Alt Camp, Cinc Valles i Vallesses han assistit a la trobada. Té tots els detalls des de la Ràdio Ciutat de Valls, en David Prats. Bon dia, David.
14: Bon dia. Una reunió celebrada al Centre Cívic del Pla de Manlleu, al terme municipal d'Aiguamúrcia, ha servit per fer seguiment dels efectes del foc i de les actuacions de recuperació als municipis afectats. No hi ha hagut declaracions del president de la Generalitat, Salvador Illa, ni tampoc de la consellera d'Interior, Núria Parlon. Sí que ha parlat l'alcalde d'Aiguamúrcia, Òscar Cendra, que ha apuntat que l'incendi ha estat provocat.
15: Ja es van augmentar les vigilàncies i podem estar tranquils que s'està fent una actuació molt forta i per buscar aquesta persona no es pararà fins que es trobi i anirem fins al final. Això és el que ha dit el president, que la persona que la fa l'ha de pagar.
14: Els alcaldes han aprofitat la reunió per demanar més ajudes al govern, com per exemple més diners per gestió forestal. Recordem que els bombers van donar per controlat dimarts a la tarda el foc que ha cremat 154 hectàrees, majoritàriament forestals, a Querol i Aiguamúrcia, amb dues localitats a l'Alt Camp i a Pontons, a l'Alt Penedès. Tot i això, els bombers han indicat la possible represa d'un petit focus de l'incendi al detectar-se una mica de fum al massís del Montmell i mantindran la vigilància en les pròximes hores. Un cop efectuada aquesta trobada a Aiguamúrcia, el president Salvador Illa es desplaça a Pontons per establir una reunió amb l'alcalde Josep Totosaus.
0: Gràcies, David Prats. Això pel que fa als focs a l'Alt Camp, però Mossos i agents rurals també investiguen les causes de l'incendi que ha cremat una cinquantena d'hectàrees de massa forestal a Rubió, a l'Anoia. Un foc que ha quedat estabilitzat aquest matí. Canal Taronja Central, Sergi Lladó.
16: Després que un centenar d'efectius amb una vintena de dotacions treballessin durant tota la nit sense parar, en l'incendi de Rubió, a primera hora d'aquest dimecres, els bombers han pogut donar el foc per estabilitzat. Ha cremat una cinquantena d'hectàrees majoritàriament forestals. El 57% pertanyen al terme de Rubió i el 47% a Castellfollit del Boix, al Bages, punt on va començar aquest incendi aquest dimarts a les 4:27 de la tarda. Un foc que es va detectar a la zona de l'ermita de Camp Massana i que va avançar sense control al llarg de tota la tarda. Els bombers l'han pogut controlar, però han explicat que l'incendi podria haver amenaçat una àmplia massa boscana amb una vintena de masies disseminades que van ser confinades per tal d'evitar la mobilitat dels residents i protegir-los dels fums. Els agents rurals treballen per esbrinar les causes d'aquest incendi.
17: Notícies en xarxa.
0: El president Salvador Illa assegura que Catalunya és i serà un bon exemple de la lluita per la cohesió social i el bé comú enfront dels qui volen retallar o eliminar, ha dit. Illa ha expressat el seu compromís amb el tercer sector. Mon Carvajal, bon dia.
3: Bon dia. A la cimera del quart pla de suport al tercer sector social de Catalunya, el president Salvador Illa ha dit que davant un món que gira a la dreta i en què l'estat del benestar perilla, Catalunya és i serà un exemple de la defensa de la cosa pública.
17: Som una societat pròspera justament perquè tenim un estat del benestar que s'ocupa de la sanitat, de l'educació i d'aquelles persones més vulnerables. Catalunya és i ha de continuar sent un exemple de bon fer, de la lluita a favor de la cohesió social i la defensa clara i nítida de la justícia social com a fonament del bé comú.
3: Illa ha dit que la integració és positiva.
17: I, per suposat, això tampoc va de culpar les persones que menys tenen o de les persones immigrants de les necessitats que tenim com a país. Tot el contrari, integrar és positiu per al conjunt del país.
3: El govern establirà oficialment el 28 de maig el Dia del Tercer Sector Social i pretén estendre l'acord d'equiparació salarial al personal dels serveis externalitzats del sector.
0: Doncs precisament l'atenció a la vulnerabilitat és un dels reptes essencials que ha destacat el Centre de Treball Econòmic i Social de Catalunya en la presentació de la memòria anual. L'entitat s'ha fixat en estratègies de futur que passen per millorar la competitivitat. Lluís Mata, bon dia.
18: Bon dia. El CETES conclou que en general Catalunya creix a un bon ritme a nivell econòmic, però encara hi ha molta feina a fer en la millora de la productivitat, on la indústria, per exemple, experimenta una evolució especialment moderada, amb una gran quantitat de petites i mitjanes empreses amb dificultats per incorporar tecnologies avançades. Nous escenaris com el canvi climàtic, els fluxos migratoris creixents i les desigualtats socials en qüestions com l'accés a l'habitatge condicionen l'escenari de futur del motor de negoci del país i plantegen la dicotomia entre l'impacte d'una economia en positiu i l'exclusió i pobresa que afecta una quarta part del país. Ciriaco Hidalgo és el president del Centre de Treball Econòmic i Social de Catalunya.
19: Com és possible que avui el 24,3% de les persones del país estiguin en situació de pobresa? Per tant, vol dir de que hem de transformar aquests mecanismes a fi efecte de que la redistribució de la riquesa generada tingui també un impacte sobre el conjunt de les persones que vivim en aquest país.
18: Precisament sobre les desigualtats persistents, Hidalgo ha recordat que una de cada cinc dones estan ocupades a temps parcial, el doble que en el cas dels homes. L'informe planteja també un millor impuls de l'FP dual per coordinar amb eficiència la formació i el món laboral.
0: Encara en relació a la formació, 9 de cada 10 titulats universitaris tenen feina i la taxa d'atur se situa en el 6%, que és molt per sota de la mitjana catalana. Els que han fet graus de salut i enginyeria són els que tenen salaris més alts. Per contra, els d'humanitats són els que cobren menys. Són dades de l'enquesta d'inserció laboral que fa l'Agència per a la Qualitat Universitària a estudiants que van acabar la carrera fa 3 anys. Esther Minguell, bon dia.
20: Bon dia. Els titulats en carreres de ciències, tecnologia, enginyeria i matemàtiques guanyen uns 300 euros bruts mensuals més que la resta de graduats. Els que cobren menys són els que han estudiat història i els que més els que han fet medicina i odontologia. I en aquestes dues carreres és on hi ha més bretxa de gènere i els homes poden arribar a cobrar 480 euros més que les dones. L'enquesta de l'ACU feta a 25.000 graduats explica que 3 de cada 4 universitaris ha trobat feina en els 3 mesos següents a la graduació. Un canvi important. Els contactes personals i familiars ja no són la principal via d'accés a una feina. Ho són les pràctiques universitàries i la iniciativa pròpia. Mercè Gispert és la directora d'ACU Catalunya.
21: Arribem a anar en un 98% de taxa d'ocupació. Això és una molt bona notícia. A més formació, més possibilitats d'ocupació i de més qualitat, no? Això és important destacar-ho perquè regularment surten notícies de la sobreformació i de posar en dubte si és important o no tindre uns estudis superiors i, com podem veure per les dades, això sempre és un valor afegit que la persona té.
20: Creix la valoració positiva sobre la formació rebuda a les universitats i per primera vegada els enquestats aproven l'ensenyament de l'anglès, tot i que amb marge de millora.
0: I tenim encara més actualitat local vinculada a l'ocupació. Notícies que avui ens arriben des de Ràdio Mollet i Constantí Ràdio.
22: A Mollet, avui la plantilla d'Alstom de Santa Perpètua ha protagonitzat una nova jornada de vaga per reclamar avenços en la negociació del conveni col·lectiu. Els treballadors han fet una marxa lenta fins a l'Ajuntament de Mollet per demanar el suport de les administracions. Els representants dels treballadors adverteixen que si el conflicte no resol aviat, podria quedar compromès el calendari de lliurament dels nous trens de gran capacitat per Rodalies que es fabriquen a la planta.
6: Si no hay una base social, si no hay un convenio, va a ser muy, muy, muy, muy difícil que se llegue a ese hito que se ha marcado y que se ha comprometido y que nosotros queremos cumplir.
22: Els sindicats denuncien que la direcció només accepta 4 dels 31 punts plantejats i reclamen millores salarials i laborals.
12: A Constantí s'ha obert el termini per demanar els nous incentius municipals destinats a fomentar l'ocupació i donar suport a l'emprenedoria. L'Ajuntament ha aprovat una línia d'ajuts per a empreses que contractin persones aturades empadronades al municipi i una altra per nous emprenedors que iniciïn la seva activitat econòmica a Constantí. Òscar Sánchez és l'alcalde.
8: Es tracta de dues línies. La primera per a nous emprenedors i l'afavoriment de la creació i l'establiment de noves empreses i negocis a Constantí. I després una segona línia que és per ajuts empreses a la contractació, empreses que contractin aturats d'aquí del municipi.
12: Les sol·licituds es poden presentar a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament fins al 31 de desembre.
0: I encara en clau econòmica, avui hem sabut la dada de l'IPC corresponent al mes de juny. Els preus s'han apujat una dècima a Catalunya i situen l'augment interanual en el 3,2%.
12: Els preus de l'electricitat i en menor mesura del gas han afegit pressió a l'alça. Tot plegat mentre l'IVA ha passat del 10 al 21% per la fi de les bonificacions. El preu dels combustibles, encara subvencionats, això sí, han compensat aquest augment. Si s'observa la variació mensual dels preus, a Catalunya s'han incrementat un 0,8%. Per demarcacions, han repuntat a Barcelona i Tarragona, mentre que s'han moderat a Lleida i Girona.
7: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Són 3:15. El PSOE guanyaria les eleccions espanyoles amb el 33% dels vots. Milloraria amb més d'un punt i mig respecte del baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques del juny. En canvi, el Partit Popular perdria 2 punts i se situaria en un 25% en estimació de vots, segons el primer sondeig del CIS.
12: Aquestes dades suposarien que la distància entre socialistes i populars s'ampliaria fins als quasi 8 punts. Es tracta del primer sondeig del CIS després de la condemna a presó de l'exministre de Transports, José Luis Ábalos, i la imputació de la directora de la Guàrdia Civil per la seva implicació en el cas Leire. En tercera posició hi hauria Vox, amb una lleugera baixada per davant de Sumar, que incrementa la seva intenció de vot. També, d'altra banda, Esquerra puja 8 dècimes i supera Podem. En canvi, Junts en perd 3 i es queda amb el 0,7%.
0: La polèmica tanca fronterera del Penyal de Gibraltar ja és història des d'avui. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha presidit l'acte de demolició de la reixa de la línia de la Concepció amb Gibraltar amb motiu de l'entrada en vigor de l'acord entre la Unió Europea i el Regne Unit.
12: En arribar, Sánchez ha saludat totes les autoritats presents, amb especial entusiasme el ministre principal de Gibraltar, Fabián Picardo, amb qui s'ha abraçat efusivament. El president espanyol ha titllat l'acte d'històric per la caiguda del que ha definit com a darrer mur de l'Europa Occidental.
9: Atreverse a transformar un espacio de separación en un espacio de prosperidad compartida y a iniciar un camino para cerrar una herida de nada más y nada menos 3 siglos que sufrió más que nadie la gente de esta comarca. Hoy el campo de Gibraltar se reconcilia con su auténtico destino, que es ser puente, no barrera, ser horizonte, no frontera, ser dueño y nunca más víctima de la historia.
12: La Unió Europea i el Regne Unit van signar ahir l'acord per posar fi al pas fronterer que ha separat el Penyal del territori espanyol durant gairebé un segle.
0: A partir del 27 de juliol ja es podrà demanar hora per vacunar-se de la grip, la Covid o el virus sincitial. És la primera vegada que les agendes s'obren amb tanta antelació per impulsar la cita prèvia i la cobertura de la població. Els primers grups tenen cita finalment a partir del 5 d'octubre, que és 2 setmanes més tard del que s'havia anunciat inicialment. Enguany Salut Pública vol incidir especialment en mestres i professors perquè estan molt exposats als virus pel contacte amb els infants. Maite Polo, bon dia.
10: Bon dia. Els primers cridats a vacunar-se de grip i Covid poden fer-ho a partir del 5 d'octubre perquè hi ha un endarreriment en la producció internacional de dosis. Són els nens i nenes, les persones de 80 anys o més, qui està ingressat en una residència, dones embarassades i el personal sanitari. El 26 d'octubre s'obre la resta de grups amb cita prèvia i a partir del 16 de novembre, sense cita prèvia als centres de primària en determinades franges del dia. Els nens i nenes es poden vacunar del virus respiratori sincitial a partir de setembre. El secretari de Salut Pública és Esteve Fernández.
11: Quan abans ens vacunem millor i, si és de forma programada, ho farem més fàcil pel sistema i per les persones. Ja a finals d'aquest mateix mes, de juliol,
2: podrem demanar la cita prèvia, que és el que volem potenciar.
10: Salut Pública recorda que els infants són el grup de la població que més infeccions desenvolupa i per això recomana la vacuna de la grip als docents. Per regions sanitàries, Girona és on menys es vacunen contra la grip i la Covid. Només ho fa un 35% de la població diana i els grups antivacunes poden tenir un pes en aquesta dada.
0: Tensió a Girona, ja que demà, a partir de les 10 del matí, ha programat un desnonament que podria deixar al carrer 18 famílies al barri de Sant Narcís. Són llogaters de 3 blocs ubicats entre el carrer Costa Brava i el de Rosselló, que van quedar en contractes de lloguer no regularitzats en fer fallida la propietària dels seus pisos i passar mans de la Sareb. Televisió de Girona, Natàlia Bonjoc.
5: Des del sindicat, juntament amb veïns afectats pel llançament, han explicat aquest dimecres al matí la situació, que es remunta al 2022, quan l'aleshores empresa propietària dels blocs fa fallida i els pisos passen en mans de la Sareb. En aquest moment, els llogaters van deixar de pagar el lloguer a no ser informats en quin número de compte havien de transferir aquests diners. Segons el sindicat, la propietat, lluny d'obrir una negociació, el que va fer és començar processos judicials per desnonar les famílies. El que demanen ara els veïns és que se'ls regularitzi els contractes de lloguer i que no se'ls faci fora.
13: Sí, nosaltres, durant tot el contracte, durant tot el temps, hem anat pagant fins on hem tingut els comptes, perquè també us he de dir això, hem tingut un parell d'anys que no sortia enlloc cap persona ni cap referència.
5: El sindicat apunta que d'entre aquestes famílies afectades n'hi ha una amb una menor que pateix una miocardiopatia dilatada severa, que demà també serà desnonada. El llançament està programat per a les 10 del matí. El sindicat també denuncia que aquest desnonament es faci en plena onada de calor.
0: I és moment per a la cultura. El mestre Josep Pons s'acomiada del Liceu després de 14 anys com a director musical del teatre. El proper 24 de juliol dirigirà per darrera vegada l'orquestra, que interpretarà la 8a Simfonia de Mahler. El músic ha fet balanç a la seva trajectòria i en destaca l'arribada del millor talent de les noves generacions al Coliseu Líric. David Navarro, bon dia.
23: Bon dia. En 14 anys de carrera, Josep Pons ha dirigit 87 títols en 360 funcions al Liceu. Allà, mig milió de persones han pogut gaudir de la seva feina. Però durant aquest període també ha reformat de dalt a baix l'orquestra i el cor del Teatre Líric. Els ha posat al centre i els ha donat més visibilitat en projectes com els concerts de cambra o amb les gires pel territori. Aquesta tasca ha anat paral·lela a la incorporació de nous músics que han passat de 67 a 94 en una orquestra que, ha explicat el director, ha guanyat prestigi.
24: Crec que el més important és que hem aconseguit atraure el millor talent de les noves generacions. O sigui, hem aconseguit que els talents més valuosos de les noves generacions vinguessin, que desitgessin venir a l'orquestra del Liceu. O sigui, jo puc afirmar, sense cap mena de rubor, que ara entre els músics el Liceu és una orquestra que està de moda.
23: Josep Pons marxa per ser nou director titular de la Deutsche Radio Philharmonie, tot i que també està reconegut com a director musical honorari del Gran Teatre del Liceu. S'acomiada amb la 8a Simfonia de Mahler, culminant d'aquesta manera el projecte d'interpretar la integral simfònica del compositor.
0: Seguim en Crònica Cultural perquè Fira Tàrrega ja escalfa motors de cara a l'edició d'enguany amb els primers assajos oberts de la temporada. Una iniciativa que permet al públic veure en primícia alguns dels espectacles que formaran part de la programació. Ràdio Tàrrega, Mariona Fígols.
25: L'estrena d'aquests assajos oberts ha anat a càrrec de la companyia Llum de Fideu amb l'espectacle Aquí, una proposta participativa en què els espectadors es converteixen en una part essencial de la funció. La directora artística de Fira Tàrrega, Anna Giribet, destaca que aquest tipus d'experiències trenquen les barreres entre el públic i artistes.
26: Una peça que ens parla del pas del temps, de com de petits som els humans envers a l'univers, i és un espectacle que té dues parts. Una primera part, on hi ha el rodatge del que és una pel·lícula amb participació del públic, i una segona part on hi ha la projecció d'aquesta pel·lícula. Això és l'inici, el bullici del que serà l'edició número 46, perquè aquest divendres també donarem sortida al Free Tour, que és aquesta passejada on s'explica tota la programació de la fira.
25: Per altra banda, Fira Tàrrega ja ha activat la venda preferent d'entrades per aquesta 46a edició, mentre que la venda general s'obrirà coincidint amb la revetlla de Fira Tàrrega, que inclourà un Free Tour i un nou assaig obert de la companyia basca Mari de Jong.
0: I arriben els esports. Amb el nostre company Jordi Cervantes. Molt bon dia, Jordi. Nous jugadors catalans seran a la final del Mundial de Futbol aquest diumenge.
27: Molt bon dia, Marta. La selecció espanyola es va imposar a França per 0-2. Un penal provocat pel mataroní Lamine Yamal
1: En els primers compassos de partida el va aprofitar Oyarzabal per fer el primer. I abans d'arribar al quart d'hora de la segona part, Pedro Porro, amb una combinació amb l'agarenc Dani Olmo, feia la segona diana de la semifinal. Per tant, el combinat estatal ja és a la final, que es disputarà diumenge a les 9 del vespre a Nova York. Escoltem a Luis de la Fuente.
3: Ahora mismo no estamos para preferencias. Nos da igual, cada uno con sus peculiaridades. Obviamente no es lo mismo el fútbol de Argentina que el fútbol de Inglaterra. No es lo mismo el fútbol europeo que el fútbol sudamericano. Yo tengo mucha ilusión por enfrentarnos a Argentina por la amistad que tengo con Lionel Scaloni. Pero respeto muchísimo el potencial futbolístico que tiene Inglaterra, que en mi opinión también, antes de venir aquí al Mundial, creo que cité a Inglaterra como una de las auténticas candidatas. Va a ser un partido muy disputado.
1: Un partit que es disputarà a les 9 en busca del segon finalista que sortirà de l'enfrontament entre l'Anglaterra, del blaugrana Anthony Gordon, i l'Argentina de Leo Messi, un partit que es disputarà a Atlanta. A la Lliga F, el Badalona Women ha fet oficial l'arribada de Txell Font, procedent del Barça B. La portera catalana és el segon fitxatge del conjunt badaloní i es va formar als Centelles abans d'aterrar al conjunt blaugrana amb 12 anys. Ramon Duran, Radio Ciutat de Badalona.
4: Txell Font és un altre dels fitxatges de luxe de l'equip badaloní, que cada cop està buscant disposar d'una estructura de plantilla més sòlida. La nova portera es va formar a les categories inferiors del Barça, fins a arribar a debutar amb el primer equip la passada temporada. Ha estat internacional amb la selecció espanyola sub-19 i sub-20, havent aconseguit dos campionats d'Europa sub-19 i un Mundial sub-20. Amb només 21 anys, el Badalona Women s'assegura el fitxatge d'una portera de gran futur.
14: Una portera amb molt caràcter, molt ambiciosa, i crec que transmeto molta seguretat des de porteria. Un dels meus punts forts és el joc de peu.

0: Euroliga, on ha disputat un total de 136 partits amb els Žalgiris, el Maccabi i el conjunt italià. I també fitxatge al bàsquet Manresa, en aquest cas de Jordan Minchev, que arriba procedent del Niners Chemnitz d'Alemanya. L'alè búlgar, l'alè pivot búlgar de 27 anys, signa per dues temporades i amb els seus 2 metres i 5 centímetres pot jugar tant a la posició de 4 com a la de 5.
1: Molt versàtil, gràcies Jordi Cervantes per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Nosaltres ho deixem aquí, ens retrobem demà a les 2. Bona tarda.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.

La xarxa de comunicació local. Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.

Bona tarda, són 8:15, sóc la Laia de Déu i comencem l'edició d'estiu de l'Eix 59 d'avui, dilluns 29 de juny del 2026. L'informatiu de Sant Feliu de Codines, Caldes de Montbui, Vigues i Riells del Fai i el Moianès. Arrenquem amb els titulars. Avui parlarem que el Moianès acull una prova pilot per evitar incendis durant la sega. Coneixem una de les 34 unitats mòbils del Pla de Vigilància Forestal de la Diputació de Barcelona. Les obres de la plaça Josep Umbert Ventura de Sant Feliu entren en la fase més visible amb la tala de les moreres.

0: El butlletí dels municipis de la C-59.
1: Comencem l'E59 d'avui explicant-vos que el Moianès és una de les dues comarques catalanes on aquest estiu es posa en marxa una prova pilot per reduir el risc d'incendis. Els tractors que estiguin treballant al camp, el Moianès i el Bages, portaran un gran dipòsit d'aigua per fer servir si s'encén algun camp. A més, també tindran un sistema per avisar els serveis d'emergència. L'objectiu és actuar sobre un foc tan ràpid com sigui possible. Ens en porta més detalls en Jordi Givert.
2: La meitat dels focs que es registren a Catalunya durant els mesos de més calor els provoquen les màquines de sega. Els treballs agrícoles amb una petita espurna poden encendre un camp. I per evitar que es converteixi en un gran incendi, a la Catalunya Central els pagesos han introduït un nou sistema. Portaran uns dipòsits amb 450 litres al tractor i també tindran un dispositiu per avisar les ADFs, els bombers i els agents rurals. N'han parlat avui a Rajadell, a la presentació, el diputat d'Incendis i Gestió Forestal de la Diputació de Barcelona, Jordi Fàbrega.
3: Per tant, això vol dir fer-ho molt ràpid, molt àgil, i quin objectiu té? Que puguem erradicar els incendis que puguin ser fruit dels treballs agrícoles i d'aquesta manera poder ajudar la pagesia, que és el que nosaltres intentem. Això fem experiment en aquests moments, aquest any, a tota la zona del Bages Moianès, que vol dir que hi ha 40 municipis que podran utilitzar aquests kits d'extinció i que, si això funciona bé, ens plantegem com a Diputació de Barcelona que el 2027 ja ho puguem fer a totes les comarques de la demarcació de Barcelona.
2: Una nova iniciativa de la Diputació de Barcelona que coordina agricultors del territori amb les ADF i els serveis d'emergència. En el cas del Moianès, Jordi Tort, director de la ADF Quercus, en destacava la importància que tindrà per controlar incendis, sobretot en una comarca on la massa forestal és del 80% del territori.
4: Però segurament jo crec que si no el 80-90% d'incendis podríem apagar-los molt més. Imagineu-vos les ADFs que a tot arreu se'ns diu que la primera intervenció la fem nosaltres perquè som molt més ràpids que estem al territori. Però si nosaltres estem a les nostres bases, per exemple, aquí, al Rajadell, i anar a buscar el vehicle i estarem 10 minuts, si tens l'aigua amb un kit igual que portem amb una pick-up nostra, amb 450, i ara portem un altre tipus de llança i portem un altre tipus d'extintors molt diferents que podem tirar molta més aigua, o sigui, la mateixa aigua ens durarà molt més temps, doncs la resposta és molt més ràpida. Amb això podríem dir que l'extinció quasi la podria fer el mateix pagès que està treballant al camp.
2: De moment, aquesta prova pilot s'està engegant a 40 municipis del Bages i el Moianès. Confien que si s'actua en els primers minuts d'un foc es pot controlar millor i evitar que es propagui. I si tot va bé, es demostra aquesta eficiència al sistema, esperen fer-lo extensiu a la resta de la demarcació de Barcelona.
1: El 90% dels incendis forestals que es viuen a Catalunya durant l'estiu tenen origen humà, ja sigui de manera directa o indirecta. Amb aquesta dada sobre la taula, la Diputació de Barcelona ha tornat a posar en marxa el Pla d'Informació i Vigilància contra Incendis Forestals, una macrocampanya que s'allargarà fins al 31 d'agost i que compta amb la col·laboració de 285 ajuntaments i un desplegament de prop de 90 professionals sobre el terreny. Els equips es mouen especialment en la franja de màxim risc i afluència als boscos, de la 1 del migdia a les 8 del vespre. Cristina Juanati, enginyera de forest del Pla de Prevenció d'Incendis de la Diputació, explica per què la feina d'aquests informadors es concentra en punts molt concrets que s'anomenen zones d'impacte.
5: Aleshores, cada comarca té 4 unitats, exceptuant Vallès Occidental, que en té 5, i aquestes persones es mouen per el territori. No es mouen per tot el territori perquè es va veure que és més eficient distribuir i buscar rutes allà on poden trobar la gent. Per què? Perquè està demostrat que el 90% dels incendis es produeixen per l'home, ja sigui directa o indirectament. Per tant, el que es fan és es van centrar en unes zones que nosaltres diem zones d'impacte, que es defineixen amb també el vistiplau de l'Ajuntament, perquè és el que coneix més el territori, i que són les zones on hi ha o més gent o històricament s'ha produït algun incendi o diversos incendis, o bé perquè amb les campanyes que ha fet anteriorment Diputació s'han trobat més abocaments, més punts d'ignició d'un incendi o de risc que es produeixi.
1: Al nostre territori hem pogut conèixer la parella d'agents cívics que patrullen diàriament els camins, urbanitzacions i boscos de Caldes de Montbui, Sant Feliu de Codines i Bigues i Riells del Fai. Una de les parelles d'un total de 34 unitats mòbils que fan una tasca de sensibilització als veïns, però que també anoten totes aquelles incidències que es van trobant a la via.
5: Aleshores, els agents cívics es mouen per aquestes zones, ells tenen programat cada dia en quines zones han d'anar-hi i quan van allà fan aquesta campanya de sensibilització i conscienciació a la població. Es dirigeixen a la població i els expliquen pues, que de la mateixa manera que quan van a bosc o surten de casa miren quin temps farà, pues, que comencen a mirar també el risc d'incendi forestal que hi ha, que això es fa a través dels mapes de perill d'incendi que presenta cada dia, publica cada dia a Generalitat de Catalunya, que t'indica el risc d'incendis que hi ha a cada municipi. Perquè serveixi també a tu per dir si és hi ha un risc molt elevat o extrem, hi ha moltes activitats que aleshores no es poden fer. Si és un risc moderat, doncs igual pots anar, pots passejar-te, etc. Primer t'informen d'això, que miris això, i després te van informant d'activitats que et pots fer, si vols encendre una barbacoa, en quines condicions i quines són les barbacoes que compleixen. Si, per exemple, troben amb una persona que està segant, també informar-li de si té tot l'equipament que ha de tindre per normativa per anar amb la segadora, o si veuen... també tenen una acció dissuasòria quan veuen activitats que són que no es poden realitzar en les condicions de risc en les que estem.
1: Informar per conscienciar i, si cal, actuar amb caràcter dissuasori quan es detecta una activitat prohibida a prop de la massa forestal. Els dos agents cívics continuaran vigilant el nostre entorn durant les hores de més calor per intentar que el bosc continuï sent bosc. La reforma de la plaça Josep Umbert Ventura de Sant Feliu de Codines avança. Després de la delimitació del perímetre de les dues places que es va fer divendres, aquest dilluns han començat les feines més visibles d'uns treballs que s'allargaran 4 mesos i mig i que tenen com a objectiu millorar l'accessibilitat i dotar l'espai d'una imatge renovada. Una de les imatges de la jornada ha estat la tala de les moreres, i és que el projecte de reforma redactat per l'estudi ACPA d'Anna Coelho Paisatge i Arquitectura preveu la substitució de les moreres per un altre tipus d'arbrat i afegir una segona fila d'arbres a la banda del Cafè de Baix. El grup de comerciants codinencs ha expressat en diverses ocasions la seva preocupació pel fet que la plaça és l'eix central del municipi i l'accés a bona part dels comerços, un fet que els generava neguit per saber com podia afectar aquestes obres en el seu dia a dia, sobretot tenint en compte que provisionalment s'obre el trànsit del carrer Joan Maragall per donar accés al pàrquing. Per tal de seguir sent visibles, a més de les senyalitzacions, el grup de comerciants codinencs ha publicat un vídeo a xarxes socials per demostrar que, tot i les obres, ells continuen oberts. Escoltem nou fragment.
6: Sí, la plaça està pobra. Ei, però nosaltres som aquí.
7: Però estem oberts, eh?
8: Estem oberts.
6: Ei, que estem oberts, eh?
8: Estem oberts.
7: Estem oberts.
9: Tot i les obres, nosaltres estem oberts.
6: Passen cotxes pel carrer. Estem oberts i amb ganes de treballar.
8: Estem oberts.
7: Estem oberts.
1: Les obres continuen sent el debat a peu de carrer al municipi i les opinions són totes ben diverses. Hi ha veïns que s'ho miren amb recel i que no acaben d'estar d'acord amb la reforma. Escoltem a Pere Canyón.
10: És una animalada, que no hi ha dret que hagin fet el que estan fent. Uns arbres que són centenaris els tenien que haver deixat com està. I a part, arreglar la plaça i gastar-se 1 milió d'euros que es volen gastar és una animalada.
1: A l'altra banda, hi ha qui veu aquesta remodelació com un pas inevitable i una millora necessària, especialment de cara a la gent gran, que agraeix que el projecte estigui pensat per poder caminar per peu pla sense barreres arquitectòniques. Escoltem a Joan Tartera i Joan Ferrer.
11: Que diguin el que diguin, la gent estava obsoleta de moltes coses. No hi havia res de conjunt ni de res, tot obsolet. Ja ens tocava, ja està bé. Sí, ja està bé que la facin nova. Sí. Nova, sí. I no ens podem imaginar, segons qui sí, que de façana a façana, al ser tot pla, doncs es veurà molt més gran.
12: I tant. Això segur, que es veurà
11: més gran. Les aceres, els camins...
12: I a més, per els que ja fem grans o som grans, sí, poder caminar de pla és un altre món,
1: Les obres tenen una durada prevista de 4 mesos i mig i un cost de 548.000 euros, IVA inclòs, dels quals un 70% està finançat amb la subvenció Programa General d'Inversions de la Diputació de Barcelona. Aquest mes de juny ha entrat en funcionament de manera plenament operativa la nova base del sistema d'emergències mèdiques de Moià. Aquest nou equipament neix amb l'objectiu de reforçar l'atenció sanitària urgent a tot el moianès i complementar el servei del centre d'atenció primària de la localitat. Jordi Givert.
2: La principal novetat d'aquesta instal·lació és la incorporació d'una unitat de suport vital avançat que compta permanentment amb un tècnic en emergències sanitàries i amb un infermer. Això permetrà oferir una assistència molt més especialitzada des del primer moment i rebaixar de manera notable el temps de resposta. L'alcalde de Moià, Dionís Guiteres, ha valorat el salt endavant que suposa aquest recurs per al benestar dels veïns.
13: Per Moià i per el Moianès, el fet de tenir aquesta ambulància i aquesta base del SEM, doncs el que fa és encara garantir molt més una atenció de qualitat i de servei que ens fa falta a tot el país. Per tant, el fet de que sigui aquí Moià, estratègicament entre Osona i entre el Bages, i per als casos que també tenim d'emergències, que durant l'any doncs són un munt, doncs el fet de tenir aquest equipament doncs dona tranquil·litat, dona qualitat de vida i dona esperança en el cas de que hi hagi una emergència.
2: Per la seva banda, el gerent de la Regió Sanitària de la Catalunya Central, Toni Sánchez, ha destacat com aquest pas millora l'equitat del servei en un territori dispers i explicava que d'aquesta manera resolen una mancança i un dèficit que tenia la demarcació central.
14: Aquí a la Catalunya Central teníem determinat que per isocrones doncs, arribàvem a Osona o al Bages ens quedava com una part amb no tanta cobertura on hi havia activitat. Llavors la idea va ser, bueno, les idees era clau que ficar aquesta base aquí de l'ambulància mèdica avançada d'infermeria perquè pugui donar suport al moianès.
2: La posada en marxa d'aquest equipament s'enmarca dins del desplegament del nou model de transport sanitari del SEM a la Catalunya Central i la seva àrea d'influència no només millorarà la cobertura del Moianès, sinó que també servirà de suport per les comarques veïnes del Bages i d'Osona.
1: L'Escaldarium 2026 escalfa motors de cara a una nova edició que es planteja com l'any de la consolidació. La comissió organitzadora va presentar ahir mateix el programa d'actes amb petites millores i una potent oferta paral·lela. La directora de l'Escaldarium, Gemma Badia, parla d'aquesta consolidació de la festa.
15: Bàsicament aquest any és com l'any de la consolidació. Podríem dir que aquest any estem una mica més relaxats, però mai s'està relaxat quan és diable, això se sap, en aquesta època de l'any. Però sí que és veritat que ens hem centrat sobretot en millorar l'organització interna, els assajos, les reunions, agilitzar les coses, perquè ser diable comporta moltíssimes hores, molt sacrifici, i d'alguna manera la direcció d'aquest any ha intentat doncs, cuidar la colla i intentar doncs, agilitzar aquestes cosetes i tenir en compte que ocupem un espai públic molt important per Caldes, que és la plaça del Lleó, i també doncs, agilitzar els assajos per intentar molestar al mínim doncs, els veïns, no?
1: Tot i això, una de les grans cites d'enguany és el 5è aniversari del Templàrium. La celebració arrencarà el proper dilluns 29 de juny amb una exposició fotogràfica a la Biblioteca de la Vila Termal, que repassarà la trajectòria de la secció infantil i juvenil del Vall de Diables. I és que la Festa del Foc i de l'Aigua dels Més Menuts arriba als 5 anys incorporant nous artilugis, danses i, per primera vegada, posant veu de dona a la seva nova llegenda. Una evolució que ha anat estretament lligada a la composició musical, que enguany afegeix una peça més al seu repertori, el tema Bufarut. La tercera dansa de foc. Escoltem a Toni Jiménez, cap de colla del Vall de Diables.
16: Aquest any, per primer cop, li posem veu a la història del Templàrium, vale? Amb una llegenda que hem completat aquest any. Vale? La veu ens la posa la Laura Ugarte, de la Forca, perquè volíem que tingués una veu de dona, el Templàrium. I també, com a novetat, tenim marxandatge infantil. Farem mocadors del Templàrium, de talla infantil, que fins aquest any doncs els mocadors que teníem eren de talla adulta.
1: Per la seva banda, el judici manté el seu eix central, homenatjar i empatitzar amb les 13 dones de Caldes acusades injustament de bruixeria, potenciant el cant en directe i renovant el Ball de l'Aquelarre. Un llegat ancestral que es traslladarà també al Rebost de les Bruixes. La Fira d'Herbes Remeieres es consolida en format de 2 dies i enguany suma tallers familiars per fer ungüents al safareig de la Portalera i passejades de descoberta de la natura. Ens ho explica la Marta des de l'equip de Termàlia.
17: El que implementem aquest any és una sèrie d'activitats, per una banda un taller familiar que es durà a terme al safareig de la Portalera, on convidem doncs, a adults i infants a elaborar un ungüent remeier. Després també tindrem una descoberta, una passejada, per descobrir les herbes remeieres autòctones de la zona. Això ho farem el dissabte dia 11. I bueno, mirarem amb uns altres ulls la natura, que tenim moltes de les coses que segles enrere ja es feien servir avui en dia encara ho podem fer servir de moltes maneres i és molt interessant conèixer-ho. I per últim, també tindrem una xerrada amb un taller final sobre com els olis essencials provenents d'aquestes herbes remeieres doncs poden utilitzar-se avui dia a nivell cosmètic i fins i tot podrem elaborar d'una forma senzilla doncs, alguna coseta per endur-nos a casa.
1: I si el foc es reinventa, l'aigua no es queda enrere. Des de l'Associació de Bombers, voluntaris de Caldes fan un pas endavant i s'introdueixen en el món del merchandatge oficial de la festa. Enguany posaran a la venda 2 productes propis a la botiga de l'Escaldàrium. Jordi Soler és el president de l'Associació de Bombers Voluntaris.
18: Però la novetat important és que des de l'aigua entrem en el món del merchandatge i aquest any portarem 2 elements que posarem a la venda juntament a la botiga d'Escaldàrium. Una és la primera cantimplora d'aigua amb la nostra bèstia, la Hidra, i amb un lema doncs, per fomentar també la salut, que és hidrata't. Fem un joc de paraules amb la Hidra, hidrata't. I l'altre element, que no us el podem ensenyar avui, serà un casquet de natació, val? Per qui tingui la sort de tenir cabell, doncs tindrà també l'hidra també present quan es va fer esport.
1: Tota aquesta programació es complementarà amb la mostra de grups locals emergents que ompliran el Parc de Can Rius durant el divendres i el dissabte, un espai on també es tornarà a instal·lar la pantalla gegant per seguir la festa lluny de les aglomeracions de la plaça i les food trucks. Finalment, enguany els contacontes de la llegenda de l'Escaldàrium s'explicaran integrant les entitats culturals de la Vila Termal i també es millorarà la ubicació de la zona de mobilitat reduïda de la plaça fent-la més integrada. Sant Feliu de Codines s'ha bolcat aquest cap de setmana en fer una recollida de material i aliments per enviar a Veneçuela. Des de divendres i fins diumenge, un grup de veïns i veïnes del municipi es van organitzar per posar en marxa una recollida de productes i subministraments bàsics a la Casa de les Arts del municipi. La iniciativa ha comptat amb una gran resposta ciutadana i també amb la col·laboració del comerç local. El punt àlgid de la campanya, però, va ser diumenge a la tarda amb un concert solidari on la coral va cedir el seu espai per fer el concert i que es poguessin continuar recaptant fons. Andreïna Casas, una de les voluntàries de la recollida, es mostrava així d'agraïda.
19: La coral del pueblo nos prestó el espacio para expresar lo que estamos pasando y al final del concierto la gente aportó lo que podía, lo que quería y logramos recaudar 555 euros más lo de los músicos, 855 euros en total, y bueno, sin nombrar la cantidad de alimentos, ropa, suministros médicos y bueno, todo lo demás que se solicitaba, que donó el pueblo, la farmacia Mireya, el Cambasté y la papelería, de verdad que muy agradecidos con toda la ayuda.
1: Un cop tancada la recollida de diumenge al vespre, tot el material i els aliments es van traslladar a Barcelona, des d'on s'enviaran per via aèria cap a Veneçuela. El Fons Català de Cooperació ha activat una campanya d'emergència per ajudar els damnificats pel doble terratrèmol que ha sacsejat Veneçuela. Des de l'organització on hi participen els ajuntaments de la nostra zona, es demana expressament a la ciutadania que no s'organitzin recollides de roba ni d'aliments, ja que els enviaments de material des d'aquí són costosos i poc eficaços. Per això es recomana canalitzar l'ajuda exclusivament a través de donatius econòmics. Trobareu tota la informació de com fer aquests donatius a la web del Fons Català de Cooperació. I com cada dilluns anem a saber quin temps tindrem aquesta setmana i com sempre ho farem amb l'home del temps d'una codinenca. Bona tarda, Pep Acosta.
20: Hola, què tal? Com esteu? Per fi som dilluns, comença una nova setmana. Pel que fa al temps, deixem enrere un altre cap de setmana amb molta calor, i calor molt intensa, de primera categoria. I és que no hi ha manera de que fluixi, eh? No hi ha manera. Em poso una medalleta, però ja vaig dir que les temperatures difícilment baixarien. No es preveu per enlloc una baixada important i és que tampoc es preveu per enlloc moviment meteorològic important. Sí que aquesta tarda han crescut nuvolades més a prop del que jo em pensava i han caigut 4 gotes en algunes de les nostres poblacions. Molt poca cosa, molt escassa aquesta pluja, hauria de ploure molt més ja perquè ja toca, però de moment no es veu per enlloc. Sí, per això anem ja amb el pronòstic, sí que per això demà també creixen nuvolades a la tarda, poden ser una mica importants i no es descarta que deixin 4 gotes com el dia d'avui. Les temperatures de demà igual o potser 1 o 2 graus una mica més baixes. Però bueno, no notarem gairebé aquesta baixada de temperatures. Serà molt poc important aquesta baixada de temperatures. Màximes al voltant dels 30-31 graus. Les mínimes tornaran a quedar bastant altes al voltant dels 20 graus. Dimecres, la mateixa situació, que hi ha una nuvolada a la tarda, una mica important, en principi sense pluja i unes temperatures molt semblants, moltes màximes al voltant dels 30 graus, mínimes al voltant dels 20. Nits de difícil dormir en algunes zones i màximes d'estiu, de temperatures d'estiu. I el dijous, aquesta mica d'inestabilitat que us estic comentant, que creixeran les nuvolades a les tardes, se'n va, s'acaba aquesta inestabilitat, perquè també s'acaba aquesta mica d'entrada de vents de nord, de vents de tramuntana, que són els responsables de fer créixer aquestes nuvolades, i, per tant, farà un dia molt més assolellat, amb el creixement de nuvolades molt més puntuals i molt inofensives. Les temperatures màximes de dijous, una mica més baixes. Superarem per poc els 30 graus, si és que els arribem a superar. I les mínimes també baixaran una mica. Serà una mica de més bon dormir dues o tres nits d'aquest final de setmana. Moltes gràcies, que tingueu una gran setmana, una setmana d'estiu, amb temps d'estiu, amb algunes nuvolades de tarda, però ben poca pluja. Moltes gràcies, adeu.
1: I fins aquí el programa d'avui. L'E59 és una producció d'Ona Codinenca que s'emet per Ona Codinenca, per Ràdio Castellterçol i per Spotify. Podeu seguir l'actualitat al moment al web d'Ona Codinenca, a la pàgina de Facebook i a la xarxa social X, als perfils d'Ona Codinenca i de l'E59. Gràcies per seguir-nos un dia més en nom de tot l'equip. A la redacció, Jordi Gibert, Gemma Permanyer i qui us ha parlat, Laia de Déu. Moltíssimes gràcies.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. L'onada de calor actual arriba avui al pic coincidint amb l'entrada de la canícula. Avui les temperatures arribaran als 41 graus a Ponent i la Catalunya central, però també al nord del país esperen temperatures exageradament elevades per l'època de l'any. Es tracta del tercer episodi de calor que viu Catalunya en poques setmanes i per això molts municipis es preparen perquè les temperatures continuïn en augment. Justament, Barcelona prepara un simulacre de calor extrema que planteja què passaria si s'arribés als 50 graus. Aquest estiu comença la primera fase, prèvia al simulacre, per avaluar la resistència dels serveis o dels equipaments públics o en cas d'arribar en aquesta temperatura. La prova també es planteja si la ciutat podria suportar temperatures superiors als 40 graus diversos dies. I parlem a Lleida. L'aeroport de Lleida-Alguaire tindrà el segon hangar més gran de Catalunya, més de 6.000 metres quadrats. Arnau Vila, M1 FM.
3: Una infraestructura que reforçarà l'activitat aeronàutica i permetrà crear fins a 150 llocs de treball. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha visitat aquest migdia les instal·lacions i ha remarcat que l'aeroport ja ha esgotat els 15.000 metres quadrats d'espais industrials previstos inicialment, a banda de mostrar-se satisfeta perquè aquestes actuacions consoliden l'aeroport Lleida-Alguaire com a un aeroport industrial.
4: La visió que tenim des del Departament i des d'Aeroports de Catalunya sobre l'aeroport de Lleida-Alguaire com un aeroport industrial. Aquesta és la visió que ja fa alguns mesos venim treballant, l'estratègia que venim treballant. De fet, des del 2021 amb el Pla Especial ja es ve treballant aquesta estratègia.
3: La infraestructura està impulsada per Heavitech Eglan, una empresa amb seu a Xipre especialitzada en manteniment, reparació i revisió d'aeronaus. El responsable de la companyia, Michael Bobrowski, ha explicat que han escollit Lleida-Alguaire entre 45 aeroports europeus i preveuen que l'hangar entri en funcionament a finals d'any.
2: I Manlleu continua

commocionada per la mort de dos germans bessons d'11 anys localitzats ahir al riu Ter després d'un ampli dispositiu de recerca dels Mossos d'Esquadra i la policia. Els menors havien desaparegut la tarda de dilluns i la principal hipòtesi és que hauria mort accidentalment per ofegament a l'espera, això sí, dels resultats de l'autòpsia. L'Ajuntament de Manlleu ha decretat 2 dies de dol oficial, avui és el primer, i ha convocat 1 minut de silenci a les 8 del vespre davant del consistori en record dels dos infants. I parlem de Fira Tàrrega, que escalfa motors de cara a l'edició de 2026 amb els primers assajos oberts de la temporada, una iniciativa que permet al públic veure en primícia alguns dels espectacles que formaran part d'aquesta programació. Ja ha activat la venda preferent d'entrades en aquesta 46a edició, mentre que la venda en general s'obrirà coincidint amb la revetlla de Fira Tàrrega minuts abans.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Els bombers treballen en un nou incendi forestal a Sant Quirze Safaixa, al Mollanès. El foc hauria saldat la carretera que va de Centelles a Sant Feliu de Codines i ha llançat algun focus secundari. Prioritzen en aquests moments el flanc esquerre i activades 18 dotacions terrestres i 5 aèries per 2 focus. Afecta una superfície aproximada d'unes 20 hectàrees de terreny segons dades provisionals dels agents rurals. Mentre continuen pendents de l'incendi de vegetació amb diversos focus al terme de Carol, a l'Alt Camp, a la zona de Santa Maria, un avís rebut de les 2 de la tarda, i treballen 43 dotacions, 11 d'elles aèries. Es troba aquest incendi en una zona propera al terme d'Aiguamúrcia, el quart incendi en aquesta zona, de fet, en menys d'una setmana. I la polèmica tanca fronterera del penyal de Gibraltar ja és història. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha presidit l'acte de demolició de la reixa de la línia de la Concepció amb Gibraltar amb motiu de l'entrada en vigor de l'acord entre la Unió Europea i el Regne Unit. El president espanyol ha titllat l'acte d'històric per la caiguda del que ha definit com el darrer mur de l'Europa Occidental.
3: Atreverse a transformar un espacio de separación en un espacio de prosperidad compartida y a iniciar un camino para cerrar una herida de nada más y nada menos 3 siglos que sufrió más que nadie la gente de esta comarca. Hoy el campo de Gibraltar se reconcilia con su auténtico destino, que es ser puente, no barrera, ser horizonte, no frontera, ser dueño y nunca más víctima de la historia.
2: Més qüestions, 9 de cada 10 titulats universitaris tenen feina i la taxa d'atur se situa al 6%, molt per sota de la mitjana catalana. Els que han fet graus a salut i enginyeria són els que tenen salaris més alts. Per contra, els humanitats són els que cobren menys. Són dades de l'enquesta d'inserció laboral per l'Agència per la Qualitat Universitària feta a estudiants que van acabar la carrera fa uns 3 anys. Encara en clau econòmica, avui hem sabut la dada de l'IPC del juny. Els preus han pujat una dècima a Catalunya i situen l'augment interanual en un 3,2%. Els preus de l'electricitat i a menor mesura el gas han afegit pressió a l'alça, tot plegat mentre l'IVA ha passat del 10 al 21% per al fi de les bonificacions. I parlem del mestre Josep Pons, que s'ha acomiadat del Liceu després de 14 anys com a director musical del teatre. El proper 24 de juliol dirigirà per darrera vegada l'orquestra que interpretarà la 8a Sinfonia de Mahler.

El músic ha fet balanç de la seva trajectòria i ha destacat l'arribada del millor talent de les noves generacions al Coliseu Líric. D'aquí una hora, més notícies en xarxa.

FLA. Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 7, us parla Mercè Roura. Som pendents d'aquest incendi que crema des de les 3 de la tarda, aproximadament a Sant Quirze Safaja, al Moianès, i que ha obligat a evacuar tant un càmping com una casa de colònies i a confinar diverses cases i un hostal. Allà hi ha el nostre company d'Ona Codinenca, Jordi Givert. Bona tarda, Jordi.
3: Bona tarda. Doncs, de moment, l'última informació dels bombers és que ja s'han cremat unes 70 hectàrees. Estan treballant per encerclar el perímetre d'aquest incendi, que encara està actiu, no està controlat. S'han evacuat dos punts crítics. A part dels que comentaves, també hi ha el CREA, el Centre de Menors Tutelats de Puigdolena, que s'ha hagut d'evacuar per la proximitat de les flames. També s'han confinat les cases del Pla de Casanova, un hostal rural, i les flames avancen, de moment, ara en direcció al terme municipal de Sant Martí de Centelles, ja a la comarca d'Osona, i esperem que hi hagin properament noves novetats dels bombers de la Generalitat per conèixer com avança la situació d'aquest incendi forestal.
2: Moltíssimes gràcies, Jordi. Doncs ja ho sentíem, estem molt pendents a veure com evoluciona. I és que la onada de calor arriba avui al pic de temperatures. Avui, a punts del país, s'estan assolint temperatures superiors als 40 graus. Els municipis on el termòmetre s'ha enfilat més aquest matí, de moment fins al migdia, són Anglès, a la Selva, en 42,4, Sant Salvador de Guardiola, al Bages, 41,9, Vacarisses, al Vallès Occidental, 41,8, o Vinebre, a la Ribera d'Ebre, 41,6. Hi ha 111 municipis amb risc extrem d'incendi forestal. Parlem de la plana política. El PSOE guanyaria les eleccions espanyoles amb el 33% dels vots. Milloraria en més d'un punt i mig respecte al baròmetre del juny. En canvi, el Partit Popular perdria 2 punts i se situaria el 25% en estimació de vot. Tot plegat, segons els sondeigs del CIS, el Centre d'Investigacions Sociològiques, aquestes dades suposen una distància important, gairebé de 6 punts. Es tracta del primer sondeig que es fa després de la condemna de presó de l'exministre de Transport José Luis Ábalos i la imputació de la directora de la Guàrdia Civil. I el nou Sant Jordi tindrà un màxim de 9.000 espectadors de capacitat amb l'objectiu d'atraure tants noms internacionals com tele local. Avui s'ha presentat el projecte escollit per reformar la sala de concerts de l'estudi barceloní de Jorge Vidal. La proposta vol convertir el Sant Jordi Club en la primera gran sala de l'Estat concebuda per grans

0: Bona tarda, som dimarts 15 de juliol de 2026, són 8:15 del vespre i iniciem aquí un nou Eix 59 d'estiu especial en motiu aquest cop de l'incendi que s'ha declarat aquesta tarda, poc després de les 3, a Sant Quirze Safaja, en una zona molt propera on ja vam viure un incendi la tarda de Sant Joan. Al llarg d'aquest informatiu especial repassarem els efectes que ha tingut aquest foc, que continua cremant sense control i que, segons la primera valoració dels agents rurals, ja ha cremat un centenar d'hectàrees. Ho farem, com sempre, amb el Pau Ibars, el control tècnic.
1: Bona tarda.
0: Bona tarda. De dimecres i no dijous, eh? M'he avançat un dia.
1: Dimarts.
0: Has dit dimarts? És que, clar, no se'ns està deixant descansar.
1: Ja no sabem en quin incendi vivim ni en quin
0: ni a quin dia
1: foc estem
0: ni a quin foc estem, ni a 40 graus. És molt difícil tot plegat. Doncs això que dèiem, som dimecres 15 de juliol de 2026. A 19:32 saludàvem el Pau Ibars abans d'arrencar aquest especial incendi de Sant Quirze Safaja. Avui a l'estudi d'Ona Codinenca, canvi de cadires, Núria Vila, ben tornada.
2: Moltes gràcies, bona tarda.
0: Bona tarda. Tindrem també en Jordi Givert ben bé al punt de l'incendi i, com sempre, a les xarxes i al web, a Robert Garrigós i Tom Falqués. Quan ha començat aquest incendi, Núria?
2: Doncs el foc ha començat a les 3 i 9 minuts de la tarda en una zona molt a prop d'on va començar ja el foc el dia de Sant Joan. És un espai proper al càmping Lilla, però en aquest cas ha estat a l'exterior. Ara per ara hi treballen més de 53 dotacions de bombers, 15 de les quals són aèries. Són 4 bombarders, 6 avions de vigilància i atac, 4 helicòpters de comandament i un avió de gran capacitat del Ministeri per a la Transició Ecològica. Els ADF i els pagesos de la zona també ajuden en les feines d'extinció, i és que aquest incendi és el que preocupa més els bombers en una nova jornada de simultaneïtat d'incendis, no? Com deien, que ja no sabem per quin dia passem ni per quants incendis passem.
0: Avui n'hi ha només 2, altres dies n'hi havia 5 o 6 a l'hora. Això fa que aquí puguin haver-hi tantes dotacions com comentaves treballant-hi. Un dels espais que s'ha vist gairebé afectat per aquest incendi ha estat el CRAE de Puigdolena, aquest centre de menors. Una trentena d'infants que són els que viuen allà, juntament amb els seus monitors i amb el personal del centre, han estat evacuats. Se'ls ha portat a un espai segur, habilitat, en un municipi proper, i tot i que els bombers no han fet ordre d'evacuació expressa, l'alcalde de Sant Quirze Safaja i el director del centre han considerat que era millor que aquests infants no fossin en aquest centre, bastant proper les flames pel que hem vist en algunes fotografies, i que anessin a aquest espai més segur. Ens han confirmat ara també fa molt pocs minuts que ja està previst que puguin passar la nit en una altra banda, que ho faran de manera segura i que evidentment no passaran la nit avui a aquest CRAE de Puigdolena.
2: També estan evacuat preventivament al Camping Lilla, que comentàvem abans. En temporada alta té unes 200 persones, en aquest cas s'han traslladat al pavelló de Sant Quirze, al Parc de les Aigües. També s'han evacuat uns 80 infants que eren a la Casa de Colònies de Camp Micaló, on s'estan fent uns cursos d'anglès i astronomia. En aquest cas s'han desplaçat a la Llobeta, Aigua Freda. A més, Protecció Civil ha ordenat el confinament d'algunes cases del Pla de la Casanova i els establiments de turisme rural Mas Blanc i la Robineta. I, evidentment, la carretera C14-13B està tallada entre Sant Martí de Centelles i Centelles.
0: Està tallada del tot, tant per la part de baix com per la part de dalt, així com també la carretera, el que ells diuen que és l'antiga carretera Barcelona, que és la carretera que creua Sant Quirze de la Baix, que passa per davant de l'Ajuntament i va fins al càmping Lilla. De seguida anem a conèixer aquesta última hora des del punt de control situat a la masia de Sant Quirze, però us direm una dada que no us havíem dit fins ara, que és que aquest Eix 59 d'avui l'estem emetent en directe a Ona Codinenca, com sabeu, però també per Ràdio Castellterçol, que emet també a diari aquest Eix 59, per tant saludem també els oients de Castellterçol. En Jordi Givert el tenim a la masia de Sant Quirze, a l'urbanització de les Clotes, que és un punt on el foc també ha passat de ben a prop. Jordi, bona tarda.
3: Bona tarda des d'aquí Sant Quirze. Estem al restaurant la masia, on hi ha el punt de control de bombers, Gemma.
0: Quin ambient hi ha ara aquí? Perceps optimisme? Què perceps estant aquí? Perquè a vegades és molt difícil saber què es percep en aquests centres de control.
3: Hi ha com la primera impressió de l'impacte, no? que hi ha l'incendi, que s'ha cremat més de 70 hectàrees, sobretot amb la gent d'aquí Sant Quirze, gent de veïns de l'organització d'aquí mateix que s'acosten i també els responsables de l'Ajuntament, regidors que estan aquí presents, però si comences a parlar una mica amb ADFs, amb algun dels alcaldes com el d'aquí Sant Feliu de Codines, que hem pogut parlar amb ell fa una estona, són bastant optimistes en que abans d'aquesta nit podran intentar estabilitzar aquest incendi forestal. Aquesta és la percepció que dona hores d'ara, que s'està fent una tasca per intentar encerrar aquest incendi, que la zona...
0: Ai, estem tenint algun problema de cobertura, Jordi, no sé si t'has mogut.
3: El front està més a la zona de Puigdolena, direcció ja a Sant Martí de Centelles.
0: Jordi, l'última part ens estaves dient que confiaven que al llarg de les properes hores es pugui tenir perimetrat, però no hem acabat d'entendre per un tall de connexió amb quines zones estaven treballant més intensament.
3: Estan treballant sobretot més intensament a la zona dels entorns de Puigdolena, que el foc està en direcció ara a Sant Martí de Centelles. És on estan abocant tots els esforços, i que la zona més propera al càmping Guilla és la zona que estaria més estabilitzada.
0: Perquè ens entenguem, la diferència entre el foc del dia de Sant Joan, que vam ser-hi tots dos, i el d'avui, és que aquest ha saltat a les dues bandes de la carretera, oi?
3: I que ha crescut més, sobretot que ha tingut més tros de bosc per córrer. Ja ha afectat unes 70 hectàrees, aquella es va quedar amb 16, i que ha estat molt més virulent, sobretot als primers moments de l'incendi. Jo crec que aquesta és la principal diferència que hi ha hagut, i que, a més, dèiem que era un incendi del dia de Sant Joan que anava a costa amunt. Aquest no, aquest ha anat també cap a altres direccions, no només ha seguit cap amunt, perquè el vent l'empenyia fins i tot una mica cap a pendent avall.
0: El fet que hagi començat a tocar d'on va cremar l'altra vegada, els fa pensar alguna cosa especial, o tenen alguna hipòtesi sobre aquest fet?
3: No, de fet, no hem pogut parlar amb agents rurals, però bombers no han fet en cap moment cap vinculació, ni tampoc des de l'Ajuntament, d'aquest incendi, de l'altre, simplement que els dos han estat a la carretera, no? Que les causes poden ser molt diferents, tot i d'aquest lloc, almenys això és el que es pensa aquí a hores d'ara.
0: Molt bé, Jordi, doncs encara és d'hora per seguir aprofundint en aquest tema. No marxis gaire lluny i demana'ns pas qualsevol moment que tinguis qualsevol informació nova, que tornarem amb tu.
3: Molt bé.
0: Moltes gràcies. Doncs dèiem això, Núria, amb el Jordi, perquè sí que el dia de Sant Joan, per qui conegui la carretera que va de Sant Feliu a Centelles, tot el foc es va concentrar a la banda esquerra de la carretera, si vas cap a Vic. Avui, poc després del restaurant El Revolt, el foc era tant a la banda esquerra com a la banda dreta. D'aquí la diferència, deien també.
2: De fet, des del perfil d'Ona Codinenca a Instagram, a les xarxes, hem compartit alguns vídeos que es veia ben bé des de la carretera com el foc, a banda i banda, veies flames, no? És a dir... Que la gent que tornava, doncs, de Centelles, de Vic, s'han trobat amb una situació complicada, no? Perquè en el moment en què salta la carretera ja és una altra història, no?
0: Sí, de fet, ens han escrit un parell d'oients per explicar-nos que s'havien trobat precisament en aquesta situació que comentaves, que encara, evidentment, la carretera està allà un cop l'incendi ja s'ha declarat. Clar. I hi ha mitjans per començar a extingir-lo, però en aquell moment la carretera era oberta i hi ha hagut diversos conductors que se l'han trobat de cara. De fet, ens explicava un d'ells que el primer que ha girat anava avisant a la resta de cotxes que es trobava perquè també giressin.
2: El Jordi parlava d'una setantena hectàrees, això ara ja ha pujat, no? Són gairebé un centenar, i els bombers calculen que pot tenir un potencial de 500 hectàrees, però ja veurem, no? com evoluciona, veurem si durant la nit
0: perimetrar.
2: Sí, com a mínim, no? Però sí que deien que, doncs, aquest potencial de 500 hectàrees a la banda de la cua i al flanc esquerre, que és el que més preocupa, segons els bombers, no? Han insistit en que aquest flanc esquerre que avança amb pes pel vent i que fa focus secundaris, que són aquests, aquest perill de que això s'extendi, que s'extengui cap a altres bandes. No? Es treballa perquè no arribi als nombrosos barrancs que hi ha a la zona i que s'intensifiqui en ascendent. Pel que fa al flanc dret, avança però en descendent, cosa que suposa una velocitat menor, segons apuntaven els bombers, almenys a les 6 de la tarda. Haurem d'anar veient que, com va evolucionant i si els bombers ens donen més informació al llarg del vespre.
0: Doncs sí, avançava també cap a Centelles i ara nosaltres també ens desplacem de manera telemàtica cap a aquest municipi veí. Podem parlar ara mateix amb l'alcalde de la població, amb en Josep Paré Aragall. Alcalde, bona tarda.
4: Bona tarda.
0: Com esteu a Centelles ara mateix?
4: Bueno, seguint amb preocupació tot aquest foc. És una zona que l'any 94 ja va tenir una afectació molt greu, venint d'un incendi a Sant Joan que també ja va preocupar, i tot i que els serveis d'emergència, d'ADF, voluntariats i els municipis estan actius, doncs, com molt bé dèieu amb la notícia, doncs s'ha d'estar pendent dels vents. És una zona amb una geografia que no sempre facilita, que precisament facilita que el foc, depèn de quin flanc, es pugui avançar d'una forma molt, molt ràpida, i s'ha fet una bona feina d'estabilització, però s'ha d'estar pendent de com evoluciona en el seu conjunt, i crec que heu trasllat una informació molt, molt ajustada a la realitat dels serveis d'emergència, com han anat actuant al llarg de les últimes hores.
0: Vosaltres de Centelles heu posat a punt el pavelló. Com us heu mobilitzat un cop heu sabut, doncs, que hi havia un incendi actiu a Sant Quirze Safaja i que el que semblava era que venia cap a la vostra població?
4: Nosaltres, sobretot, el que hem pogut garantir és un punt d'acollida, perquè al final la 14-13, que és la carretera que uneix Centelles amb Sant Feliu de Codines, doncs era una evacuació ràpida, garantida. Per tant, en aquest sentit, doncs, quan se'ns ha demanat col·laboració, hem ofert el pavelló, perquè així és un espai, doncs, que era de bon arribat, el bar obert, amb un entorn, doncs, amb un parc públic, zona d'equipaments que estaven oberts a la tarda. Per tant, facilitava molt que qualsevol persona que pogués haver hagut de sortir preventivament, doncs, que tingués un lloc fàcil d'arribar, segur, anant contra el foc, per ens entenguem, i per tant, doncs, s'ha fet aquesta primer suport, aquesta primera col·laboració, i després, doncs, els vigilants municipals i els Mossos d'Esquadra també de seguida han contribuït a actuar la 14-13 per evitar, doncs, que persones que no tinguessin la informació es trobessin enmig del dispositiu. Per tant, doncs, també s'ha contribuït a poder restringir l'accés a aquesta carretera i que facilités que cubes i vehicles d'emergències poguessin estar actuant, doncs, amb més facilitats i evitant, doncs, que hi haguessin persones que poguessin estar molestant per ocupar la via pública.
0: Tot això que heu preparat està previst que pugui ser vigent també durant la nit i demà al matí si s'allarga l'extinció d'aquest incendi?
4: La veritat és que ens anem coordinant amb el Centre de Coordinació d'Emergències. Al final, doncs, les persones que han requerit d'aquest servei, doncs, se'ls ha garantit, doncs, la tarda vespre amb els àpats. A nivell de la nit també hi ha serveis activats, per tant, en aquest sentit, doncs, s'ha pogut atendre a cada un dels col·lectius i persones que han vingut, perquè cadascú tingués la resposta idònia, i evidentment, doncs, per la solidaritat i pel que ens ha de fer com a municipi, doncs tot el que faci falta, evidentment, s'estarà a disposició i col·laborant amb el que es consideri oportú i dins de totes les facilitats i possibilitats que té Centelles. Per tant, en aquest sentit sí que no hi ha inconvenient perquè tothom que requereixi d'aquests serveis pugui ser atès per l'Ajuntament.
0: Parlàvem d'aquestes 100 hectàrees provisionals. Al vostre terme encara no hi ha arribat, no?, pel que m'ha entès.
4: Al final, nosaltres, clar, abans d'arribar a Centelles hi ha Sant Martí, Sant Quirze, però més enllà del terme que afecti, sobretot l'entorn, és una zona, doncs, que molta gent històricament s'utilitza, ens connecta amb aquest entorn, doncs, de Sant Quirze, Sant Feliu, Caldes, etc. Moltes famílies de Centelles tenen els seus orígens a Masies de Sant Martí o en aquest entorn. Per tant, és més un tema de que ens sentim que està passant alguna cosa en el veí, i sigui més proper o més lluny, però el que preocupa, doncs, és la zona, el fet que s'ha hagut d'actuar amb un incendi que, com hem vist la setmana que ja portem diferents flancs oberts arreu del país i, per tant, actuem amb solidaritat, però també amb, per donar suport a tots els serveis d'emergències que estan actius des de fa tants dies fent tasques d'extinció i prevenció.
0: Evidentment, aquesta part també de patrimoni natural i paisatgístic que va més enllà dels límits municipals.
4: Correcte, correcte. És així, és un entorn que té un valor i, per tant, doncs, tots és responsabilitat d'actuar amb les possibilitats i necessitats que es corresponguin.
0: Doncs Josep Paré Aragall, alcalde de Centelles, moltes gràcies per atendre'ns en directe, també via oberta per qualsevol novetat que ens vulguin traslladar. Seguirem en directe encara una estoneta més, per tant, sentis lliure de trucar-nos quan ho consideri.
4: Gràcies a vosaltres per la feina que feu i una escalfa a tothom que està a primera línia. Moltíssimes gràcies.
0: Parlàvem de, ara, Núria, amb l'alcalde de Centelles. Hem fet el repàs dels espais que s'havien hagut d'evacuar, alguns per ordre de Protecció Civil, altres per ordre de Mossos d'Esquadra. Bombers, de moment, no ha emès cap ordre ni d'evacuació ni de confinament, tot i que en els primers compassos d'aquest incendi sí que es contemplava doncs, poder fer com va passar la tarda de Sant Joan, que van enviar un SALERT en el qual demanaven el confinament de tota la població de Sant Quirze, o com va passar la setmana passada a Caldes, amb diverses urbanitzacions, tant de Caldes com Sant Manat com Castellà. En aquest cas, no hi ha hagut això, però sí que hi ha espais puntuals on les persones que hi són no poden sortir. Un d'ells és precisament on en l'incendi del 24 de juny hi havia el centre de control avançat aquell dia.
2: Sí, és el restaurant El Revol, on també hi ha l'empresa de plats preparats Safaja. Ara mateix, en principi, si no han canviat les dades, hi ha 10 persones confinades. De seguida parlarem amb una d'elles. El restaurant El Revol, evidentment, està tancat.
0: I avui també estava tancat.
2: Ah, ja estava tancat ja d'entrada. Els confinats són 8 a la fàbrica i 2 de les oficines. Encara no estaven avisats, però han sortit i evidentment, les flames eren a prop. Ha estat El Revol, ha estat un dels punts on hi ha hagut moments en què hi ha hagut més nervis i més por, no? Perquè hi ha hagut un moment doncs, que es veien el foc a prop i que els podia arribar, no? Suposo que en un moment així. Doncs el Revol ha estat un d'aquests punts. Parlàvem abans del centre del CRAE de Puigdolen, aquest ha estat un altre. I allà hi havia també doncs, el que dèiem, doncs, la gent que treballava a l'empresa. I, en fi, crec que podem parlar amb algú dels que han estat afectats per aquest confinament, no?
0: És l'Eli López, l'Eli és d'aquí Sant Feliu, treballa a l'empresa Safaja i ens pot explicar doncs, en primera persona com ha estat aquesta vivència que ens relatava ara la Núria. Eli, bona tarda.
5: Hola, Gemma, bona tarda.
0: Encara ets a l'empresa, entenem.
5: Bueno, ara jo encara estic, però que estic acabant de fer unes tasques que fins ara no ho hem pogut fer perquè teníem altres coses a fer. Ara, sortosament, ja aquí hi ha els ADFs i bueno, van refrescant, però ja podien, els companys meus ja han pogut marxar. Aquí ara ja no tenim a ningú
0: confinat.
5: Que no pugui confinar d'això. Jo estic aquí per motius de feina, però ara marxaré.
0: I com ha estat aquesta tarda? Perquè ens explicaves abans que hem parlat que heu passat nervis de veritat perquè vosaltres no sabíeu que hi havia un incendi i molt menys que el teniu a la porta.
5: No. Com t'he comentat abans, Gemma, per telèfon, eren les 3 o així. Em sents?
0: Sí, endavant.
5: Ah, vale. És que eren les 3 o així i un client que moltes vegades passa per aquí amb una moto que viu a Centelles ha entrat aquí al despatx i estàvem jo i la meva companya i ens ha dit, bueno, suposo que ja ho hauré vist, però teniu foc aquí al costat, suposo que ja ho heu avisat. I clar, nosaltres, com? I llavors, clar, ja hem sortit aquí fora i clar, és que el foc havia arribat, no sé si la gent que coneix aquí la zona, aquí a la curva, tenim uns cavalls, vull dir, el foc ja havia arribat aquí a la curva on hi ha els cavalls, aquí la carretera, sortosament en aquell moment no havia creuat la carretera, ni ha creuat fins aquí el restaurant, però des d'aquí on estàvem nosaltres sí que veiem les flames a l'altre cantó de la carretera. I en aquell moment, molts nervis, perquè dius, ostres, unes flames tan altes, i dius, jo, que no, clar, no pots fer res, se't fan a temps els moments en què t'han de venir a ajudar, però que dius, ostres, és que no venen, no venen, però clar, sí que venen, però clar, en aquell moment estàs tan nerviós que no, no saps.
2: I com ha anat? Us han avisat des de els bombers o Protecció Civil o algú us ha dit que us confinéssiu o a l'inici ha estat una mica així de sentit comú, diguéssim, no, tothom s'ha tancat? Com ha anat?
5: Ningú ens ha dit res, vull dir, hem quedat aquí i els meus companys, vull dir, confinats a dintre de la fàbrica, no, el que hem anat a pagar foc, tothom. Mm.
0: Clar.
5: Perquè, clar, saps? Vull dir, nosaltres... En aquell moment nosaltres no es quedem aquí dintre tancats, vull dir, tothom, les mans eren poques, saps què vull dir?
2: És a dir, no hi ha hagut cap ordre, cap, no, de dir què havíeu de fer i al final la gent ha fet el que bonament ha cregut que havia de fer, que era anar a intentar apagar el foc, no?
5: Sí, ningú ens ha vingut i ens ha dit, no, amagueu-se, tanqueu-se, no sortiu, ningú ens ha dit res.
0: Clar. Us ha afectat algun element material, tant de la fàbrica, del restaurant o dels entorns?
5: No, bueno, els entorns aquí a la carretera, que clar, tu treballes aquí al costat del bosc i fa molta pena. Si una persona que estima la muntanya, doncs clar, veure això, doncs està molt greu. Però clar, sortosament ja et dic que està aquí la carretera, abans teníem un bosc i ara tenim tot de mà.
2: Però ara ja, pel que deies, ja... diguéssim, ja tots podeu sortir i marxar amb normalitat.
5: Sí, ara en breu ja marxaré i, bueno, aquí no sé si queda algun forestal o, bueno, sí, ja des d'aquí ara no estic, hi ha algun forestal, hi ha alguna cua d'algun pagès que ens han vingut a ajudar, que són els primers que han arribat, també cal dir-ho.
2: Bé, són els que es coneixen, no? Al final són els que ja hi són, no? I...
5: Sí, els pagesos són els que han arribat primer. Després han vingut dos adreces i... Però, clar, que són, clar, són aquells moments que dius, bueno, jo no sé.
2: Bueno, esclar, et veus les flames a prop i no saps si és millor tancar-te, sortir o fer... Ja s'entén. En tot cas, Eli... està tot, diguéssim, en almenys en el vostre cas controlat. La gent ha pogut marxar a casa tranquil·lament, amb tot el tranquil que es pot estar després, entenc, d'una tarda de molts nervis. Per tant, us han donat alguna instrucció de cara a demà? Tot continua igual? És a dir, torns de feina, tot continua amb normalitat?
5: Si podem arribar, aquí tot segueix igual.
0: Molt bé, Eli, doncs moltes gràcies per atendre'ns. Esperem que puguis tornar bé i amb menys nervis que cap a casa de seguida. I seguim parlant. Moltíssimes gràcies i molta sort.
5: Merci a vosaltres, eh? Adéu.
0: Adéu.
5: Adéu. Adéu.

0: Abans de parlar amb una altra de les persones que està treballant amb l'extinció d'aquest incendi, repassem una mica les dades clau del que ha provocat fins al moment aquest incendi, que ha començat quan passaven molt pocs minuts de les 3 de la tarda, Sant Quirze Safaja, en una zona molt propera on va començar també el foc de Sant Joan i que de moment, segons les primeres estimacions dels agents rurals, ja ha cremat un centenar d'hectàrees. Ha afectat especialment els entorns del Craer de Puigdonena, una trentena d'infants que són els que viuen en aquest centre doncs han estat evacuats, es troben ara en un espai segur i passaran la nit en un altre espai segur diferent al que han estat durant aquesta tarda. Tot i que els bombers no han fet ordre d'evacuació expressa per aquest espai, l'alcalde de Sant Quirze i el director del centre han considerat que era millor que aquests infants no fossin allà i per això ara es troben en una altra banda.
1: Ha passat el mateix al càmping Lilla, com comentàvem abans, que ha evacuat també, ha decidit evacuar de forma preventiva a les persones que s'hi estaven allotjant, i també una vuitantena d'infants que eren a la casa de colònies de Can Micaló. En aquest cas s'han desplaçat a Aiguafreda. Per tant, tenim una trentena de menors del CRAE de Puigdolena, unes 200 persones es calcula que té el càmping Lilla en temporada alta, que s'han traslladat en aquest cas en el mateix poble de Sant Quirze, al Pavelló, i una vuitantena d'infants que eren a una casa de colònies, que és el que està passant i és el que a vegades preocupa més, no?, amb aquests incendis forestals en època de colònies i amb cases al mig del bosc, doncs és el que en general preocupa que pugui tenir doncs aquesta afectació personal, no? En aquest cas, doncs s'ha decidit evacuar de forma preventiva i tota aquesta gent estan en un lloc segur, en diferents indrets, però per poder passar tranquil·lament la tarda, la nit si fa falta, sense nervis i sense por que l'incendi doncs es pugui descontrolar cap a les seves zones, no?
0: Molt bé, doncs aquest era el repàs puntual del que està passant aquesta tarda aquí a Sant Quirze Safaja, i parlem ara amb en Pere Rifà, que és coordinador de l'ADF al Pinyó, l'ADF de la nostra zona, que des del primer moment també s'han desplaçat a Sant Quirze. Bona tarda, Pere.
2: Bona tarda.
0: Com esteu?
2: Bé, estem bé, estem treballant aquí a la cua de l'incendi. Com dèieu, des de que hem sentit que hi havia l'avís, de seguida hem estat ja parlant amb l'ADF local, amb els cingles, i coordinant-nos entre federacions, que com que el foc afecta la comarca veïna, doncs s'havia de fer ben coordinat. En un primer moment hi han arribat dos vehicles de Sant Feliu, de l'ADF, més el dels voluntaris forestals, i han començat a treballar aquí a la cua. I després hem desplaçat també un vehicle de Sant Llorenç que ens hem incorporat i ens hem pogut coordinar entre tots. Hem treballat nosaltres tota l'estona aquí a la cua de l'incendi, a l'alçada del restaurant del Revolt, intentant que no se'ns obrís la cua perquè hi havia molts punts diferents de foc, i hem intentat doncs, que no ens agafés una torrentera que hagués passat cap a la zona on ens va cremar el primer incendi d'aquí a Sant Quirze.
0: Quines diferències o semblances trobes entre aquest incendi d'avui i aquest primer del dia de Sant Joan? Tu, que has estat a tots dos.
2: Les semblances és sobretot l'hora, l'estona del migdia, la ubicació, perquè també el primer el van cantar en el pont d'abans d'entrar al càmping o d'anar cap al centre de Sant Quirze, i el d'aquesta vegada ens l'han ubicat per l'altra banda de la carretera. Això ens ha fet pensar que era molt poc probable que fos una represa amb la de dies que feia que havia passat el foc, però bueno, al final els agents rurals són els que acabaran determinant, estan investigant la

0: pogut començar i bueno, suposo que en breu sabrem alguna cosa més.
1: Tu que coneixes molt bé el territori, què ha afectat aquest centenar d'hectàrees ara que calculen de manera inicial que han cremat? Quines zones naturals són les que s'han vist afectades?
0: Bé, jo he intentat de demanar aquesta mica d'informació perquè l'està treballant aquí a la CUA. Tampoc teníem nosaltres massa visual de l'afectació que dius i l'està treballant també costa una mica seguir tots els comunicats per l'emissora, però el que m'han explicat és que ha afectat a la zona de Puig d'Olena, ha cremat per les dues vessants i el foc, o el cap del foc el tindríem ja dintre de la comarca d'Osona, que es dirigia deu estar en terme municipal de Sant Martí de Centelles. Sí que ha semblat que feia com un gir allà al cap, no? Deien que feia com una mica de forma ovalada i semblava que l'estaven ja com podent escanyar bastant per tenir-lo controlat. Però bueno, ja es veu la magnitud de l'incendi, si portem un centenar d'hectàrees, doncs que ha sigut bastant diferent, ja ha cremat amb més força. Avui teníem vent de ponent, que era un dels factors que feia augmentar el risc, i suposo que és el que ha fet que empenyi el foc en aquesta direcció.
1: El Jordi Gibert, que és el centre de comandament avançat, ens deia que els bombers sembla que són optimistes i preveuen que pugui estar, si més no, perimetrat al llarg de les properes hores. Comparteixes aquesta sensació?
0: Penso que sí, per com veig que ha anat evolucionant la cosa i les informacions que hem anat tenint per part de l'ADF local i de la Federació dels Baixes Moianès, els comunicats que em feien arribar, les informacions eren optimistes. Vull dir que jo penso i desitjo que sigui així.
1: Ara aquí, Sant Feliu, a la càmera aquesta del balcó del Vallès.cat, veiem que hi ha menys fum, no sé, sobre el terreny. Com us trobeu?
0: Evidentment ha anat a menys, perquè aquí hi havia una columna important, més que la del primer incendi dels vols de Sant Joan, com parlàvem. I ara mateix, des de la nostra zona, són diverses fumaroles, no, del propi territori que ha cremat, dels punts calents que hi queden, i és tot com una boira baixa, per poder-nos entendre. Des d'aquí, a la nostra posició, no veiem la columna del cap de l'incendi.
1: Molt bé, Pere Rifà, doncs bona feina, ànims pel que queda i gràcies per atendre'ns en directe a una codinenca un cop més.
0: Gràcies a vosaltres un cop més també i a tota la gent que s'ha mobilitzat de l'ADF i dels voluntaris, tant aquí com per ajudar-nos a cobrir territori per si hi havia alguna simultaneïtat. I res, a disposar.
1: Quan sou, perdona, Pere, abans de marxar, quan sou avui de l'ADF al Pinyó, aquí sobre el terreny? No,
0: nosaltres, sobre el terreny, hem calculat que hi hem arribat a tenir una quinzena d'efectius i ens en anàvem a uns 22 quan hem pogut muntar aquests dispositius també per cobrir territori, que ja hem estat treballant des d'un primer moment, més la gent que ha vingut amb els tractors i les cubes per poder abastir d'aigua, doncs, els mitjans que treballàvem, que hem pogut mobilitzar també tres tractors amb cubes, i això també ha sigut important.
1: Molt bé, doncs ara sí, Pere, et deixem seguir treballant. Moltíssimes gràcies.
0: Moltes gràcies, que vagi bé.

0: Tenim el Jordi Givert al centre de comandament avançat situat a la masia de Sant Quirze, anava a dir el restaurant El Revolt, m'està traint el subconscient, i allà s'hi doncs, troben tots els comandaments de bombers que estan treballant en aquest incendi, però també autoritats i persones afectades pel foc. Amb qui ha pogut parlar el Jordi?
1: El Jordi, espera, perdona, perquè ara m'has enganxat.
0: Ha parlat amb l'alcalde de Sant Feliu, amb el Pol Cabotí, que és un dels alcaldes que estan desplaçats allà. Sí que us explicarem que l'alcalde de Sant Quirze Safaja, el Carles Lupianyes, ens ha agafat el telèfon a primera hora de la tarda, però ell ara mateix no es troba a Sant Quirze Safaja perquè, com està passant en molts llocs aquests dies, doncs els alcaldes estan de vacances, hi ha alcaldes accidentals i qui hi ha ara mateix al capdavant de l'Ajuntament de Sant Quirze és un alcalde accidental amb el qual encara no hem pogut parlar. Sí que l'alcalde titular, que és fora del municipi, doncs està seguint

0: al minut el que està passant a Sant Quirze, ens ha anat passant informacions, però un altre alcalde que sí que és allà és l'alcaldessa de Sant Martí de Centelles i l'alcalde de Sant Feliu de Codines, el Pol Cabotí.
1: També ha parlat el Jordi amb voluntaris de la Masia que estan ajudant amb menjar per la gent del càmping, no? Aquesta gent que s'han evacuat preventivament. Tenim certs problemes amb el Jordi per connectar amb ell directament ara, però sí que tenim aquests testimonis que podem sentir.
2: I sou de la Masia, el restaurant, eh? Pau i Lluc. Doncs estic amb el Pau i el Lluc Galarza del restaurant La Masia. Nois, veig que sortiu carregats de menjar, exactament que on ho porteu i per qui és aquests macarrons, veig.
3: Bueno, ara ho estem portant al centre cívic, que hi ha els del càmping, que són unes 70 persones, i ens han demanat aviam si podíem portar menjar i portem uns quants macarrons.
2: Heu vist els primers moments de l'incendi? No sé quina sensació heu tingut.
3: Ostres, la primera impressió ha sigut molt forta. Sí, estàvem a casa i les flames han avançat molt ràpid i hi ha hagut un moment de tensió, per sort han arribat bastant de pressa els equips de bombers i ho han controlat tot.
2: O sigui que veig que estareu ajudant amb diferents tasques durant el temps que duri això, no? Veig?
3: El que faci falta, sí, sí.
2: Molt bé, doncs us deixem seguir ajudant.
3: Moltes gràcies. Merci.
0: Aquests eren aquests voluntaris del restaurant La Masia que estan alimentant al centre de comandament avançat. I escoltem ara l'alcalde de Sant Feliu de Codines, Pol Cabotí.
2: Doncs som a Sant Quirze Safaja en un punt de control dels bombers amb l'alcalde de Sant Feliu de Codines, en Pol Cabotí, per conèixer els detalls d'aquest incendi forestal que ha començat a quarts de 4 de la tarda. Pol, quina és la situació a hores d'ara d'aquest incendi forestal?
4: Sí, doncs ara mateix l'incendi continua actiu. Sí que és veritat que l'única informació que hem rebut ara una mica abans de les 7 de la tarda és que ha baixat la seva intensitat i que, per tant, l'objectiu és aconseguir que la zona que ha afectat ara, sobretot entre el càmping Lilla i Puigdolena, una mica més enllà, doncs aconseguir-lo estabilitzar en aquesta zona, però sí que és veritat que segueix actiu i que segueixen treballant doncs, tots aquests mitjans de bombers i mitjans aeris per aprofitar ara, abans del vespre, doncs, aquesta oportunitat per aconseguir doncs, estabilitzar-lo aquí.
2: Clar, en el cas de Sant Feliu de Codines, heu activat algun pla d'emergència? De moment no, el terme municipal no està afectat.
4: Sí, el que hem fet és el mateix que hem fet en l'anterior incendi aquí a Sant Quirze i en l'anterior i en l'incendi de Sant Manat Caldes, que és doncs, constituir el centre de coordinació municipal a l'Ajuntament. A partir d'aquí, doncs, centralitzar les comunicacions, activar-nos, estar alerta i mantenir doncs, aquest contacte amb alcaldes, amb el cos de bombers, amb les ADFs, amb policia local també, sobretot amb l'objectiu de donar aquest suport logístic i fer el seguiment també amb les masies aïllades, amb molt contacte, doncs, en aquest cas d'aquest incendi, amb el Mas Flaquer i el Mas Parer, com a zones més properes a l'incendi. Sí que va, doncs, a la cua de l'incendi, al càmping Lilla, han fet molt bona feina tant ADFs com voluntaris forestals com bombers i han aconseguit doncs, frenar allà aquest avanç de l'incendi cap enrere, podríem dir, perquè el vent ens anava cap a Centelles, portava l'incendi cap a Centelles, però també molt pendents doncs, i preocupats per això. Llavors, la feina, sobretot, aquesta feina més preventiva de que tothom, saber a tothom on el tenim, qui hi és, qui no hi és, que tothom estigui al cas, i amb policia local i ADF i voluntaris forestals sí que participant ja de l'extinció d'incendi, sempre sota la coordinació de bombers.
2: Hi ha voluntaris de Sant Feliu de Codines aquí ajudant?
4: Sí, de seguida. Quan hem rebut l'avís, doncs, els primers grups que comencen a sonar són els grups que tenim doncs, d'activació dels voluntaris forestals i ADF, s'han desplaçat a la zona i, per tant, doncs, en aquests moments inicials, que és important, però que sí que és veritat que en aquest incendi han sigut els moments que estava més actiu i, per tant, també doncs, amb més risc, sempre amb aquesta precaució, han pogut actuar i segur doncs, que això ha ajudat a que ara estiguem en una situació més tranquil·la, amb tot allà el cos de bombers desplegat, amb mitjans aeris sobre el terreny, que estan descarregant sense parar sobre l'incendi, evitant doncs, que es faci gras.
2: En el cas dels bombers, us han donat alguna recomanació per la població de Sant Feliu o vosaltres mateixos com a ajuntament, si n'heu de donar alguna?
4: Sí, en aquests moments inicials, la recomanació que sempre donem i que ja val per qualsevol incendi és no apropar-se a la zona de l'incendi. fixeu-vos que, per exemple, teníem gent que per anar a veure com anava l'incendi s'han anat carretera Sant Miquel del Fai allà, quan era un dels punts que si l'incendi, depenent de quina inèrcia hagués agafat, doncs hagués hagut de ser un dels punts afectats i, per tant, tota aquella gent l'hauríem d'haver evacuat amb tot el risc que suposa, fins al punt doncs, que la patrulla de policia local que teníem destinada per anar dirigint el trànsit de la carretera de Centelles, de acabar Sant Feliu cap a Centelles, l'hem hagut de destinar a anar a la carretera de Sant Miquel del Fai per evitar que tota aquesta gent s'estés exposant doncs, a aquest risc. Llavors és demanar això. Si podem aconseguir que no ho faci la gent pel seu propi peu d'acostar-se a la zona de l'incendi, doncs tots els recursos policials i de bombers els podem destinar a el que toca, que és extingir l'incendi. Per tant, no acostar-se a la zona. I els nuclis aquests o les masies aïllades sempre recomana més el confinament que l'autoevacuació, perquè en l'autoevacuació doncs, vas per camins, vas per carreteres que sí que poden estar afectades, en canvi, doncs, si les cases o les masies no tenen els arbres a tocar, doncs és més segur confinar-se dins de casa seguint totes les recomanacions de bombers.
5: En el cas doncs, de la carretera que comentaves de Sant Miquel del Fai, s'ha fet fora la gent, diguéssim, s'ha restringit el pas.
4: Quan ens estaven avisant que hi havia vehicles i persones desplaçant-se cap allà, i hem decidit, doncs, ara doncs, que ja hi havia doncs, Mossos d'Esquadra també pendent de la circulació d'aquí, destinar el patrull allà. Clar, volem creure que és per desconeixement de que hi ha un incendi, que també estem per això, per dir, ei, no anem cap allà, que hi ha un incendi, el mateix que fèiem amb l'incendi de Caldes, amb el camí de les Alies, doncs, que arribava cap a la zona de l'incendi. Però sí doncs, que d'alguna forma fer aquest toc, doncs, que els curiosos, al final, doncs segueixin les xarxes, segueixin els canals oficials, que ja hi ha fotos, ja hi ha vídeos de l'incendi, que no hi ha cap necessitat de poder anar a fer la foto en directe. Poden agafar tot el contingut que vulguin del que troben a les xarxes i evitar aquesta mobilitat. Que més enllà d'exposar-se a ells, també jo sempre ho explico, al final imagina't doncs, que desplaçant-te cap allà tens un accident de trànsit i bloqueixes una carretera. O tens, bueno, hi ha un risc no aparent, que no és el foc, que és el que et pugui passar, que és el que hem d'evitar i, per tant, la crida és això. Si quan hi hagi un incendi, la gent estigui tranquil·la, canviï els missatges i faci servir bé la informació, però que evitar desplaçar-se a la zona d'incendi.
5: Doncs, Pol Cabotí, moltes gràcies per atendre.
4: A vosaltres.
0: Això és el que ens explicava Pol Cabotí, alcalde de Sant Feliu, des del mateix centre de comandament avançat que està situat a Sant Quirze Safaja. Allà mateix hi ha en Jordi Gibert i creiem que està acompanyat també d'algun regidor de Sant Quirze. Jordi, endavant.
6: Bona tarda. Doncs sí, estic aquí al centre de comandament de bombers, a Sant Quirze Safaja, i m'acompanya l'alcalde accidental, el Josep Lluís Roger. Hola, Lluís, bona tarda.
7: Bona tarda.
6: Lluís, quina és la situació, diguéssim, que coneixeu des de l'Ajuntament a hores d'ara,
8: Després de perdre la connexió amb Jordi Gibert?
7: Ara ens donaran la informació definitiva de com ho porten i bé, que treballen, que demanen que la gent sigui conscient, que faci bondat, que no es desplegui, que no passegi pels carrers, que no es mogui, per favor, que necessiten vies lliures per accedir on sigui ràpidament i ja està, de moment sembla que va bé. Ara ens ho diran, espero no em contradiquin.
6: A nivell de Sant Quirze, el càmping Guilla, sabem que s'ha desallotjat la gent, que estan aquí a Sant Quirze, que hi ha voluntaris ajudant en temes d'àpats. Quina és la situació? No sabem si hi ha molta gent.
7: Ha sigut una mica descontrolat, perquè ells han marxat quasi per la seva compte, vull dir, s'han espantat i han marxat, que és una de les coses que estan demanant que la gent no faci, i llavors els han tingut desperdigats per la comarca tota la tarda. Vull dir, l'última informació que teníem és que ens estaven arribant i els acollíem a un pavelló nostre perquè no circulessin essencialment, i ara m'estaven informant de que, com tenen la possibilitat ara de marxar, marxaran i ja tornaran. I són 70 persones que en principi han sortit d'allà i de moment marxen a casa seva.
6: Doncs moltes gràcies i esperem que es vagi solucionant tot plegat.
7: Molt bé, moltes gràcies.
6: Doncs això és tot de moment. Ara dos quarts hi haurà, en teoria, la compareixença dels bombers de la Generalitat.
0: Moltes gràcies, Jordi Givert, des de Sant Quirze. Nosaltres el que farem, perquè falta encara un quart d'hora per aquesta compareixença, és, de moment, desconnectarem aquest programa i emplaçarem a tots els que ens esteu seguint a tenir l'última hora via el web d'Ona Codinenca i també les xarxes abans de tancar, però repassem una mica quina és la situació, Núria. Estem parlant d'aquest incendi que ha començat a Sant Quirze Safaja quan passaven només 9 minuts de les 3 de la tarda.
1: Sí, molt, molt semblant, com dèiem, no? Com dèiem, l'incendi del dia de Sant Joan i també l'incendi de la setmana passada de Sant Benet i el Farell, que també era més o menys a aquesta hora, amb aquests dies de tanta calor que estem patint. Ara per ara hi ha, almenys fins que caigui el sol, hi havia 53 dotacions de bombers, 15 de les quals aèries. Ja sabem que els mitjans aèris, quan es fa fosc, han de deixar de treballar. Veurem quines informacions donen els bombers en la compareixença que està prevista d'aquí més o menys un quart d'hora. El que dèiem, l'afectació, a part de les més o menys 100 hectàrees que s'han cremat de moment aquest recompte provisional de forestals, també hi ha persones evacuades preventivament, perquè no hi ha hagut, de moment, no hi ha hagut afectacions a cases o a establiments, però sí que s'han evacuat els menors, una trentena de menors que viuen al CRAE de Puigdolena. També s'ha evacuat preventivament el càmping Lilla i una casa de colònies, la casa de colònies de Camp Micaló, on hi havia una vuitantena d'infants. Recordem també que hi ha algunes cases confinades on s'ha demanat a la gent que es quedi a dins i també, sobretot, que hi ha carreteres, la carretera tallada, la C-14-13 entre Sant Martí de Centelles i Centelles i la BB-1341, que és la que creua Sant Quirze, la que es coneix com l'antiga carretera de Barcelona. I malgrat que hi hagin trams que no estiguin tallats en aquesta zona, doncs el que s'està repetint és que s'eviti, no?, els desplaçaments, que es pugui doncs facilitar la feina d'extinció de totes les dotacions de bombers, d'ADFs, de tothom que hagi d'accedir en aquesta zona. Per tant, evitar anar cap a acostar-se cap a la zona de l'incendi.
0: Exacte. Sabem també que aquests evacuats del càmping Lilla són el Parc de l'Aigua, Sant Quirze Safaja mateix, i que Protecció Civil de la Garriga i la Creu Roja doncs estan allà fent suport també amb tot el que puguin necessitar aquestes persones que per avui no podran tornar al càmping on passen les vacances. Els agents rurals xifren les hectàrees afectades de manera provisional en 100. D'aquestes 137 serien del PEIN Cingles de Bertí, del Pla d'especial d'interès natural dels Cingles de Bertí. D'aquí la importància de no acostar-se en aquesta zona ni per fer fotos, ni per veure el fum, ni per intentar veure per on passa el foc a hores d'ara.
1: Veiem aquí el que comentava abans, no?, que la càmera del balcó del Vallès de Sant Feliu de Codines, aquí a Sant Feliu sí que ja es nota molt menys aquesta, doncs la fumera ha baixat, hi ha hagut un moment evidentment quan s'ha produït l'incendi que la columna de fum es veia perfectament i molt densa des de Sant Feliu. Ara sembla que això ha amainat, almenys aquí. Veurem com continua la nit, el que dèiem, i si les condicions doncs es mantenen favorables per almenys per poder perimetrar aquest foc.
0: Doncs, Núria Vila, nosaltres ho deixarem aquí. Moltes gràcies per ser aquí.
1: Gràcies per ser-hi vosaltres també sempre i un plaer de poder-hi contribuir.
0: Pau Ibars, des del control tècnic. Gràcies, una tarda més.
8: Un plaer, a rebre i força a tothom que treballa en aquest incendi.
0: I tant. Sant Quirze Safaja, Jordi Givert, segueix al peu del canó. De seguida el que ens comparteixin els bombers de Sant Quirze mateix ho posarem a la web d'Ona Codinenca, també a les xarxes, i us ho farem arribar també per WhatsApp. Si no hi sou i voleu ser-hi, només cal que entreu a la web www.onacodinenca.cat i a dalt de tot hi ha un punt que diu unir-me a la comunitat de WhatsApp. Si us uniu allà, quan passen aquest tipus de coses, rebreu les informacions al moment. Com dèiem, ho deixem aquí. Gràcies per ser-hi i bona nit.

0: Bona tarda, som dimarts 15 de juliol de 2026, són 8:15 del vespre i iniciem aquí un nou Eix 59 d'estiu especial en motiu aquest cop de l'incendi que s'ha declarat aquesta tarda, poc després de les 3, a Sant Quirze Safaja, en una zona molt propera on ja vam viure un incendi la tarda de Sant Joan. Al llarg d'aquest informatiu especial repassarem els efectes que ha tingut aquest foc, que continua cremant sense control i que, segons la primera valoració dels agents rurals, ja ha cremat un centenar d'hectàrees. Ho farem, com sempre, amb el Pau Ibars, el control tècnic.
1: Bona tarda.
0: Bona tarda. De dimecres i no dijous, eh? M'he avançat un dia.
1: Dimarts.
0: Has dit dimarts? Sí, és que, clar, no se'ns està deixant descansar.
1: Ja no sabem en quin incendi vivim ni en quin,
0: ni a quin foc estem, ni a 40 graus. És molt difícil tot plegat. Doncs això que dèiem, som dimecres 15 de juliol de 2026. A 19:32 saludàvem el Pau Ibars abans d'arrencar aquest especial incendi de Sant Quirze Safaja. Avui, a l'estudi d'Ona Codinenca, canvi de cadires, Núria Vila, ben tornada.
2: Moltes gràcies, bona tarda.
0: Bona tarda. Tindrem també en Jordi Givert ben bé al punt de l'incendi, com sempre a les xarxes i al web, a Robert Garrigós i Tom Falqués. Quan ha començat aquest incendi, Núria?
2: Doncs el foc ha començat a les 3 i 9 minuts de la tarda en una zona molt a prop d'on va començar ja el foc el dia de Sant Joan. És un espai proper al càmping L'Illa, però en aquest cas ha estat a l'exterior. Ara per ara hi treballen més de 53 dotacions de bombers, 15 de les quals són aèries. Són 4 bombarders, 6 avions de vigilància i atac, 4 helicòpters de comandament i un avió de gran capacitat del Ministeri per a la Transició Ecològica. Els ADF i els pagesos de la zona també ajuden en les feines d'extinció. I és que aquest incendi és el que preocupa més els bombers en una nova jornada de simultaneïtat d'incendis, no? Com deien, que ja no sabem per quin dia passem ni per quants incendis passem.
0: Avui n'hi ha només 2, altres dies n'hi havia 5 o 6 a l'hora. Això fa que aquí puguin haver-hi tantes dotacions com comentaves treballant-hi. Un dels espais que s'ha vist gairebé afectat per aquest incendi ha estat el CRAE de Puigdolena, aquest centre de menors. Una trentena d'infants que són els que viuen allà, juntament amb els seus monitors i amb el personal del centre, han estat evacuats. Se'ls ha portat a un espai segur, habilitat, en un municipi proper, i tot i que els bombers no han fet ordre d'evacuació expressa, l'alcalde de Sant Quirze Safaja i el director del centre han considerat que era millor que aquests infants no fossin en aquest centre, bastant proper a les flames pel que hem vist en algunes fotografies, i que anessin a aquest espai més segur. Ens han confirmat ara també fa molt pocs minuts que ja està previst que puguin passar la nit en una altra banda, que ho faran de manera segura i que evidentment no passaran la nit avui a aquest CRAE de Puigdolena.
2: També s'han evacuat preventivament al càmping L'Illa, que comentàvem abans. En temporada alta té unes 200 persones, en aquest cas s'han traslladat al pavelló de Sant Quirze, al Parc de les Aigües. També s'han evacuat uns 80 infants que eren a la Casa de Colònies de Camp Micaló, on s'estan fent uns cursos d'anglès i astronomia. En aquest cas s'han desplaçat a la Llobeta, Aigua Freda. A més, Protecció Civil ha ordenat el confinament d'algunes cases del Pla de la Casa Nova i els establiments de turisme rural Mas Blanc i La Robineta. I, evidentment, la carretera C1413B està tallada entre Sant Martí de Centelles i Centelles.
0: Està tallada del tot, tant per la part de baix com per la part de dalt, així com també la carretera, el que ells diuen que és l'antiga carretera Barcelona, que és la carretera que creua Sant Quirze de la Baix, que passa per davant de l'Ajuntament i va fins al càmping L'Illa. De seguida anem a conèixer aquesta última hora des del punt de control situat a la masia de Sant Quirze, però us direm una dada que no us havíem dit fins ara, que és que aquest Eix 59 d'avui l'estem emetent en directe a Ona Codinenca, com sabeu, però també per Ràdio Castellterçol, que emet també a diari aquest Eix 59, per tant, saludem també els oients de Castellterçol. En Jordi Givert el tenim a la masia de Sant Quirze, a l'urbanització de les Clotes, que és un punt on el foc també ha passat de ben a prop. Jordi, bona tarda.
3: Bona tarda des d'aquí Sant Quirze. Estem al restaurant la masia, on hi ha el punt de control de bombers, Gemma.
0: Quin ambient hi ha ara aquí? Perceps optimisme? Què perceps estant aquí? Perquè a vegades és molt difícil saber què es percep en aquests centres de control.
3: Hi ha com la primera impressió de l'impacte, no? que hi ha l'incendi, que s'ha cremat més de 70 hectàrees, sobretot amb la gent d'aquí Sant Quirze, gent de veïns de la urbanització d'aquí mateix que s'acosten i també els responsables de l'Ajuntament, regidors que estan aquí presents, però si comences a parlar una mica amb ADFs, amb algun dels alcaldes com el d'aquí Sant Feliu de Codines, que hem pogut parlar amb ells fa una estona, són bastant optimistes en que abans d'aquesta nit podran intentar estabilitzar aquest incendi forestal. Aquesta és la percepció que dona hores d'ara, que s'està fent una tasca per intentar encetar aquest incendi, que la zona...
0: Ai, estem tenint algun problema de cobertura, Jordi. No sé si t'has mogut.
3: El front està més a la zona de Puigdolena, direcció ja a Sant Martí de Centelles.
0: Jordi, l'última part ens estaves dient que confiaven que al llarg de les properes hores es pugui tenir perimetrat, però no hem acabat d'entendre per un tall de connexió amb quines zones estaven treballant més intensament.
3: Estaven treballant sobretot més intensament a la zona dels entorns de Puigdolena, que el foc està en direcció ara a Sant Martí de Centelles. És on estan abocant tots els esforços, i que la zona més propera al càmping Guilla és la zona que estaria més estabilitzada.
0: Perquè ens entenguem, la diferència entre el foc del dia de Sant Joan, que vam ser-hi tots dos, i el d'avui, és que aquest ha saltat a les dues bandes de la carretera, oi?
3: I que ha crescut més, sobretot que ha tingut més tros de bosc per córrer. Ja ha afectat unes 70 hectàrees, aquella es va quedar amb 16, i que ha estat molt més virulent, sobretot als primers moments de l'incendi. Jo crec que aquesta és la principal diferència que hi ha hagut, i que, a més, dèiem que era un incendi del dia de Sant Joan que anava a costa amunt. Aquest no, aquest ha anat també cap a altres direccions, no només ha seguit cap amunt, perquè el vent l'empenyia fins i tot una mica cap a pendent avall.
0: El fet que hagi començat a tocar d'on va cremar l'altra vegada, els fa pensar alguna cosa especial, o tenen alguna hipòtesi sobre aquest fet?
3: No, de fet, no hem pogut parlar amb agents rurals, però bombers no han fet en cap moment cap vinculació, ni tampoc des de l'Ajuntament, d'aquest incendi i de l'altre, simplement que els dos han estat a la carretera, no? Que les causes poden ser molt diferents, tot i d'aquest lloc, almenys això és el que es pensa aquí a hores d'ara.
0: Molt bé, Jordi, doncs encara és d'hora per seguir aprofundint en aquest tema. No marxis gaire lluny i demana'ns pas qualsevol moment que tinguis qualsevol informació nova, que tornarem amb tu.
3: Molt bé.
0: Moltes gràcies. Doncs dèiem això, Núria, amb el Jordi, perquè sí que el dia de Sant Joan, per qui conegui la carretera que va de Sant Feliu a Centelles, tot el foc es va concentrar a la banda esquerra de la carretera, si vas cap a Vic. Avui, poc després del restaurant El Revolt, el foc era tant a la banda esquerra com a la banda dreta. D'aquí la diferència, dèiem també.
2: De fet, des del perfil de Dona Codinenca a Instagram, a les xarxes, hem compartit alguns vídeos que es veia ben bé des de la carretera com el foc, a banda i banda, veies flames, no? És a dir... Que la gent que tornava, doncs, de Centelles, de Vic, s'han trobat amb una situació complicada, no? Perquè en el moment en què salta la carretera ja és una altra, història, no?
0: Sí, de fet, ens han escrit un parell d'oients per explicar-nos que s'havien trobat precisament en aquesta situació que comentaves, que encara, evidentment, la carretera es talla un cop l'incendi ja s'ha declarat. Clar. I hi ha mitjans per començar a extingir-lo. Però en aquell moment la carretera era oberta i hi ha hagut diversos conductors que se l'han trobat de cara. De fet, ens explicava un d'ells que el primer que ha girat anava avisant a la resta de cotxes que es trobava perquè també giressin.
2: El Jordi parlava d'una setantena de hectàrees, això ara ja ha pujat, no? Són gairebé un centenar, i els bombers calculen que pot tenir un potencial de 500 hectàrees, però ja veurem, no? com evoluciona, veurem si durant la nit
0: perimetrar.
2: Sí, com a mínim, no? Però sí que deien que, doncs, aquest potencial de 500 hectàrees a la banda de la cua i al flanc esquerre, que és el que més preocupa, segons els bombers, no? Han insistit en que aquest flanc esquerre que avança amb pes pel vent i que fa focus secundaris, que són aquests, aquest perill de que això s'extendi, que s'extengui cap a altres bandes. No? Es treballa perquè no arribi als nombrosos barrancs que hi ha a la zona i que s'intensifiqui en ascendent. Pel que fa al flanc dret, avança però en descendent, cosa que suposa una velocitat menor, segons apuntaven els bombers, almenys a les 6 de la tarda. Haurem d'anar veient que, com va evolucionant i si els bombers ens donen més informació al llarg del vespre.
0: Doncs sí, avançava també cap a Centelles i ara nosaltres també ens desplacem de manera telemàtica cap a aquest municipi veí. Podem parlar ara mateix amb l'alcalde de la població, amb en Josep Paré Aragall. Alcalde, bona tarda.
4: Bona tarda.
0: Com esteu a Centelles ara mateix?
4: Bueno, seguint amb preocupació tot aquest foc. És una zona que l'any 94 ja va tenir una afectació molt greu. Venim d'un incendi a Sant Joan que també ja va preocupar. I tot i que els serveis d'emergència, d'ADF, voluntariats i els municipis estan actius, doncs, com molt bé dèieu amb la notícia, doncs, s'ha d'estar pendent dels vents. És una zona amb una geografia que no sempre facilita, que precisament facilita que el foc, depèn de quin flanc, es pugui avançar d'una forma molt, molt ràpida i s'ha fet una bona feina d'estabilització, però s'ha d'estar pendent de com evoluciona en el seu conjunt i crec que he trasllat una informació molt, molt ajustada a la realitat dels serveis d'emergència com han anat actuant al llarg de les últimes hores.
0: Vosaltres de Centelles heu posat a punt el pavelló. Com us heu mobilitzat un cop heu sabut doncs, que hi havia un incendi actiu a Sant Quirze Safaja i que el que semblava era que venia cap a la vostra població?
4: Nosaltres, sobretot, el que hem pogut garantir és un punt d'acollida, perquè al final la 14-13, que és la carretera que uneix Centelles amb Sant Feliu de Codines, doncs era una evacuació ràpida, garantida. Per tant, en aquest sentit, doncs, quan se'ns ha demanat col·laboració, hem ofert el pavelló, perquè així és un espai doncs, que era de bon arribat, el bar obert, amb un entorn doncs, amb un parc públic, zona d'equipaments que estaven oberts a la tarda. Per tant, facilitava molt que qualsevol persona que pogués haver hagut de sortir preventivament, doncs, que tingués un lloc fàcil d'arribar, segur anant contra el foc, per ens entenguem, i per tant doncs, s'ha fet aquest primer suport, aquesta primera col·laboració, i després doncs, els vigilants municipals, un Mossos d'Esquadra, també de seguida han contribuït a actuar la 14-13 per evitar doncs, que persones que no tinguessin la informació es trobessin enmig del dispositiu. Per tant, doncs, també s'ha contribuït a poder restringir l'accés a aquesta carretera i que facilités que cubes i vehicles d'emergències poguessin estar actuant doncs, amb més facilitats i evitant doncs, que hi haguessin persones que poguessin estar molestant per ocupar la via pública.
0: Tot això que heu preparat està previst que pugui ser vigent també durant la nit i demà al matí si s'allarga l'extinció d'aquest incendi?
4: La veritat és que ens anem coordinant amb el Centre de Coordinació d'Emergències. Al final, doncs, les persones que han requerit d'aquest servei doncs, se'ls ha garantit doncs, la tarda vespre amb els àpats. A nivell de la nit també hi ha serveis activats. Per tant, en aquest sentit s'ha doncs, pogut atendre a cada un dels col·lectius i persones que han vingut perquè cadascú tingués la resposta idònia i, evidentment, doncs, per la solidaritat i pel que ens ha de fer com a municipi, doncs tot el que faci falta, evidentment, s'estarà a disposició i col·laborant amb el que es consideri oportú i dins de totes les facilitats i possibilitats que té Centelles. Per tant, en aquest sentit sí que no hi ha inconvenient perquè tothom que requereixi d'aquests serveis pugui ser atès per l'Ajuntament.
0: Parlàvem d'aquestes 100 hectàrees provisionals. El vostre terme encara no hi ha arribat, no?, pel que m'ha entès.
4: Al final, nosaltres, clar, abans d'arribar a Centelles hi ha Sant Martí, Sant Quirze, però més enllà del terme que afecti, sobretot l'entorn, és una zona doncs, que molta gent històricament s'utilitza, ens connecta amb aquest entorn doncs, de Sant Quirze, Sant Feliu, Caldes, etc. Moltes famílies de Centelles tenen els seus orígens a Masies de Sant Martí o en aquest entorn. Per tant, és més un tema de que ens ho sentim que està passant alguna cosa en el veí i sigui més proper o més lluny, però el que preocupa doncs, és la zona, el fet que s'ha hagut d'actuar amb un incendi que, com hem vist la setmana que ja portem diferents flancs oberts arreu del país i, per tant, actuem amb solidaritat, però també amb, per donar suport a tots els serveis d'emergències que estan actius des de fa tants dies fent tasques d'extinció i prevenció.
0: Evidentment, aquesta part també de patrimoni natural i paisatgístic que va més enllà dels límits municipals.
4: Correcte, correcte. És així, és un entorn que té un valor i, per tant, doncs, tots és responsabilitat d'actuar amb les possibilitats i necessitats que es corresponguin.
0: Doncs Josep Paré Aragall, alcalde de Centelles, moltes gràcies per atendre'ns en directe, també via oberta per qualsevol novetat que ens vulguin traslladar. Seguirem en directe encara una estoneta més, per tant, sentis lliure de trucar-nos quan ho consideri.
4: Gràcies a vosaltres per la feina que feu i una escala per a tothom que està a primera línia. Moltíssimes gràcies.
0: Parlàvem de, ara, Núria, amb l'alcalde de Centelles. Hem fet el repàs dels espais que s'havien hagut d'evacuar, alguns per ordre de Protecció Civil, altres per ordre de Mossos d'Esquadra. Bombers, de moment, no ha emès cap ordre ni d'evacuació ni de confinament, tot i que en els primers compassos d'aquest incendi sí que es contemplava doncs, poder fer com va passar la tarda de Sant Joan, que van enviar un SALERT en el qual demanaven el confinament de tota la població de Sant Quirze, o com va passar la setmana passada a Caldes, amb diverses urbanitzacions, tant de Caldes com Sant Manat com Castellà. En aquest cas, no hi ha hagut això, però sí que hi ha espais puntuals on les persones que hi són no poden sortir. Un d'ells és precisament on en l'incendi del 24 de juny hi havia el centre de control avançat aquell dia.
2: Sí, és el restaurant El Revolt, on també hi ha l'empresa de plats preparats Safaja. Ara mateix, en principi, si no han canviat les dades, hi ha 10 persones confinades. De seguida parlarem amb una d'elles. El restaurant El Revolt, evidentment, està tancat.
0: I avui també estava tancat.
2: Ah, ja estava tancat ja d'entrada. Els confinats són 8 a la fàbrica i 2 de les oficines. Encara no estaven avisats, però han sortit i evidentment, les flames eren a prop. Ha estat El Revolt, ha estat un dels punts on hi ha hagut moments en què hi ha hagut més nervis i més por, no? Perquè hi ha hagut un moment doncs, que es veien el foc a prop i que els podia arribar, no? Suposo que en un moment així. Doncs el Revolt ha estat un d'aquests punts. Parlàvem abans del centre del CRAE de Puigdolent, aquest ha estat un altre. I allà hi havia també doncs, el que dèiem, doncs, la gent que treballava a l'empresa. I, en fi, crec que podem parlar amb algú dels que han estat afectats per aquest confinament, no?
0: És l'Eli López, l'Eli és d'aquí Sant Feliu, treballa a l'empresa Safaja i ens pot explicar doncs, en primera persona com ha estat aquesta vivència que ens relatava ara la Núria. Eli, bona tarda.
5: Hola, Gemma, bona tarda.
0: Encara ets a l'empresa, entenem.
5: Bueno, ara jo encara estic, però que estic acabant de fer unes tasques que fins ara no ho hem pogut fer perquè teníem altres coses a fer. Ara, sortosament, ja aquí hi ha els ADFs i bueno, van refrescant, però ja podien, els companys meus ja han pogut marxar. Aquí ara ja no tenim a ningú
0: confinat.
5: Que no pugui confinar d'això. Jo estic aquí per motius de feina, però ara marxaré.
0: I com ha estat aquesta tarda? Perquè ens explicaves abans que hem parlat que heu passat nervis de veritat perquè vosaltres no sabíeu que hi havia un incendi i molt menys que el teniu a la porta.
5: No. Com t'he comentat abans, Gemma, per telèfon, eren les 3 o així. Em sents?
0: Sí, endavant.
5: Ah, vale. És que eren les 3 o així i un client que moltes vegades passa per aquí amb una moto que viu a Centelles, ha entrat aquí al despatx i estàvem jo i la meva companya i ens ha dit, bueno, suposo que ja ho haureu vist, però teniu foc aquí al costat, suposo que ja ho heu avisat. I clar, nosaltres, com? I llavors, clar, ja hem sortit aquí fora i clar, és que el foc havia arribat, no sé si la gent que coneix aquí la zona, aquí a la curva, tenim uns cavalls, vull dir, el foc ja havia arribat aquí a la curva on hi ha els cavalls, aquí la carretera, sortosament en aquell moment no havia creuat la carretera, ni ha creuat fins aquí el restaurant, però des d'aquí on estàvem nosaltres sí que veiem les flames a l'altre cantó de la carretera. I en aquell moment, molts nervis, perquè dius, ostres, unes flames tan altes, i dius, jo, que no, clar, no pots fer res, se't fan a temps els moments en què t'han de venir a ajudar, però que dius, ostres, és que no venen, no venen, però clar, sí que venen, però clar, en aquell moment estàs tan nerviós que no, no saps.
2: I com ha anat? Us han avisat des de els bombers o Protecció Civil o algú us ha dit que us confinéssiu o a l'inici ha estat una mica així de sentit comú, diguéssim, no, tothom s'ha tancat? Com ha anat?
5: Ningú ens ha dit res, vull dir, hem quedat aquí i els meus companys, vull dir, confinats a dintre de la fàbrica, no, el que hem anat a pagar foc, tothom. Mm.
0: Clar.
5: Perquè, clar, saps? Vull dir, nosaltres... En aquell moment nosaltres no era, no es quedem aquí dintre tancats, vull dir, tothom, les mans eren poques, saps què vull dir?
2: És a dir, no hi ha hagut cap ordre, cap, no, de dir què havíeu de fer i al final la gent ha fet el que bonament ha cregut que havia de fer, que era anar a intentar apagar el foc, no?
5: Sí, sí, ningú ens ha vingut i ens ha dit, no, amagueu-se, tanqueu-se, no sortiu, ningú ens ha dit res.
0: Clar. Us ha afectat algun element material, tant de la fàbrica, del restaurant o dels entorns?
5: No, bueno, els entorns aquí a la carretera, que clar, tu treballes aquí al costat del bosc i fa molta pena. Si una persona que estima la muntanya, doncs clar, veure això, doncs està molt greu. Però clar, sortosament ja et dic que està aquí la carretera, abans teníem un bosc i ara tenim tot de mà.
2: Però ara ja, pel que deies, ja... diguéssim, ja tots podeu sortir i marxar amb normalitat.
5: Sí, sí, sí, sí, ara en breu ja marxaré i, bueno, aquí no sé si queda algun forestal o, bueno, sí, ja des d'aquí ara no estic, hi ha algun forestal, hi ha alguna cua d'algun pagès que ens han vingut a ajudar, que són els primers que han arribat, també cal dir-ho.
2: Bé, són els que es coneixen, no? Al final són els que ja hi són, no? I...
5: Sí, els pagesos són els que han arribat primer. Després han vingut d'altres d'estes i... Però, clar, són, clar, són aquells moments que dius, bueno, jo no sé.
2: Bueno, esclar, et veus les flames a prop i no saps si és millor tancar-te, sortir o fer... Ja s'entén. En tot cas, Eli... està tot, diguéssim, en almenys en el vostre cas controlat. La gent ha pogut marxar a casa tranquil·lament, amb tot el tranquil que es pot estar després, entenc, d'una tarda de molts nervis. Per tant, us han donat alguna instrucció de cara a demà? Tot continua igual? És a dir, torns de feina, tot continua amb normalitat?
5: Si podem arribar, aquí tot serà igual.
0: Molt bé, Eli, doncs moltes gràcies per atendre'ns. Esperem que puguis tornar bé i amb menys nervis que cap a casa de seguida. I seguim parlant. Moltíssimes gràcies i molta sort.
5: Merci a vosaltres, eh? Adéu.
0: Adéu.
5: Adéu. Adéu.

0: Abans de parlar amb una altra de les persones que està treballant amb l'extinció d'aquest incendi, repassem una mica les dades clau del que ha provocat fins al moment aquest incendi, que ha començat quan passaven molt pocs minuts de les 3 de la tarda, Sant Quirze Safaja, en una zona molt propera on va començar també el foc de Sant Joan i que de moment, segons les primeres estimacions dels agents rurals, ja ha cremat un centenar d'hectàrees. Ha afectat especialment els entorns del Craer de Puigdonena, una trentena d'infants que són els que viuen en aquest centre doncs han estat evacuats, es troben ara en un espai segur i passaran la nit en un altre espai segur diferent al que han estat durant aquesta tarda. Tot i que els bombers no han fet ordre d'evacuació expressa per aquest espai, l'alcalde de Sant Quirze i el director del centre han considerat que era millor que aquests infants no fossin allà i per això ara es troben en una altra banda.
1: Ha passat el mateix al càmping Lilla, com comentàvem abans, que ha evacuat també, ha decidit evacuar de forma preventiva a les persones que s'hi estaven allotjant, i també una vuitantena d'infants que eren a la casa de colònies de Can Micaló. En aquest cas s'han desplaçat a Aiguafreda. Per tant, tenim una trentena de menors del CRAE de Puigdolena, unes 200 persones es calcula que té el càmping Lilla en temporada alta, que s'han traslladat en aquest cas en el mateix poble de Sant Quirze, al Pavelló, i una vuitantena d'infants que eren a una casa de colònies, que és el que està passant i és el que a vegades preocupa més, no?, amb aquests incendis forestals en època de colònies i amb cases al mig del bosc, doncs és el que en general preocupa que pugui tenir doncs aquesta afectació personal, no? En aquest cas, doncs s'ha decidit evacuar de forma preventiva i tota aquesta gent estan en un lloc segur, en diferents indrets, però per poder passar tranquil·lament la tarda, la nit si fa falta, sense nervis i sense por que l'incendi doncs es pugui descontrolar cap a les seves zones, no?
0: Molt bé, doncs aquest era el repàs puntual del que està passant aquesta tarda aquí a Sant Quirze Safaja i parlem ara amb en Pere Rifà, que és coordinador de l'ADF al Pinyó, l'ADF de la nostra zona, que des del primer moment també s'han desplaçat a Sant Quirze. Bona tarda, Pere.
2: Bona tarda.
0: Com esteu?
2: Bé, estem bé, estem treballant aquí a la cua de l'incendi. Com dèieu, des de que hem sentit que hi havia l'avís, de seguida hem estat ja parlant amb l'ADF local, amb els cingles, i coordinant-nos entre federacions, que com que el foc afecta la comarca veïna, doncs s'havia de fer ben coordinat. En un primer moment hi han arribat dos vehicles de Sant Feliu, de l'ADF, més els voluntaris forestals, ja han començat a treballar aquí a la cua, i després hem desplaçat també un vehicle de Sant Llorenç que ens hem incorporat i ens hem pogut coordinar entre tots. Hem treballat nosaltres tota l'estona aquí a la cua de l'incendi, a l'alçada del restaurant del Revolt, intentant que no se'ns obrís la cua perquè hi havia molts punts diferents de foc i hem intentat doncs, que no ens agafés una torrentera que hagués passat cap a la zona on ens va cremar el primer incendi d'aquí a Sant Quirze.
0: Quines diferències o semblances trobes entre aquest incendi d'avui i aquest primer del dia de Sant Joan? Tu que has estat a tots dos.
2: Les semblances és sobretot l'hora, l'estona del migdia, la ubicació, perquè també el primer el van cantar en el pont d'abans d'entrar al càmping o d'anar cap al centre de Sant Quirze, i el d'aquesta vegada ens l'han ubicat per l'altra banda de la carretera. Això ens ha fet pensar que era molt poc probable que fos una represa amb la de dies que feia que havia passat el foc, però bueno, al final els agents rurals són els que acabaran determinant, estan investigant les causes, hi ha efectius aquí dels rurals que van mirant diferents punts aquí a la zona de la cua i suposo doncs, que ells podran determinar les causes.
0: En aquell cas, l'inici era amb una parada d'autobús que hi ha prop de la bifurcació que hi ha entre el càmping i l'entrada del poble de Sant Quirze, per entendre'ns. Avui l'inici també és en una zona propera perquè es diu a l'entorn del càmping, però no es vol dir el càmping, sinó que és una manera geogràfica de dir el punt d'inici, diguéssim.
2: Sí, a mi jo crec que la ubicació és aproximada, com dius, que no volen acabar d'assegurar fins que ho sàpiguen segur, però sí que és veritat que des del càmping fins aquí a la nostra ubicació, amb una de les entrades del restaurant El Revolt, tot aquest voral cremava. Després no sabem ben quin dels punts ha pogut començar, i bueno, suposo que en breu sabrem alguna cosa més.
0: Tu que coneixes molt bé el territori, què ha afectat aquest centenar d'hectàrees ara que calculen de manera inicial que han cremat? Quines zones naturals són les que s'han vist afectades?
2: Bé, jo he intentat de demanar aquesta mica d'informació perquè l'està treballant aquí a la CUA. Tampoc teníem nosaltres massa visual de l'afectació que dius, i l'està treballant també, costa una mica seguir tots els comunicats per l'emissora, però el que m'han explicat és que ha afectat a la zona de Puigdolena, ha cremat per les dues vessants, i el foc, el cap del foc el tindríem ja dintre de la comarca d'Osona, que es dirigia deu estar en terme municipal de Sant Martí de Centelles. Sí que ha semblat que feia com un gir allà al cap, no? Deien que feia com una mica de forma ovalada, i semblava que l'estaven ja com podent escanyar bastant per tenir-lo controlat. Però bueno, ja es veu la magnitud de l'incendi, si portem un centenar d'hectàrees, doncs que ha sigut bastant diferent, que ha cremat amb més força. Avui teníem vent de ponent, que era un dels factors que feia augmentar el risc, i suposo que és el que ha fet que empenyi el foc en aquesta direcció.
0: El Jordi Givert, que és el centre de comandament avançat, ens deia que els bombers sembla que són optimistes i preveuen que pugui estar, si més no, perimetrat al llarg de les properes hores. Comparteixes aquesta sensació?
2: Penso que sí, per com veig que ha anat evolucionant la cosa i les informacions que hem anat tenint per part de l'ADS local i de la Federació del Bages Moianès, els comunicats que em feien arribar, les informacions eren optimistes. Vull dir que jo penso i desitjo que sigui així.
0: Ara aquí, Sant Feliu, a la càmera aquesta del balcó del Vallès.cat, veiem que hi ha menys fum, no sé, sobre el terreny. Com us trobeu?
2: Evidentment ha anat a menys, perquè aquí hi havia una columna important, més que la del primer incendi dels vols de Sant Joan, com parlàvem. I ara mateix, des de la nostra zona, són diverses fumaroles, no, del propi territori que ha cremat, dels punts calents que hi queden, i és tot com una boira baixa, per poder-nos entendre. Des d'aquí, a la nostra posició, no veiem la columna del cap de l'incendi.
0: Molt bé, Pere Rifà, doncs bona feina, ànims pel que queda, i gràcies per atendre'ns en directe a una Codinenca un cop més.
2: Gràcies a vosaltres un cop més, també, i a tota la gent que s'ha mobilitzat de l'ADF i dels voluntaris, tant aquí com per ajudar-nos a cobrir territori per si hi havia alguna simultaneïtat i res a disposar.
0: Quan sou, perdona, Pere, abans de marxar, quan sou avui de l'ADF al Pinyó, aquí sobre el terreny?
2: Nosaltres, sobre el terreny, hem calculat que hi hem arribat a tenir una quinzena d'efectius i ens en anàvem a uns 22 quan hem pogut muntar aquests dispositius també per cobrir territori, que ja hem estat treballant des d'un primer moment, més la gent que ha vingut amb els tractors i les cubes per poder abastir d'aigua, doncs, els mitjans que treballàvem, que hem pogut mobilitzar també tres tractors amb cubes, i això també ha sigut important.
0: Molt bé, doncs ara sí, Pere, et deixem seguir treballant. Moltíssimes gràcies.
2: Moltes gràcies, que vagi bé.

0: Tenim el Jordi Givert al centre de comandament avançat situat a la masia de Sant Quirze, anava a dir el restaurant El Revolt, m'està traint el subconscient, i allà doncs s'hi troben tots els comandaments de bombers que estan treballant en aquest incendi, però també autoritats i persones afectades pel foc. Amb qui ha pogut parlar el Jordi?
1: El Jordi, espera, perdona, perquè ara m'has enganxat.
0: Ha parlat amb l'alcalde de Sant Feliu, amb el Pol Cabotí, que és un dels alcaldes que estan desplaçats allà. Sí que us explicarem que l'alcalde de Sant Quirze Safaja, el Carles Lupiáñez, ens ha agafat el telèfon a primera hora de la tarda, però ell ara mateix no es troba a Sant Quirze Safaja, perquè com està passant en molts llocs aquests dies, doncs els alcaldes estan de vacances, hi ha alcaldes accidentals, i qui hi ha ara mateix al capdavant de l'Ajuntament de Sant Quirze és un alcalde accidental amb el qual encara no hem pogut parlar. Sí que l'alcalde titular, que és fora del municipi, doncs està seguint al minut el que està passant a Sant Quirze, ens ha anat passant informacions, però un altre alcalde que sí que és allà és l'alcaldessa de Sant Martí de Centelles i l'alcalde de Sant Feliu de Codines, el Pol Cabotí.
1: També ha parlat el Jordi amb voluntaris de la Masia que estan ajudant amb menjar per la gent del càmping, no? Aquesta gent que s'han evacuat preventivament. Tenim certs problemes amb el Jordi per connectar amb ell directament ara, però sí que tenim aquests testimonis que podem sentir.
2: I sóc de la Masia, el restaurant, eh? Pau i Lluc. Doncs estic amb el Pau i el Lluc Galarza del restaurant La Masia. Nois, veig que sortiu carregats de menjar, exactament on ho porteu i per qui és aquests macarrons, veig.
3: Bueno, ara ho estem portant al centre cívic, que hi ha els del càmping, que són unes 70 persones, i ens han demanat aviam si podíem portar menjar i portem uns quants macarrons.
2: Heu vist els primers moments de l'incendi? No sé quina sensació heu tingut.
3: Ostres, la primera impressió ha sigut molt forta. O sigui, estàvem a casa i les flames han avançat molt ràpid i hi ha hagut un moment de tensió. Per sort han arribat bastant de pressa els equips de bombers i ho han controlat tot.
2: O sigui que veig que estareu ajudant amb diferents tasques durant el temps que duri això, no? Veig?
3: El que faci falta, sí, sí.
2: Molt bé, doncs us deixem seguir ajudant.
3: Moltes gràcies. Merci.
0: Aquests eren aquests voluntaris del restaurant La Masia que estan alimentant al centre de comandament avançat. I escoltem ara l'alcalde de Sant Feliu de Codines, Pol Cabotí.
2: Doncs som a Sant Quirze Safaja, en un punt de control dels bombers, amb l'alcalde de Sant Feliu de Codines, en Pol Cabotí, per conèixer els detalls d'aquest incendi forestal que ha començat a quarts de 4 de la tarda. Pol, quina és la situació a hores d'ara d'aquest incendi forestal?
4: Sí, doncs ara mateix l'incendi continua actiu. Sí que és veritat que l'única informació que hem rebut ara una mica abans de les 7 de la tarda és que ha baixat la seva intensitat i que, per tant, l'objectiu és aconseguir que la zona que ha afectat ara, sobretot entre el càmping Lilla i Puigdolena, una mica més enllà, doncs aconseguir-lo estabilitzar en aquesta zona, però sí que és veritat que segueix actiu i que segueixen treballant doncs, tots aquests mitjans de bombers i mitjans aeris per aprofitar ara, abans del vespre, doncs, aquesta oportunitat per aconseguir doncs, estabilitzar-lo aquí.
2: Clar, en el cas de Sant Feliu de Codines, heu activat algun pla d'emergència? De moment no, el terme municipal no està afectat.
4: Sí, el que hem fet és el mateix que hem fet en l'anterior incendi aquí a Sant Quirze i en l'anterior i en l'incendi de Sant Manat Caldes, que és doncs, constituir el centre de coordinació municipal a l'Ajuntament. A partir d'aquí, doncs, centralitzar les comunicacions, activar-nos, estar alerta i mantenir doncs, aquest contacte amb alcaldes, amb el cos de bombers, amb les ADFs, amb policia local també, sobretot amb l'objectiu de donar aquest suport logístic i fer el seguiment també amb les masies aïllades, amb molt contacte, doncs, en aquest cas d'aquest incendi, amb el Mas Flaquer i el Mas Parer, com a zones més properes a l'incendi. Sí que va, doncs, a la cua de l'incendi, al càmping Lilla, han fet molt bona feina, tant ADFs com voluntaris forestals com bombers, i han aconseguit doncs, frenar allà aquest avanç de l'incendi cap enrere, podríem dir, perquè el vent ens anava cap a Centelles, portava l'incendi cap a Centelles, però també molt pendents doncs, i preocupats per això. Llavors, la feina, sobretot, aquesta feina més preventiva de que tothom, saber a tothom on el tenim, qui hi és, qui no hi és, que tothom estigui al cas. hi ha policia local, hi ha ADF i voluntaris forestals, sí que participen ja del

0: de Sant Feliu o vosaltres mateixos com a Ajuntament, si n'heu de donar alguna?
1: Sí, en aquests moments inicials la recomanació que sempre donem i que ja val per qualsevol incendi és no apropar-se a la zona de l'incendi. Fixeu-vos que, per exemple, teníem gent que per anar a veure com anava l'incendi s'han anat carretera Sant Miquel del Fai allà, quan era un dels punts que si l'incendi, depenent de quina inèrcia hagués agafat, doncs hagués hagut de ser un dels punts afectats i, per tant, tota aquella gent hauríem d'haver evacuat amb tot el risc que suposa, fins al punt doncs, que la patrulla de policia local que teníem destinada per anar dirigint el trànsit de la carretera de Centelles, de acabar Sant Feliu cap a Centelles, l'hem hagut de destinar a anar a la carretera de Sant Miquel del Fai per evitar que tota aquesta gent s'estés exposant doncs, a aquest risc. Llavors és demanar això. Si podem aconseguir que no ho faci la gent pel seu propi peu d'acostar-se a la zona de l'incendi, doncs tots els recursos policials i de bombers els podem destinar a lo que toca, que és extingir l'incendi. Per tant, no acostar-se a la zona. I els nuclis aquests o les masies aïllades sempre recomana més el confinament que l'autoevacuació, perquè en l'autoevacuació doncs, vas per camins, vas per carreteres que sí que poden estar afectades, en canvi, doncs, si les cases o les masies no tenen els arbres a tocar, doncs és més segur confinar-se dins de casa seguint totes les recomanacions de bombers.
0: En el cas doncs, de la carretera que comentaves de Sant Miquel del Fai, s'ha fet fora la gent, diguéssim, s'ha restringit el pas.
1: Bueno, ens estaven avisant que hi havia vehicles i persones desplaçant-se cap allà i hem decidit, doncs, ara doncs, que ja hi havia doncs, Mossos d'Esquadra també pendent de la circulació d'aquí, destinar el patrull allà. Clar, volem creure que és per desconeixement de que hi ha un incendi, que també estem per això, per dir, ei, no anem cap allà, que hi ha un incendi, el mateix que fèiem amb l'incendi de Caldes, amb el camí de les Elies, doncs, que arribava cap a la zona de l'incendi. Però sí doncs, que d'alguna forma fer aquest toc doncs, als curiosos, al final, doncs segueixin les xarxes, segueixin els canals oficials, que ja hi ha fotos, ja hi ha vídeos de l'incendi, que no hi ha cap necessitat de poder anar a fer la foto en directe. Poden agafar tot el contingut que vulguin del que troben a les xarxes i evitar aquesta mobilitat. Que més enllà d'exposar-se a ells, també jo sempre ho explico, al final imagina't doncs, que desplaçant-te cap allà tens un accident de trànsit i bloqueixes una carretera. O tens, bueno, hi ha un risc no aparent, que no és el foc, que és el que et pugui passar, que és el que hem d'evitar, i per tant la crida és això. I quan hi hagi un incendi, la gent estigui tranquil·la, que enviï els missatges i faci servir bé la informació, però que evitar desplaçar-se a la zona d'incendi.
0: Doncs, Pol Cabotí, moltes gràcies per atendre'ns.
1: A vosaltres.
2: Això és el que ens explicava Pol Cabotí, alcalde de Sant Feliu, des del mateix centre de comandament avançat que està situat a Sant Quirze Safaja. Allà mateix hi ha en Jordi Givert i creiem que està acompanyat també d'algun regidor de Sant Quirze. Jordi, endavant.
3: Bona tarda. Doncs sí, estic aquí al centre de comandament de bombers, a Sant Quirze Safaja, i m'acompanya l'alcalde accidental, el Josep Lluís Roger. Hola, Lluís, bona tarda.
4: Bona tarda.
3: Josep Lluís, quina és la situació, diguéssim, que coneixeu des de l'Ajuntament a hores d'ara,
5: després de perdre la connexió amb Jordi Givert?
4: Ara ens donaran la informació definitiva de com ho porten i bé, que treballen, que demanen que la gent sigui conscient, que faci bondat, que no es desplegui, que no passegi pels carrers, que no es mogui, per favor, que necessiten vies lliures per accedir on sigui ràpidament, i ja està, de moment sembla que va bé. Ara t'ho diran, espero no em contradigui.
3: A nivell de Sant Quirze, el càmping Guilla, sabem que s'ha desallotjat la gent, que estan aquí a Sant Quirze, que hi ha voluntaris ajudant en temes d'àpats. Quina és la situació? No sabem si hi ha molta gent.
4: Ha sigut una mica descontrolat, perquè ells han marxat quasi per la seva compte, vull dir, s'han espantat i han marxat, que és una de les coses que estan demanant que la gent no faci, i llavors els han tingut desperdigats per la comarca tota la tarda. Vull dir, l'última informació que teníem és que ens estaven arribant i els acollíem en un pavelló nostre perquè no circulessin essencialment, i ara m'estaven informant de que, com tenen la possibilitat ara de marxar, marxaran i ja tornaran. I són 70 persones que en principi han sortit d'allà i de moment marxen a aquesta seva.
3: Doncs moltes gràcies i esperem que es vagi solucionant tot plegat.
4: Molt bé, moltes gràcies.
3: Doncs això és tot de moment. Ara dos quarts hi haurà, en teoria, la compareixença dels bombers de la Generalitat.
2: Moltes gràcies, Jordi.

0: Ciber, des de Sant Quirze, nosaltres el que farem, perquè falta encara un quart d'hora per aquesta compareixença, és, de moment, desconnectarem aquest programa i emplaçarem a tots els que ens esteu seguint doncs a tenir l'última hora via el web d'Ona Codinenca i també les xarxes abans de tancar, però repassem una mica quina és la situació, Núria. Estem parlant d'aquest incendi que ha començat a Sant Quirze Safaja, quan passaven només 9 minuts de les 3 de la tarda.
1: Sí, molt, molt semblant, com dèiem, no? Com dèiem, l'incendi del dia de Sant Joan i també l'incendi de la setmana passada de Sentmenat i el Farell, que també era més o menys a aquesta hora, amb aquests dies de tanta calor que estem patint. Ara per ara hi ha, almenys fins que caigui el sol, hi havia 53 dotacions de bombers, 15 de les quals aèries. Ja sabem que els mitjans aeris, quan es fa fosc, han de deixar de treballar. Veurem quines informacions donen els bombers en la compareixença que està prevista d'aquí més o menys un quart d'hora. El que dèiem, l'afectació, a part de les més o menys 100 hectàrees que s'han cremat de moment aquest recompte provisional de forestals, també hi ha persones evacuades preventivament, perquè no hi ha hagut, de moment, no hi ha hagut afectacions a cases o a establiments, però sí que s'han evacuat els menors, una trentena de menors que viuen al CRAE de Puigdolena. També s'ha evacuat preventivament el càmping Lilla i una casa de colònies, la casa de colònies de Camp Micaló, on hi havia una vuitantena d'infants. Recordem també que hi ha algunes cases confinades on s'ha demanat a la gent que es quedi a dins i també, sobretot, que hi ha carreteres, la carretera tallada, la C-14-13 entre Sant Martí de Centelles i Centelles i la BB-1341, que és la que creua Sant Quirze, la que es coneix com l'antiga carretera de Barcelona. I malgrat que hi hagin trams que no estiguin tallats en aquesta zona, doncs el que s'està repetint és que s'eviti, no?, els desplaçaments, que es pugui doncs facilitar la feina d'extinció de totes les dotacions de bombers, d'ADFs, de tothom que hagi d'accedir en aquesta zona. Per tant, evitar anar cap a acostar-se cap a la zona de l'incendi.
0: Exacte. Sabem també que aquests evacuats del càmping Lilla són el Parc de l'Aigua, Sant Quirze Safaja mateix, i que Protecció Civil de la Garriga i la Creu Roja doncs estan allà fent suport també amb tot el que puguin necessitar aquestes persones que per avui no podran tornar al càmping on passen les vacances. Els agents rurals xifren les hectàrees afectades de manera provisional en 100. D'aquestes 137 serien del Pein Cingles de Bertí, del Pla d'especial d'interès natural dels cingles de Bertí. D'aquí la importància de no acostar-se en aquesta zona ni per fer fotos, ni per veure el fum, ni per intentar veure per on passa el foc a hores d'ara.
1: Veiem aquí el que comentava abans, no?, que la càmera del balcó del Vallès de Sant Feliu de Codines, aquí a Sant Feliu sí que ja es nota molt menys aquesta, doncs la fumera ha baixat, hi ha hagut un moment, evidentment, quan s'ha produït l'incendi, que la columna de fum es veia perfectament i molt densa des de Sant Feliu. Ara sembla que això ha amainat, almenys aquí. Veurem com continua la nit, el que dèiem, i si les condicions doncs es mantenen favorables per, almenys per poder perimetrar aquest foc.
0: Doncs, Núria Vila, nosaltres ho deixarem aquí. Moltes gràcies per ser aquí.
1: Moltes gràcies per ser-hi vosaltres també sempre i un plaer de poder-hi contribuir.
0: Pau Ibars, des del control tècnic. Gràcies, una tarda més.
2: Un plaer a rebre i força a tothom que treballa en aquest incendi.
0: I tant. Sant Quirze Safaja, Jordi Givert, segueix al peu del canó. De seguida el que ens comparteixin els bombers de Sant Quirze mateix ho posarem a la web d'Ona Codinenca, també a les xarxes, i us ho farem arribar també per WhatsApp. Si no hi sou i voleu ser-hi, només cal que entreu a la web www.onacodinenca.cat i a dalt de tot hi ha un punt que diu unir-me a la comunitat de WhatsApp. Si us uniu allà, quan passen aquest tipus de coses, rebreu les informacions al moment. Com dèiem, ho deixem aquí. Gràcies per ser-hi i bona nit.

0: Parada i Fonda, amb Joan Moreno, David Capell i Ferran Dax. El programa amb rerefons gastronòmic d'Ona Codinenca.
1: Padrins i fillols formen un llaç especial. Els padrins no només són una figura cerimonial, són un referent a seguir, un suport i, sovint, la font d'alegria en els dies de celebracions, com l'esperat dilluns de Pasqua, on any rere any el padrí endolceix la celebració amb la desitjada mona. Una tradició on el padrí obsequia amb un gran pastís de pa de pessic, molts cops decorat amb figures de xocolata, el seu fillol. En aquest obsequi hi ha una transmissió de valors, un acte d'amor i de cura cap a una persona que serà acompanyada en el seu creixement, una persona a la que el padrí intenta ajudar en tot el possible. Però no sempre els padrins surten del tot bons. Hi ha padrins dolents en molts àmbits de la nostra societat, com per exemple en el món gastronòmic, com és el cas de René Redzepi, xef i fundador del Noma, que ha sigut acusat de maltractador per molts dels estudiants apadrinats a la seva cuina. En definitiva, encara que ens esforcem, que fem molt bé la nostra feina, que donem el millor de nosaltres, a vegades, si no tens un bon padrí, pot ser que no puguis seguir amb aquell negoci que has fet créixer i tant has estimat. Tots som Paco. Un dimarts més us donem la benvinguda al Parada i Fonda.
2: Les postres han de ser espectaculars, perquè arriba quan el gourmet ja no té gana. Alexandre Grimaud de la Reynière, advocat, periodista i escriptor culinari francès que va adquirir notorietat durant el període del govern de Napoleó Bonaparte.
0: L'entrevista.
3: Tal com va dir el singular astre i pastisser gironí Jordi Roca, l'últim que mengem és el primer que recordem. Una obvietat que segurament podem extrapolar a molts aspectes de la vida. Però recordeu l'última vegada que vàreu o us varen portar un tortell de nata, un braç de gitano o unes lioneses variades de trufa, nata i crema després d'un suculent dinar d'un diumenge qualsevol? Sí, aquell costum tan nostrat, dolç i esperat que, malgrat anar tips, ens podíem permetre, perquè en algun racó del nostre ventre replet encara hi havia un espai reservat per al plaer esmentat. I l'última vegada que vàreu seure sense presses per gaudir d'una xocolata desfeta, amagada sota una pila de nata acabada de muntar, damunt d'una taula de marbre blanc del país, en alguna d'aquelles pastisseries o granges tan típiques dels nostres pobles i ciutats? Recordeu els sabors dels torrons, dels pastissos, de les especialitats de cada casa, on el sacrifici laboral, la perseverança i la passió són directament proporcionals al plaer que ens transmet cadascuna de les dolces creacions? Vivim temps en què és fàcil oblidar. La famada gran indústria alimentària ens ofereix, ens bombardeja i ens impacta amb una infinitat de productes de baix cost i de pèssima qualitat, però cridaners i llaminers alhora, que fan que sigui gairebé impossible d'esquivar. La inconsciència induïda guanya terreny i fa que per molts el dolç record quedi esborrat i per alguns enterrat en el més profund de la memòria. Oriol Bosch, benvingut al Parada i Fonda.
4: Hola, què tal?
3: La pastisseria artesanal està en perill d'extinció?
4: No, crec que no. Crec que a Barcelona hi ha bones escoles que faran que segueixi viva. Però sí, cada vegada costa més trobar coses artesanals.
5: Perquè tu creus que la gent valora aquest plus d'artesania o de productes de primera qualitat i que no sigui tot industrial?
4: Sí que t'ho valoren, però cada vegada...
5: Però es queixen del preu, no?
4: Sí, ja. Cada vegada costa més fer l'equilibri aquest de producte de qualitat, preu, perquè ha estat pujant tot moltíssim. I l'altre dia va venir un comerciant i ens va dir que, no sé si... Un de cada tres pastissos que es ven a tot Espanya és el ven al Mercadona. O sigui,
5: no fotis.
4: Sí, sí.
3: És industrial.
4: És industrial, sí, sí.
6: Bueno, la pregunta...
3: I perdona, Joan, però l'altre dia, parlant amb els del Bord Agrològic, parlàvem una mica d'això, dels productes ecològics i tal, no? I vàrem dir, hòstia, és una mica d'allò, el preu, no?, d'aquestes coses, que a vegades la gent, hòstia, no compro productes ecològics perquè són molt cars. I ells ens van fer la reflexió de que, al final, avui en dia, tot és car. Fins i tot els productes convencionals han pujat molt, no? Llavors, doncs estem en un moment que, hòstia, pots escollir lo bo o lo no tan bo.
6: Sí, sí. Bueno, en relació amb això, anàvem a preguntar això, com ha evolucionat, com ha anat evolucionant el consum de postres des que vau obrir la pastisseria?
4: A veure, no sempre ha sigut creixement, però perquè hi va haver un parell de crisis pel mig. Des que vam obrir han passat 26 anys, va obrir el pare, ara segueixo jo, i últimament tenim més clientela, és la veritat, i sí que ho notem.
5: Bueno, això vol dir que la gent valora, no?, aquest punt de...
4: Sí que t'ho valoren, però costa, ja et dic, equilibrar molt la balança aquesta de...
5: No, sempre estem allà.
4: Preus, qualitat... Però, bueno, una de les coses que tenim clares a la pastisseria és que la qualitat no és baixa.
5: Qui ho vulgui ho ha de pagar.
4: Sí, però tampoc som dels que anem cars.
5: Ja, no.
4: L'altre dia vam anar a comprar un súper i ara toca amb unes. I ja les tenien exposades. I si tu llegeixes la lletra petita, les estaven venent com un 40 o un 45% molt més cares que nosaltres. Però, clar, representa que són industrials, que està, saps, que és molt maco tot, ja ve amb la figura, ja et ve la caixa, tot molt maco.
5: Tot preparadet,
4: però et foten 28 euros i l'estàs pagant a 100 i pico d'euros al quilo. I nosaltres, bueno, ni pensar de posar les coses...
5: Clar, però la gent no compra més pels ulls quasi
4: clar,
5: que no...
4: Esclar, a veure, al final el que mana és el nen. I yeah. Si veu l'Spiderman allà, que és perfecte...
3: Bueno, és una mica un estigma que teniu dels preus. No?
4: Sí.
3: Pastisseria artesanal és molt cara.
4: I jo ja et dic que anem bastant més baratos que algun supermercat.
5: No, clar...
3: El David. Sort que posem les inicials de cada un.
5: És que a mi, si no m'ho dieu...
3: Deixa el mòbil, hòstia.
5: Però...
6: És la pregunta.
5: Passo palabra.
3: A Sant Feliu som una mica uns privilegiats. El pare ha fet de mestre, el fill, i el fill continua amb el negoci familiar... Molts negocis s'han traspassat. Altres no hi ha massa previsió de que els hereus hi segueixin treballant. Per què creus que passa això, Oriol?
4: El nostre ofici és molt sacrificat. Són moltes hores. Tenir botiga és complicat. No només hi has de ser-hi, has de... I tenir família, compaginar-ho és...
3: Això es pot passar a les carnisseries, també, al final. Sí. Són oficis sacrificats.
5: Tu quina arranques, per això?
4: No, nosaltres tenim la sort que les coses han evolucionat.
3: Foten
4: a les 6.
3: Torn seguit.
4: Sí.
3: Full time, 24 hores.
4: A les 6
3: quan,
4: i...
3: Quan l'Oriol dorm, el Josep hi és.
4: Sí, anem variant. Però no, ens hi posem normalment a les 6.
5: A les 6 del matí.
4: Sí.
6: Sí, pensant així, tu voldries que alguna de les teves filles seguís els teus passos?
4: A veure, suposo que fa il·lusió que alguna seguís, però si pogués recomanar-ho, és un ofici dur, un ofici que has de ser moltes hores, sempre vas a contracorrent, caps de setmana, festes, festius... Vull dir, quan tothom té festa, tu estàs allà.
6: Sí, estàs el callo.
4: Saps? Quan més festes hi ha, més has de treballar.
6: Més treballes.
4: Que seria maco, bueno, però també s'ha de ser realista i costarà, em sembla.
3: Oriol, tu per què et vas fer pastisser? Com va començar tot? Té algú pel teu pare, no?
4: té la culpa el pare, sí. Sí, sí. Vaig començar molt jove, amb 12 anys, a ajudar el Josep Baraldés, sí, de Sant Antoni. Sí. El Josep era com l'aprenent del pare, i en aquells moments el pare no tenia pastisseria, estava treballant a Lliçà i ajudava el Josep. I els caps de setmana vaig començar a treballar dissabte i diumenge. Després em vaig formar, i quan el pare va voler obrir la pastisseria, que tothom li va dir que no volia en pastisseria, ja vam començar.
3: On vas estudiar, tu, Oriol?
4: Al gremi de pastissers de Barcelona.
3: I el teu pare, que no ha pogut venir, com va engegar?
5: Està treballant.
4: El pare
7: està
4: treballant.
7: Està fent bones.
5: Està treballant, pobre.
4: Està fent bones, està fent bones.
3: Com va?
4: Va començar a Can Monxo.
3: Can Monxo.
4: Fa una pila d'anys. Sí, sí. Sí, també amb 14 o 13 anys.
5: No, però i també a mi em dóna la sensació, no?, que el món de la reposteria i pastisseria abans estava, des del meu punt de vista, una mica com marginat del món de la cuina, però ara esteu com una mica molt més valorats i molt més reconeguts, no? Potser...
4: Bueno, suposo...
5: Ets la part essencial de la restauració, també.
4: Sí.
5: No sou el Petito Feo, vaja.
4: Suposo que amb les xarxes, els reconeixements, amb molta culpa que ha començat amb el Jordi Roca.
5: Aquest ha sigut un gran impulsor,
4: Jordi,
5: no?
4: Sí.
3: I al final també perquè la gent es forma i
4: et formes i
7: fa bon producte.
4: I estan, des de les escoles, es estan apretant perquè sigui una peça clau de la cuina, la pastisseria. De fet, és la part més important, perquè és la que acabes.
5: És la que, és la que et quedes al record final.
4: Exacte.
7: És el que diem, que tu tens que haver, t'has quedat tip, però això t'ha de... Si no te l'ompli, t'ha d'agradar. Vull dir, és allò que dius,
4: sí.
7: No menjaré un mal postre, he de menjar el punto.
3: Va. Bueno, i no tot sempre són postres després de dinar.
7: No.
3: És el que dèiem abans una mica, és anar a berenar, també.
7: Sí, sí, sí.
3: No?
7: Sí,
3: és el dematí, és per esmorzar.
4: Un esmorzar, un berenar...
3: Totes les hores del dia hi cap una mica de dolç.
5: Sempre.
3: De qualitat.
7: De qualitat.
5: A tu et perds, Ferran, amb el dolç.
3: No.
5: Bueno.
3: No.
7: Aquests xutxos de crema.
5: Això sempre... serà un altre tema.
3: No, però jo sempre ho he dit, jo amb els anys vaig a reconèixer que sí, que hòstia, m'has tornant com una mica més llaminer, però jo sempre prefereixo una llangonissa, tio, que saps...
5: I tu, Oriol, quan fots els pastissos i això, te'ls vas fotent o no?
7: Hòstia.
4: No, la veritat és que no soc molt de dolç.
5: No?
4: No. No, no. De pastisseria m'agrada tot, eh? I provo perquè s'ha de provar. No, de fet, hi ha coses que faig, que les poso a la venda i ni les he provat, però això no t'ho hauria de dir.
5: Va, però sempre hi ha algú que ho provarà i et dirà...
4: Sí, sí.
5: Va, que t'ha quedat de conya.
4: Però no soc, no soc gaire de dolç. El pare sí, el pare és... Bueno, tot el dia pica, tot el dia menja, li encanta la pastisseria, li encanta el dolç.
3: Hi havia la pregunta aquesta que teníem aquí, que era com aneu de sucre a la sang.
4: Sí. Jo vaig bé.
3: Els controls, aneu bé i tal.
4: Jo fa poc vaig fer controls i estic perfecte. Ni colesterol, ni sucres, ni res.
3: Vol dir que tenen un bon producte,
7: un bon producte.
3: Que no fa mal, sí.
4: De fet, el sucre... Us ho podeu creure o no, però el sucre és de les coses que posem menys a masses. No és, o sigui, no posem molt sucre. Que sí que hi ha molt... Hi ha...
3: Altres coses.
4: No, grassa.
3: Greixos,
4: grasses.
3: Sí, mantega.
4: Mantega, no? Margarines. Sí, sí.
3: Llard.
4: Pas croissant, sí, sí.
7: Sabem que vas participar en el campionat del món de pastisseria mixta a París... Com va anar aquesta experiència?
3: L'any 2008.
7: 2008. Si te'n recordes, com va anar aquesta experiència?
4: Va ser una experiència que em va enriquir molt. De fet, jo crec que van ser uns 3 mesos els més intensos a la pastisseria que he viscut. Perquè, bueno, ens formàvem entre setmana, cap de setmana havia de pujar a la pastisseria i va ser tot molt intens. Viure-ho ja va ser va ser molt maco, molt, molt ben parit, però ho vaig patir-ho. I, de fet, el que va guanyar portava 2 anys entrenant.
5: Sí, però és que...
4: I nosaltres, 3 mesos, saps? I va ser com de cop. Va ser, era, la
3: era
4: noia...
3: Era l'època que estudiaves?
4: Sí, també, no? Havia acabat a la pastisseria.
3: Anava tot una mica lligat amb això.
4: Sí, la companya amb la que vaig anar-hi estudia amb mi al gremi. Ella era una noia de Madrid i em va demanar si la volia acompanyar a fer aquesta locura. Ella havia fet concursos estatals, concursos a Madrid. Jo no havia fet res. No m'havia presentat mai al lloc i va ser molt enriquidor, perquè teníem primeres espases, teníem Ferran Adrià, teníem Enric Rovira, teníem gent molt bona al costat que ens guiava una mica. De fet, teníem també el l'Eque, tothom
7: tenia
4: algú.
7: Sí, sí, tots tenim algú de l'Eque.
4: De l'Eque, doncs era el que els hi feia els dissenys pel Bulli. I ens va fer dissenys pels bombons, pel pastís... No, va ser brutal.
3: A veure. I el Cedric Golet també hi era o no hi era aquella època?
4: El Cedric Golet no hi era.
3: Encara voltava
4: pels
3: collons de son pare.
4: Sí, sí, sí. No, aquest encara no hi era.
3: Vale. Com es compagina aquesta feinada que teniu, els pastissers, els horaris, amb la família, tio? Porteu bé?
4: No. No, bueno,
3: sí.
4: Les coses han canviat. Les coses han canviat i sí que ara estàs una mica més per la família. Ja vaig dir al pare que dissabte a tarda era impossible treballar. Saps que com a mínim estava a les tardes una mica amb les nenes. Però jo crec que ha de canviar més. Però sí, és molt difícil compaginar la botiga amb la vida familiar. Vull dir, arriba a Pasqua i les nenes fan festa del col·le i
3: tu estàs allà...
4: I jo estic allà a tope i les nenes o han de marxar a Barcelona o llogar a cangurs o fer mil coses. Però clar, no ens pot estar per elles. És molt complicat. Per això, si pogués triar, els hi diria que...
5: Que s'ho pensin bé.
4: Sí, que fessin de futbolistes. No?
5: I parlant de futbolistes, Mones del Barça, què?
4: Mones del Barça, aquest any he fet el CAT.
5: Ah, clar.
4: Per no fer allò de sempre.
5: Perquè és el que més et demanen o no? O...
4: No, ara no.
5: Ara que està de moda.
4: Va, però sempre és el mateix. És Barça,
3: Disney,
7: la Marvel,
4: Disney. Marvels... Sí, hòstia, ara la pel·lícula de moda és la de K-pop. Què més? El Termogorgons? Com es diuen aquests? Stranger Things?
5: Jo ja estic ja una mica... Jo les
4: bé, és una sèrie de Netflix que ho ha petat.
3: No és una pastisseria, és com un videoclub.
4: Sí, sí. Sí.
3: Directe, no?
4: Ara sí, sí. I la gent que va demanant el que...
5: Fricades unes vàries,
4: sí,
5: no?
4: El que vol. Sí, sí.
7: Bueno, part de la Mònec, per tu i el teu pare, quin és el millor producte que creieu que teniu?
4: Que tenim?
7: Sí. Per vosaltres, quin és el millor producte que oferiu?
4: Jo crec que tots.
7: Tots. No tens un que diguis, hosti, aquest és...
4: A veure, no, la pasta seca... Però clar, jo et dic, si tu el producte és bo, nosaltres gastem mantega al cadí. El nostre és producte bo i de proximitat. Farines d'Olot, fruits secs
3: de Reus,
4: però te la porten de Turquia, eh?
3: No diguis això!
4: Bueno, hòstia. Quan no n'hi ha Reus, te la porten...
5: Ara. De però Turquia, sí. Però Reus, i de Reus aquí se'n sentiu.
4: Però nosaltres intentem que tot sigui de proximitat, d'aquí i de qualitat. Per tant, si tu poses qualitat, ja ho sabeu, si feu una paella, al final, si el producte és bo...
7: Qualsevol
4: paella. L'has de liar molt perquè surti malament.
5: Si no ho faig jo. Jo que estic ara així, quin pastís em recomanaries per tenir una bona cita?
3: Que estic així, diu. Què vol dir que estic així?
7: Bueno, ell i la seva.
3: Així què vol dir?
7: Ell i la seva estic
5: jo vaig pensant per lo meu.
4: Algo amb crema i fruita.
5: I xocolata, no?
4: Bueno,
5: és un mite, sí. És un mite, això de la xocolata, no?
4: Sí, sí, xocolata també, però, bueno, fruita, crema...
3: Fruita de la passió.
4: Nata.
3: La
4: passió. Tenim un pastís ideal per les cites, no pateixi.
5: Sí?
4: Sí, sí.
5: Va, fet. Bueno, primer ja tenim la cita.
3: Això està amb seu.
7: A partir d'ara li anirem a buscar el pastís d'en Capell. El de les cites.
3: Quina és la teva passió fora de la pastisseria?
4: Futbol. Sí.
3: Saps que em diries la pesca?
4: La pesca també m'agrada molt.
3: Sí.
4: M'ajuda a desconnectar la pesca.
7: Digues una pastisseria a la que hagis estat i que t'hagi encantat.
3: Pensa que hi anirem, eh?
4: Hi anireu?
3: Clar.
4: I m'hagi encantat.
3: Fem comprovacions. Bueno,
7: aquests fan alguna cosa diferent o m'agrada per...
4: Bueno, fa poc vam estar a Casa Cacau i... Bueno, és bastant brutal el que fa el Jordi.
3: Avui està la parra,
7: tio. Tu què, la pregunta?
3: Oriol, digues un restaurant de referència per tu que hagis estat últimament, que sabem que ets un gran gourmand, també.
4: Ostres, doncs em va sorprendre molt la Masia de Sallent. Ah, vaig provar un arròs que no havia provat mai a la vida. Era espectacular.
3: Què era? Un arròs de...?
4: Un arròs...
3: Muntanya?
4: O... No. De... Amb gamba, però gamba... Ah,
3: bé.
4: Sí, boníssim.
7: Amb bon gamba producte, de... el que diria.
4: No, és això.
3: Sallent.
4: Sí, a Sallent.
3: Gamba del Llobregat.
4: Sí, gamba de... de les fonts.
3: Aquella... Molt bé.
7: Oriol, digues un nom de noia. Dos per triar, eh? Ara què?
5: Ara t'han posat un compromís, eh?
7: El pots dir compost, si vols.
4: Ivet Estel.
7: Molt bé.
5: I una cançó per treballar? O tipus de música? O... Ets de música quan treballes o no?
4: Sí, m'agrada.
5: Pues un grup
4: Elefants.
5: De música.
4: Una cançó, no, dius?
5: I què és això?
4: D'Oques Grasses.
5: Ah,
4: va. O Fans o...
5: Has après nota?
3: Saps qui són aquests?
4: Totalment.
3: No? Uau,
7: aquest que l'ha de saber.
3: Oques Grasses, el que són.
5: Per fer foie, no?
3: Molt bé, Oriol, doncs, en principi, fins aquí. Sí. Això és la gran entrevista que teníem preparada per avui, tio. El que sí que voldríem demanar-te és que avui et quedessis una estoneta, perquè fem una recepta que igual ens pots dir una coseta secreta.
4: Vale, perfecte.
7: Molt bé, doncs moltes gràcies.

0: En Capell va al mercat.
1: El mercat és el dilluns. El dilluns es compra llums. Llums!
2: Oh! Bueno, aviam què ens depara, què ens porta en Capell del mercat, comptant que aquesta setmana les receptes seran les postres. Aviam què... Com ha anat pel mercat? Perquè el Capell és l'únic que ha tret el cap, crec, pel mercat aquest cap de setmana.
3: Però al final...
2: Hem tingut liu.
4: Aquesta setmana no hi havia ni el Tato al mercat, tu. No hi havia...
2: Ah, bueno, sí,
3: llestimós. Era llestimós perquè de fruita només hi havia el sete amb el brot agrològic i ja està. És que els altres no sé...
4: Se li ho has tancat. La paret aquella gran, la Mari... No hi era.
2: No hi era.
3: Jo crec que la nostra crida no...
2: No ha fet el seu fruit. No, bueno, sort del sete que tenia obert, perquè li havíem carregat uns calçots.
3: No, clar, perquè si no hi
2: havia... Setmana...
4: S'ha de dir que la parada del sete estava maca, eh?
2: Clar.
4: Venia de tot.
3: No, bueno. Està frondosa, no, i em va fotre els calçots.
2: Que són de, em sembla que són de l'Agrovitae de Caldes, bueno, li encarregues amb ells i ells te'ls pugen.
3: No, no, ja tenien bona vida, vaig comprar tres parells de farcellets aquells.
2: Sí, per fer la calçotadeta.
3: I clar, després vaig pensar, què hem de fotre també per acompanyar? Carn, però després em vaig fixar que tenien uns ous ecològics.
2: Això és el que necessiten pels postres.
3: I vaig dir, sete, i això... I em va explicar també que és una agro... Bueno, agro...
2: No, bueno, és una cooperativa, no? La dotzena. Jo n'he comprat algun cop d'aquests, la dotzena.
3: Que tenen el bestiar per allà salvatge i...
2: Bueno, són set productors d'ous ecològics, s'han juntat, i això, bueno, de la província de Girona i Barcelona...
4: No, el bestiar dius que el tenen per allà així, bueno, gent... com Rio León Safari, sí, no?
2: Bueno, gent d'aquesta com feien antes, no? Que al dematí bestia obrien allà... les gallines, que sortien a pasturar i després les tanquen.
4: Campi qui pugui.
3: Gallines salvatges.
2: Sí.
3: I res, i em està explicant, i bueno, per curiositat, us puc dir que com més salvatges són i més ecològiques, el rovell és de color groc. Com més groc és... Més
4: ecològica. Bona senyal.
2: Bona senyal.
3: De quin color teniu els ous, vosaltres?
2: Jo, últimament, els tinc bastant negres.
3: Bueno, i a partir d'aquí, res, això perquè vosaltres després feu la crema, ja tenim els ous, i després per acompanyar, clar, els calçots, vaig anar aquí a Cala Rossa, encargar una mica de carnada, una mica de xai, uns patracots d'entrecots de puta mare... I una mica de cancel·lada, no?, per acompanyar. I també, bueno, t'haig de dir que, clar, que la Rosa també, ja que sempre parlem, que es fa més
4: garantia,
3: de 5 generacions...
4: Garantia de qualitat de... i...
3: Que la Rosa, que ara ho regenta els de Can Garriga, vull dir que al final sí, suposo que...
4: Tot queda a casa.
3: Tot queda a casa, sí. I bon producte, i la veritat és que tot s'ha de dir que et va sortir molt bé.
2: Bueno, que és entrecost del plaer que té... Per allà, molt bé. Bueno, 145 anys d'història que té Cala Rossa allà.
3: No, ja...
2: Des del 1879.
3: Generació.
2: És la carnisseria que porto el cor. Molt bé.
3: I res, i després, clar, jo tenia una mica de pressa perquè m'havia anat al saló d'ensenyament amb la
2: Hòstia,
3: nana.
2: Molt bé, és veritat.
3: Aviam si...
4: Ja ens ho encarregaves.
3: Aviam si em jubila ja...
2: Vas veure algun curs de cuina o alguna cosa? Jo els meus els apreto, però ningú no em fa cas, tu.
3: T'haig de dir que de cuina per avorrir, eh?
2: Sí?
3: No, de tot tipus. I a més està ja tot molt enfocat a el simple fet de ser cuiner. Bueno, vaig estar mirant també una mica i déu-n'hi-do, eh? Les sortides que hi ha.
2: Molt bé.
3: Que els vostres fills no...
2: No els hi van anar divendres, però jo els vaig dir, agafeu, de cuina. I no els hi tira gaire aquest rotllo.
3: Els hi recomanaríem, potser?
2: No.
3: I els dacs?
4: Bé,
3: l'hereu?
4: Bé. Siguiente pregunta.
3: Per res, ja ben liada i ja teniu els ingredients per fotre la crema.
2: Clar, suposo que l'últim vas anar a buscar el Condis, vas agafar algú de vins, suposo, bueno, clar, no? A la gran bodega del Condis. Que això és el que trobo faltant en aquest poble. Que no hi hagi una bodega... Que hi ha el Decantats.
4: Amb permís
2: no.
4: Del Decantats.
2: Sí, hi ha el Decantats, però no és una bodega, allò que dius, hòstia, vull que faig una calçotada, vull...
4: Tu parles de botes...
2: Clar, uns litros de garnatxa o uns litros de priorat.
4: Això... Amb la garrafeta, carregar... Oi?
2: Sí.
4: Aquestes coses d'abans.
2: Aquestes coses d'antes.
3: Això hi havia bé. N'hi havia hagut aquí a Sant Feliu o no?
4: Hi havia hagut a Can Maguerris. Una botiga emblemàtica, històrica. I, bueno, és com tot. Coses bones que es van acabant.
2: Sí.
3: Bueno, perquè la gent ja no li tira tant, però bueno.
2: Oh, ni tira.
3: Déu-n'hi-do, a Barcelona també.
2: Sí, allà són bodegues que ja aprofiten per fer el vermut i tot, però bueno, tens les botes allà, tens botes del vermut, botes de...
4: Reinventar-se.
2: Sí, sí, una mica de tot. Doncs res, anem cap a la recepta.
0: La recepta del Corpus. Dam dam darararam dam darararam
2: dam darararam. Dam dam darararam. Vale, doncs Sant Capell ens ha portat aquests ous de la dotzena, que hem dit,
3: de gallines salvatges.
2: I algunes cosetes més que ens has comprat i com ja hem comentat, avui fem un postre, tot aprofitant que tenim aquí el gran pastisser de Sant Feliu.
3: Hola.
4: Que ens corregirà si hi ha
2: algun error. Però, bueno, nosaltres, com sabeu, anem seguint la recepta del Corpus, que en aquest cas és la crema Sant Josep, que en el meu llibre és la 499 del Corpus, i en el del Ferran, com no.
4: O la 193. Crema catalana, crema cremada. Al final, ells ens l'escriuen crema de Sant Josep. Els ingredients, juntament amb aquests ous que ens ha portat el David, hi ha un litre de llet, una branca de canyella, un tros de pell de llimona, 200 grams de sucre, 8 rovells d'ous ecològics i 40 grams de midó.
2: Midó ens l'has portat també, no?
3: Però, grams de què?
2: Midó.
3: Ah, midó.
4: L'elaboració és fer bullir la llet amb la canyella i la pell de llimona. En un bol es barregen els rovells d'ou amb el sucre, s'hi afegeix la llet colada amb el midó dissolt, es posa la barreja al foc i remenant-la sense parar amb el batedor fins que arrenqui el bull i traieu-la tot seguit. Aboqueu la crema en plates o en cassoletes individuals i deixeu-la refredar. Abans de servir-la, empolseu-la amb sucre i passeu-hi per sobre una planxa o una pala de ferro ben roent. Com a variacions, ens diuen, en lloc de midó es pot fer amb farina de blat de moro o una altra fècula, que s'ha d'afegir als rovells barrejats amb el sucre. Es pot menjar sense cremar, en aquest cas s'hi pot posar un paper d'estrassa per sobre perquè no es faci crosta, i es pot prendre acompanyada de galetes o de carquinyolis. Això seria la recepta del Corpus. Oriol, què ens diries tu? O què hi podríem afegir, fer o no fer?
5: A veure, nosaltres...
3: Ho està perfecte.
5: No? Bueno, perfecte...
2: Perfecte pel Corpus, sí.
5: Perfecte.
2: Per l'Oriol, no.
5: Cadascú segurament fa la seva. Nosaltres diferenciem la crema de pastisseria perquè ha de ser més contundent, més espessa, més dura per fer pastissos i, sí, i per farcir. I a la de Sant Josep. I nosaltres a la Sant Josep no posem ni crema, no posem llimona ni canyella, i posem vainilla. I posem més rovells. De 8 en posem 12 nosaltres.
2: Amb un litre de llet.
5: Amb un litre de llet. 12 rovells.
4: És un postre interessant, això, i apte per celíacs.
5: Sí, sí.
3: Completet.
5: El que passa que si a la pastisseria...
4: Evidentment,
5: fa servir...
4: tema creuament, no?
5: Tema creuament,
4: però,
5: pues...
4: bueno, però vull dir que és una...
5: Sí, sí.
4: És un postre nostrat del Corpus sense gluten.
5: Sí, sí.
4: Molt bé.
2: Molt bé. Doncs... Una... Can Bosch, però per què Can Vaca?
4: Bueno, perquè...
5: Can Vaca, els avis són de Can Vaca.
2: Són de Can Vaca.
5: El pare... O sigui, el meu avi és de Can Vaca.
2: O sigui, la gent ja li va dir Can Vaca perquè sí.
5: Can Vaca,
2: la família era de Can Vaca.
5: Sí, sí, sí.
4: De fet,
5: és l'antiga Casa Rovira, era una altra pastisseria.
4: Encara hi ha gent que diu a
2: Can Rovira. Sí, perquè hi havia Rovira, la pastisseria abans. De...
5: Sí. Que es deia Rovira.
3: Sí, sí. Jo a vegades que dic no, i sempre em diuen nom diferent, i dic...
5: És del 1870.
3: Collons, també. Jo...
5: Hem d'anar a buscar
4: abans
5: premis,
4: del Barça, ara. Tot és d'abans del Barça.
3: Sí, sí, d'abans, eh?
5: Imagina.
3: Es va fer Sant Feliu i després el Barça. Doncs ja ho tenim, no? Ja ho sabeu.
2: Ens fotrem un fart de calçots.
3: I ara quants ous de mona tens pensat fer?
5: Ous de mona?
3: Què? 1.000? 2.000? 3.000?
5: No arribarà a 1.000, però...
3: La tela, no?
5: Sí. Ous? Sí, ous.
4: Té una obsessió amb els ous. Sí. Però bueno.
5: Són de xocolata, eh?
3: Blanca o negra?
5: I de llet.
3: Molt bé.
2: Molt bé. Doncs, fins aquí la recepta. Gràcies.
3: Que aprofiti.
2: Bon profit.
3: Bona tarda, senyors. Aquí pel qüestionari del Fast Food. Avui comptem amb la presència del senyor Francesc Comelles, propietari del mític bar de Can Talet, fundat en 1904, i ell és la quarta generació i pràcticament ja és l'últim lloc autòcton que queda de Sant Feliu. I que parli en català, clar. Bona tarda, Francesc.
6: Molt bona tarda a tothom.
3: Preparat?
6: Sí.
3: Ets més de cuinar o que et cuinin?
6: De cuinar.
3: Quin és el teu plat estrella?
6: Com que m'agraden molt els ous, tant et puc fer una truita de patates com uns ous estrellats, com una crema catalana.
3: I tocar-los una mica també, no?
6: També m'agrada.
3: Mare muntanya.
6: Muntanya.
3: Cuina tradicional o alta cuina?
6: Soc molt tradicional, jo.
3: On has menjat millor?
6: Últimament a la pizzeria Estrac, a Caldetes, on es fan, bueno, no és només pizzeria, es fan tot tipus de menjars, i s'ho cuinen tot ells, s'ho preparen tot ells, amb producte de proximitat, vull dir, es menja molt bé.
3: I el pitjor lloc?
6: El pitjor no ho diré. Soc del gremi, no m'agrada criticar, si veig un lloc que no em convenç no hi torno, però no ho diré.
3: No es mulla, però va. Un plat memorable?
6: L'estofat de vedella amb bolets de l'Hostal Nou.
3: I un plat per oblidar?
6: Un estic tartar que em vaig menjar a Eivissa, que em va fotre un mal, que encara em fot mal la panxa.
3: Ets més de menú o de carta?
6: De menú.
3: El plat més exòtic o estrany que t'has fotut?
6: Una sopa tailandesa, una vegada vam anar a Nova York amb uns amics i, bueno, tenia gust de detergent i fotia molt mala pinta, però ens ho vam menjar i realment no ens va passar res. Però realment tenia molt mala pinta.
3: Què no pot faltar mai en un bon àpat?
6: El beure que l'acompanya, tant si és vi com cervesa, com el que sigui.
3: Vi blanc o vi negre?
6: Vi blanc i ben fresquet.
3: Cafè o carajillo?
6: Un tallat, jo.
3: Quan vas a un restaurant, prefereixes que estigui la taula amb estovalles o sense estovalles?
6: M'encanta la tradició, per tant, una bona estovalla amb els tovallons i tot.
3: Estàs a favor o en contra de les propines?
6: Totalment a favor. Quan la gent s'ho mereix i la gent s'esforça, jo crec que una propina és ben merescuda.
3: Què no suportes dels clients?
6: La impaciència, que no poden esperar que siguin servits i després estan una hora allà sentats.
3: I dels cambrers?
6: I quan els hi parlis no t'escoltin. Encara que ho faig jo a vegades, però...
3: Doncs aquí donem per acabat el nostre fast food. Moltes gràcies, Francesc.
6: Gràcies a vosaltres.
3: Va.

0: L'agenda quinzenal.
1: Vale, doncs anem cap a l'agenda quinzenal. Aviam què ens deparen aquests, aquesta quinzena de Setmana Santa, que bé, ja, nois? Aquest diumenge ja és diumenge de Rams.
2: No vas a esquiar, tu, Joan?
1: Jo, esquiar... Intento... Jo sóc més d'esquiar...
2: L'únic esquí és aquest.
1: Horizontal, com diria aquest, eh? Aquest és... De les del capell.
3: Si al final tots veniu a mi, eh?
1: Per cert, sou... Com ho dius, tu, això? El que no té... Padrí?
2: Que no. El que no té padrí no es bateja.
1: No es bateja. Tu ets padrí d'algun?
3: Jo sóc padrí.
1: També, jo sóc padrí. Tu, Dax, és padrí?
2: També,
1: eh? Pues res, hem d'anar... haurem d'anar al bosc a fer el gasto, no?
3: Home.
1: Ah, Déu.
2: Collons, l'Oriol ja el fotia pencar, ja, així a fora de... Eh? Si no et venia amb alguna... Li anava amb alguna sorpresa d'última hora.
1: Molt bé, doncs va. Bueno, estem parlant de l'Oriol perquè encara el tenim aquí, eh? No deixem que se'n vagi. Doncs mira, el 27, 28 i 29 de març hi ha el Mercat del Ram, allà a Vic, que com sabem és la fira del sector primari, que em sembla que ho fan allà a l'Espai Sucre, allà tot allò dels animalons i els tractors, que quan érem petits anàvem a veure... Jo havia portat el meu fillol allà algun cop. I hi ha una part a la Rambla del Passeig, que hi ha l'Espai Terra i Cuina, i és un aparador gastronòmic del Mercat del Ram, on es posa en valor els productes alimentaris i gastronòmics de proximitat i la qualitat de territori. Un espai on podem descobrir, tastar i gaudir de l'agrogastronomia a través de moltes mostres, degustacions i activitats. I això és divendres de 5 a 8 i dissabte i diumenge de 10 a 8, el 27, 28 i 29 de març. Què més tenim per aquí?
3: Aquí el 29 de març tenim la Sant Boi de Llobregat, la carxofada, que li diuen.
1: Hòstia, la carxofada.
3: Que és la gran... Ja sabeu el gran dilema que jo sempre tinc, si és amb pèl o sense pèl. Però heu d'anar... No, ja ho tasteu, aviam què més us agrada. Sí. Tu, Ferran, amb pèl, no? Sempre has dit.
1: Li veu aquest i les carxofes.
2: Està molt atrapat, sí, sí, aquesta setmana, tio.
1: Aquest cap de setmana el veig que... Hòstia, puta, ha tirat massa de tindes.
2: Jo la carxofa la pot.
1: I doncs em sembla que això es fa per lo que veig a la plaça de l'Ajuntament de 11 a 7... I podem trobar de tot, no, Bec?
3: Sí, no, hi ha una tradicional menú degustació que també us recomano que poseu aquí a la pàgina web.
1: La carxotapa, li diuen. Una ruta de tapes amb 22 establiments participants. Molt bé. 2.000 quilos de carxofes del parc agrari per fer show cookings i...
3: Vosaltres que sabeu, que n'hi ha tant d'això... Que és famosa, la carxofa de Sant Boi, no?
1: Bueno, és la carxofa del Prat.
2: El Llobregat,
1: macho. Tant parlar de carxofa i no sap on estan les millors.
2: Internacional, noi.
3: Les xonis.
2: És el tram que menges carxofes, on et penses que són?
3: Ullens, anem bé.
1: Què més trobem per aquí, Ferran?
2: Va, llavors tenim el 2, 3 i 4 d'abril la 14a mostra de formatges artesans de Catalunya, que es fa a Sort.
1: Sort.
2: Al Parc del Riuet de Sort. Punt de trobada per als amants de la gastronomia, on hi podeu tastar i comprar més de 100 formatges artesanals elaborats a diferents indrets de Catalunya. També es pot participar en les diferents activitats programades, que serà doncs, com maridar formatges amb vins, cerveses artesanes, gaudir de música en directe o fer una ruta guiada per la població, amb l'objectiu de descobrir la història de la vila de Sort. I aprofitar, no? Si es va a Sort, per anar a la Bruixa d'Or, i votem propaganda... I comprar loteria.
3: No sé si n'hi ha de Nadal ja encara, eh?
1: Home, sí.
2: Collons, n'hi ha tot l'any, noi.
1: Això.
2: Penses que és com la carxofa? Ah, no, n'hi ha tot l'any.
3: Bueno, i si no, aprofiteu que ve Setmana Santa per anar a menjar por ahí, a disfrutar amb la família, sols, en parella, i a jalar i a veure.
1: Bueno, el 4 d'abril també hi ha... Que aquesta em va agradar. La 27a fira, parlant que hem parlat de vins abans, de la garnatxa i el brunyol. Tu saps el que és un brunyol?
3: No, serà un bunyol brut?
1: Ah, això.
3: Com va això?
4: El bunyol de l'Empordà.
1: És el bunyol de l'Empordà, brunyols.
3: I quina característica té, aprofitant que està aquí el senyor pastisser, Oriol?
4: Són diferents que els de vent. Perquè els de vent és com una pasta xú,
0: tipus xurro, un tipus lionesa.
3: Vale.
0: Aquests són els de vent. I els de l'Empordà són tipus briós.
3: Vale.
0: Més enriquit, més ou, més porta anís, anís amb gra.
3: Vale.
2: Matafalua.
0: Sí, bueno,
1: anís. Doncs es fa Garriguella, aquesta fira, i és de garnatxa i brunyols.
0: Posa, o sigui, aquí, no?
2: Sí, sí, sí.
1: Et deus posar a fer. Que, mira, estàs buscant el corpus,
2: és
1: no?
2: És una època bona per anar a l'Empordà, també, perquè sí, sí. No hi ha tota
1: aquella gent, pacificació... I aquells pobles no? Així petits que hi ha cooperatives, ara... tot això ho munten cooperatives, i em sembla que fan rutes per anar a veure cosetes per allà.
2: Primavera,
1: i...
2: allò d'allà dalt és fantàstic.
1: Sí, sí. Sí, sí,
2: a més, encara es pot veure el Pirineu nevat, el mar allà... Això sí, és una cosa única, única.
1: Doncs fins aquí aquesta quinzena. I, bueno, disfrutem de Setmana Santa, no? Diumenge de Rams, bueno, processions, mones...
3: Aneu a missa a confessar.
1: Sí, sobretot a confessar-te.
3: Que teniu rato, aneu per rato.
1: I fartaneres. I dilluns tots, tots els padrins a regalar la mona.
3: Correcte.
1: A fer gasto.
2: De Can Vaca.
3: De Can Vaca, Can Bosc, Can Rovira, el que vulgueu.
1: Molt bé.
4: Les recomanacions tops.

0: Vale, i ja per despedir la secció, bueno, el programa, com sempre, acabem amb les recomanacions top. Aquesta setmana, bueno, podríem parlar una mica, bueno, que han inaugurat la petita, no?
1: La petita.
0: La petita, Ferran. Explica una mica, sí, això, aviam.
1: Bueno, vam anar-hi, vam, sí, passar-hi un moment.
0: Sé que els vam veure molt liats.
2: De moment sembla estar ple, sembla que faran...
1: No ens van fer gaire cas, no van fer gaire cas als mitjans, que van entrar allà i...
0: No, tampoc no ens vam presentar gaire.
1: No, d'allò,
0: no,
1: vam tornar-ho a provar una altra hora, perquè, no, ens expliquin, però... una mica el que hi ha. Vam veure coses, vam veure coses.
2: No, vam dir que les hamburgueses i les tapes són correctes.
0: Parlant
2: d'unes
1: tapes. Briochos, salats que fan també, hamburgueses i baus i no sé què. Bueno, ja està bé, que sobra coses. Quantes més se n'obrin, millor. Sí, sí. De qualitat.
0: Sí, sí, perquè n'hi ha d'altres que tanquen, bueno, tanquen, que ho, bueno, deixen.
1: Malauradament, com... aquesta setmana...
2: Estem de dol.
0: Estem una mica de despedides. Veiem que molta gent també passa pel Cívic a despedir-se, a fer els últims sopars amb en Paco i el seu producte. Però, bueno, veiem que ens trobarem allà ara, també. No?
1: Sí,
0: bueno, com va tot.
1: Esperem que...
2: I... Saludem en Paco, amb tot el cor del món.
0: Sí, sí, sí, tots som Paco, com diem. I avui, doncs, avui sí que podem comptar amb el col·laborador, amb en Manel Moreno, el col·laborador cerveser, que el tenim per aquí, no? Ja ens l'has posat en línia, oi, Xavi? Bona nit, Manel.
3: Bona nit.
1: Hola, Manel.
3: Aquí estic.
2: Manel, com vas?
3: Manel, salut.
0: Salut.
2: Quina cervesa t'estàs, bueno, fotent, ara?
0: Aquest cap de setmana ha estat liat.
2: S'ha apretat o no?
3: Se m'ha complicat bastant aquest cap de setmana. Sí.
1: Has patit, bueno, molt, eh?
0: Has patit.
1: Has hagut de patir molt.
3: Sí, un far de patir.
0: Se'n va anar a un lloc allà... Això era... Aquest estaves allà... A Santa Pau,
3: Rústic,
0: no? El Rústic.
3: Santa Pau.
0: És una fira, no, de cervesa.
3: Una fira de cerveses només àcides.
0: Àcides.
3: Tinc, o sigui, necessito omeprazol, però, vamos, quan arribo a casa per la vena me'l posaré, l'omeprazol. Però bé, bé, està xulo.
0: Bueno, doncs aquesta setmana el programa l'hem enfocat una mica cap als padrins, Setmana Santa, les mones, pastisseria, que per cert tenim un pastisser aquí amb nosaltres també.
3: Ah,
0: i hem pensat, hòstia, què ens pot recomanar així de cerveses que lliguin una mica amb els postres i aquestes coses així.
3: Home, amb postres i xocolata, sobretot, les cerveses negres, les stouts.
0: Molt bé.
3: Stouts, això, digue bastant. Voleu que us parli, les stouts?
0: Va, doncs va.
1: Hi ha bona cervesa negra aquí, a casa?
3: Sí. Sí? Sí, sí, sí que n'hi ha, sí. Sí, és un estil que no... Així com l'altre cop us vaig parlar de les IPAs, que això com ha tingut un boom, les stouts sempre han existit. Vull dir, són cerveses que a més tenen bastanta varietat, encara que em sembli que només hi ha Guinness, té bastanta varietat. I sempre hi ha algú que en fa i de diferents estils. La cervesa negra es fa amb... Si us en recordeu de la recepta de la cervesa, que us vam parlar de l'aigua, el llúpol, el llevat i la malta, doncs una cervesa negra es fa torrant la malta. Vale? Quan nosaltres preparem el gra per fer cervesa, vam dir que el deixem com germinar i després el torres, doncs si el torres molt, es torna negre. I amb una mica, res, amb un 5, un 10% com a molt,
4: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat. Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.

0: Doncs, bon vespre, avui ens dona codinenca. Un dimecres més, els Albà de Sardanes estem al 107.2 a la FM, a l'estudi 1 d'aquesta casa Ona Codinenca per fer-vos arribar a sardanes. I avui sí, avui us en posarem unes quantes. Ja veureu com anirà tot. I de moment saludem Toni, què tal?
1: Bé, molt bona nit.
0: Tot bé?
1: Sí, home. Sí. Aquí molt enfeinats.
0: Molt enfeinats.
1: Venim d'una reunió i, doncs i fent no, cosetes, tu.
0: Que no pari, que no pari.
1: No, no, m'estan... Bueno, no em deixen descansar gens.
0: Mal invent, això de la jubilació.
1: Em sembla que sí. Em sembla que sí.
0: Albert, què tal?
2: Hola, molt bona nit.
0: Sí, tot bé?
2: Molt bé, sí. Fem-me a poc, és una relació que he començat la setmana passada i que tots dos...
0: Aquests pius
2: i
0: nous
2: estem aquí,
0: a,
2: sí.
0: a veure com van.
2: A veure què passa avui.
0: Molt bé, doncs arrenquem i avui, dimecres 1 d'octubre del 2025. 1 d'octubre. Ara ens podíem estendre en que fa 8 anys hi va haver el referèndum o el no referèndum, de si cops de porra o bé els cops de porra. Aquí no hi ha un sí o un no. O de si democràcia i no democràcia, és un debat que aquests dies està molt, molt a l'onda de tot, no només a Catalunya. Si ens aturem a llegir i estar una mica al cas del que passa al món, doncs déu-n'hi-do. De fa 8 anys en vara, ja no cal parlar de referèndum només, ja veurem com va evolucionant tot plegat. Però hem dit que no parlaríem de l'1 d'octubre, parlarem de sardanes i avui, de bones a primeres, us farem sonar la trinca, no amb la sintonia de l'agenda, sinó en festa major. I us explicarem el perquè comencem amb aquesta festa major. Bé, podríem dir que perquè és 1 d'octubre, perquè va ser festa major. Seria una bona analogia, però potser algú em pagaria i tot, sí. Si em senten per dir això. Algú em pagaria dels que van pagar o dels que van ser pagats, eh? Però bé, amb la trinca ens anem de festa major. Som-hi.

0: Doncs amb alegria que avui és festa major.
1: Vols dir que no anem molt tard per la festa
0: arrenquem.
1: Major?
0: Va, ara en parlarem, ara en parlarem. Perquè, de moment, comencem girant el programa. Tenim la gent de punt, oi? Per,
1: sí.
0: Per fer-la...
1: Sí, sí, està tot a punt.
0: Doncs tenim sintonia i ja que hem començat amb la trinca, encara que no us ho creieu, estan tots tres aquí dins de l'estudi, cosa que, òbviament, és impossible, però aquelles coses que passa a la màgia a la ràdio, doncs podem tenir els tres trincos aquí a l'estudi amb festa major i amb Riboló de Ullà Sardanes com a sintonia. Doncs seguim amb la trinca i repassarem un moment l'agenda a veure què passa aquest cap de setmana. I ja veurem si anem de festa major o no. Endavant la sintonia.

0: Bé, doncs anem a veure on podem anar a ballar sardanes aquest cap de setmana. Més que ara per proximitat tenim Palau de Solità i Plegamans, que tenim aquest dijous, una ballada amb la Copla Mediterrània a les 7 de la tarda.
1: El dijous, ja.
0: El dijous.
1: Sí que comencen d'hora.
0: Sí, sí, aquests van...
1: Què celebren?
0: Doncs exactament no ho sé, pensem que és alguna cosa dels avis o alguna cosa d'aquestes. Deuen fer un dinar o el que sigui. Després ja saldríem el dissabte. El dissabte tenim a les 11 del matí a la plaça de la Catedral amb la Copla Mediterrània, també. De 12 a 4 tenim a la Vila de la Jonquera, la Copla de la Vila de la Jonquera, a Sant Ferriol. També tenim a Figueres, la principal de la Bisbal, a 4:45 de la tarda amb una ballada. També dissabte tenim un aplec, el primer aplec que tenim aquest cap de setmana, que és a Balaguer, amb la Sant Jordi Ciutat de Barcelona, la principal de Llobregat, la Juvenívola de Sabadell. Tres coples molt importants. I a partir de les 5 de la tarda, que és que voleu anar a Balaguer, doncs ja ho sabeu, aquest dissabte. A les 5 de la tarda, Centelles. També tenim una ballada amb la copla Nova Vallès. També aquest dissabte, a les 6 de la tarda, tenim un altre aplec. Les coples Sabadell, Ciutat de Terrassa i Marinada. Aquest aplec és el de Castellbisbal, que ho fan a la plaça de l'Església. Comencen a les 6 i fins que s'acabi. Dissabte a les 6 de la tarda, a Malgrat de Mar, tenim una ballada amb la ciutat de Granollers. Aquest dissabte a les 6 de la tarda, també a la pla de la Catedral, amb els Lluïsos Coble. La Fira de la Mercè, a Call d'Atenes, a les 6 de la tarda, també tenim una ballada amb la Flama de Farners. La Copla Reu Jove la tenim a Santa Margarida de Montbui, a les 6 de la tarda també. Dissabte, a Girona, tenim la principal de Banyoles, a 6:45. La Copla Maricel la tenim a Vilanova i la Geltrú, també a 6:45. I fins aquí, el del dissabte. I ara hi entraríem a diumenge dia 5. Tenim el primer que ens surt és el 51è aplec de la Sardana, a Malgrat de Mar. Copla, Ciutat de Girona, la principal de Llobregat i la Juvenívola de Sabadell. Comencen a les 11 del matí i a les 4 de la tarda hi tornen. També a les 11 del matí tenim els Lluïsos Coble a Barcelona, a la barriada de les Corts. A 11:45 també tenim el Pla de la Catedral a Barcelona, tenim la Baix Llobregat. A 11:45 la ciutat de Granollers, la Copla Ciutat de Granollers, la tenim a l'Ella, tenim una altra ballada. A 11:45, Esplugues de Llobregat, la Vila d'Olesa. A 11:45, Sabadell, amb la Copla Sabadell. Tot això són ballades, eh? També a 11:45, Tàrrega, la Copla Tàrrega, a Mollerussa. També a 11:45, Hospitalet de Llobregat, amb la Copla Maricel. A 11:45, a Sant Andreu, a Barcelona, la principal de Llobregat. A les 12, a Olot, amb la principal d'Olot. A les 12 també, a Caldes de Malavella, amb la Copla Contemporània. Un altre plec, l'aplec del Roser, aquesta és a Martorell, amb les coples Marinada, Mediterrània i Maricel. Comencen a les 12, llavors van al dinar i a les 4 hi tornen. A 12:45 tenim una ballada a Vilanova de la Barca, amb la Copla Montgrins. També a la 1 i a les 5 és la Diada del Soci de Mollet del Vallès i tenen una copla, que és la ciutat de Terrassa, també fan una ballada. A la 1, a Sudanell, tenim la copla Meravella. I llavors ja saltem a la tarda. A Olot, a 5:45, tenim la principal d'Olot, una ballada. Un altre plec, l'aplec de Vilanova de Bellpuig, amb dues coples, la Tàrrega i la Juvenívola de Gramunt, a les 6 de la tarda. També a les 6 de la tarda, Figueres, tenen un concert, no ens diu quina copla té. Tenim a les 6 de la tarda, a Gramunt, Vents de Riella. A 5:45 tenim l'aplec de les Onades, acte sense copla. Aquí sense copla val més que no hi aneu. No, ho dic sèriament. Però això ja seria el dia 6, ja és dilluns, eh? Yeah. Ja seria dilluns també a les 7 de la tarda la Vila d'Olesa està al Poble Nou, l'Aliança del Poble Nou a Barcelona. Això seria el dia 6, que és dilluns. I el dia 5, que és diumenge, que és l'última ballada que tenim, és la nostra, és la de Sant Feliu de Codines amb els Lluços Coble. Ara entenc lo de la Festa Major, perquè deu ser la ballada que no vam poder fer per la Festa Major i que la fem aquest diumenge a la tarda, a les 6 de la tarda, a la plaça Josep Humbert Ventura.
1: Exacte, és el tema que teníem aquí pendent, que nosaltres ja anem més enllà de la capvuitada, fem la capvuitada de la capvuitada,
0: sí,
1: no?
0: La quinzenada.
1: Els sardanistes ja... Sí. Ja és algo més...
0: Bueno, perquè malauradament es va haver de suspendre pràcticament sí. Tots els actes del diumenge, i llavors fer-ho l'altre diumenge, com que hi havia la Fira de la Carbassa, doncs no s'hi cabia tot. I el sardanista deia, bueno, escolta, ho fem 15 dies i ja està, i no passa res.
1: Molt bé, doncs...
0: Així, esperem que hi vingueu tots, que disfrutarem i passarem bé.
1: Doncs els que ens esteu escoltant, si voleu anar assajant pel diumenge, el que farem serà fer sonar les sardanes que puguem entrar dins aquesta zona que ens queda de ràdio, i per tant era aquesta història d'anar amb la trinca d'entrada amb la Festa Major, perquè dius, si ja tenim gust de Festa Major, doncs hi anem de ple, i per tant és això. El diumenge us esperem a les 6 de la tarda a la plaça amb els Lluços Coble per rematar la ballada que no es va poder fer.
0: Sí, ja serà l'últim acte de Festa Major, ja.
1: Exacte.
0: Ja no hi ha res més, em sembla.
1: Per tant, no anàvem tan equivocats. Per tant, doncs, la primera que sonarà serà del mestre Saderra i es diu Poncellina. Per tant, si tenim la copla... Quina copla tenim, Albert? Ens ho apuntes?
2: Sí, tinc aquí Les Gomboguili. Et sona?
1: Sí, és que és el que va... Sí, pot ser, sí, sí.
2: A veure com sona.
1: A l'Spotify de vegades et porta això, amb coses que dius...
2: ai,
1: ben bé, què sona? Però escoltem-la perquè em sembla que sonarà prou bé. La Poncellina, a veure si us agrada.
0: Uf, que ràpid que va.
1: Algú raro és.

0: Punxellina.
1: Punxellina.
0: Una gran sardana d'en Josep Sedarra i Puigferrer. Aquesta serà la primera sardana que ballarem aquest diumenge a les 6 de la tarda. Què podem dir d'en Josep Sedarra, que no hàgim dit ja, no? Que va néixer a Sant Feliu de Pallerols, a la Garrotxa, el 1883, i que ens va deixar el 1970, en el Pla de l'Estany, a Banyoles. Conegut com el Noi, perquè va ser un gran compositor de sardanes i es diferenciava dels seus germans, que un era en Josep Sedarra i l'altre era en Manel Sedarra, i per diferenciar-se amb ell li deien el Noi. Bé, ha sigut un gran compositor, que a mi m'agrada molt, a mi i a molta gent els agrada molt, i que té sardanes tan maques com aquesta que acabem d'escoltar, no? Com Vell Penedès, Puigcellina, Santa Pau, Bigatana, Noies, Poble Novines, a Maria de les Trenes, etc, etc. I una que també és molt maca, que normalment sempre la posem, és la Juga, que també és molt maca.
1: Molt bé, doncs i seguirem amb una altra de l'Olivier Marquès, que ara tindrem a la cobla principal del Llobregat, que porta per títol Porta-la amb tu.

0: Porta-la amb tu. Una super sardana de l'Olivier Marquès.
1: Exacte.
0: Sí, sí, és una super sardana perquè va ser la guanyadora de la sardana de l'any.
1: Per això, per això.
0: Per tant, va ser molt votada i sense cap problema. Aquest senyor va néixer...
1: Però de la sardana de l'any, de l'edició Covid, no?
0: Exactament, de l'edició del Covid.
1: Per això dius una super...
0: És una super sardana perquè... Es van presentar només sardanes que havien guanyat a la sardana de l'any i aquesta va guanyar a totes les altres sardanes. Per tant, super sardana. Que és curiós perquè l'Olivier sempre diu que evidentment que aquí per fer una sardana has de tenir una petita intuïció, no? I ens explica que la va compondre la peça en una nit de forma espontània. Diu, és la sardana més senzilla que he escrit com per a un company que es va morir. Sempre dic que és una mica màgica, perquè allà dalt hi ha alguna cosa que m'ajuda. Això ho va dir el compositor. Aquest senyor va néixer a Sant Llorenç de Cerdans, és a França, el 1968. I actualment, doncs... Està tocant a la Copla Tres Vents i ell toca, doncs, a la tenora. És una persona que, tot i estar a Catalunya Nord, que diem nosaltres, doncs s'ha mogut moltíssim en el món de la sardana i ha fet moltes sardanes, i moltes d'aquestes doncs, tan maques i tan conegudes com la que hem escoltat ara. I que, si no hi ha res de nou, doncs la ballarem aquest diumenge a la plaça.
1: Molt bé. Doncs seguirem. Seguirem amb una peça més, amb la Copla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona, i és el mestre Ustenc, i porta per títol Doll d'amor. A veure si us agrada.

0: Doll d'amor. És una sardana preciosa, molt maca.
1: Molt bonica.
0: Té una sintonia fantàstica. La va compondre el Joaquim el 2013 i és una de les sardanes que molta gent li agrada per la sintonia que porta, per aquesta melodia tan...
2: Té un ball molt...
0: Exactament.
2: Molt marcat, no?
0: Molt marcat. Una sardana que quasi bé la podríem dedicar a la germana del Josep d'Artés, que es va morir aquest any i que era una, la sardana que més li agradava era aquesta.
2: Ah.
0: Vol dir que quasi bé la podíem dedicar a ella. En Joaquim Hostenc, doncs, va néixer al Bons el setembre del 1940 i ell tocava el flabiol. Va ser fundador de la Principal de Banyoles el 1983, de la qual doncs, encara hi toca. I va ser el president de l'agrupació sardanista a l'Avi Xaixo de l'Escala, a l'Alt Empordà. Té sardanes molt maques, precioses, i aquesta creiem que és una de les més maques que té i que també aquest dissabte doncs, la podrem escoltar i ballar.
2: També serà saltada a la plaça. Escolta'm, ara se m'acudia un... tenia un dubte i et volia preguntar el programa de les sardanes, de les ballades... Suposo que es tria conjuntament amb la cobla, però fas una proposta a la cobla o com funciona això? O és la cobla que et diu, les que sabem bé és aquest repertori, tria tu?
0: Bé, aquí aviam
2: com es manega això, perquè ha de ser complicat que...
0: No. Normalment aquí l'experiència diuen que és un grau, no? Llavors si tu no dius res, la cobla et farà una
2: programa,
0: un programa, vindrà a la plaça, te la tocarà i ja està. I aquí no hi ha més res.
2: I és fàcil.
0: Exactament. Perquè m'he trobat a vegades que vas amb una ballada i dius, però qui les ha posat aquestes ballades? No, la cobla. Però la cobla normalment les busca curteta, saps? Perquè si no ha de bufar tant. Depèn de quina cobla, si és una cobla doncs, de segon o tercer nivell, els hi fas un WhatsApp i aviam quines sardanes teniu en repertori i d'aquelles 20 o 25 o 30 sardanes que t'envien, d'allà n'has de tenir 9. Intentes colar-ne alguna que no sigui, però bueno, normalment no solen colar gaire perquè només entenen aquelles 20 o 30. Però quan ja estàs amb un cobles doncs, de primer nivell, com els Lluïsos, com la Juvenívola, com la Sant Jordi, evidentment, aquí ja vas a saco. Vull que em toqueu això.
2: I cap problema.
0: I en principi no hi ha d'haver cap problema. Vull dir que són les tres versions que podem trobar. Clar, per exemple, a Vigues, que no sabien com anaven les coses, van fer una ballada aquest estiu per la Festa Major i vam anar a ballar. I veiem qui us ha triat aquestes sardanes. No, la cobla. Dic que no els heu dit, vosaltres no heu dit res, doncs no m'estranya que... Però clar, ja us dic això, l'experiència és la que et porta com ho has de fer, de quina manera ho has de fer. No?
2: I després aquestes, per exemple, aquesta ballada de Festa Major amb quinzenada, el repertori aquest va sortir amb algun motiu o vas decidir pam, pam, pam? Com va això?
0: Aviam, aquesta ballada la vaig decidir jo concretament, la vaig fer totes pensant una mica en la gent, no? Hi ha gent que sempre t'està dient, home, posa'm en alguna d'aquell temps, no? Em sembla que tenim Llevantina, em sembla que hi ha, que no me'n recordo quina és.
2: Llevantina? No.
0: No, La Puntaire.
2: La Puntaire, sí.
0: Puntaire, que és una sardana de fa molts anys i que la gent sempre te la demana, doncs va, poso La Puntaire. Però les altres, he buscat sardanes que siguin melòdiques, que entrin bé per les orelles i que, a més, pugui saltar bé i això. I ja et dic que, com els Lluïsos, no hi ha problema. I vaig dir, Carles, aquí tens el programa. I em diu, ok, doncs ja està. Ja està fet.
2: També fàcil.
0: Amb ell sí, amb ell sí. Jo estic segur,
2: segur
0: que trobes una altra cobla i et diu, ui, això no, aquesta sí, aquesta no sé quantos. Llavors has de començar a negociar, evidentment.
2: Va, que també, sí, jo, també està bé no, que hi hagi aquesta sinceritat que et diguin, no, aquí no hi arribem, perquè
0: sí,
2: per anar-ho fer malament, val
0: sí,
2: més
0: sí.
2: No...
0: No, i a vegades he sentit sardanes tocar per alguna cobla i dius, No, és la sardana, que és una altra cosa, això.
2: Assageu més, oi?
0: I penses, per fer-ho així, toca una altra, no toquis aquesta, no? Perquè a vegades, clar, ells també es deuen trobar, suposo, que si volen mantenir els bolos, algú diu, jo vull que em toquis aquesta, i llavors que no la portem, és igual, assageu-la, i llavors la toquen i dius... Hosti, com sona? Això no ho acabo d'entendre.
2: Hem fet una versió,
0: una versió rara,
2: nova.
0: Una cosa rara.
2: Bé, doncs ara seguirem amb la següent sardana de l'Enric Ortí, que penso que també és una de les que segurament en deuen haver demanat, que és Maria Rosa.

0: Doncs farem esmena...
1: Sí, hem de fer una esmena aquí, eh?
0: Maria Rosa, que... N'hem fet una onada de més que no ballarem.
1: És que de Maria Rosa n'hi ha moltes.
0: Apetades.
1: Moltes. I em sembla que us heu equivocat de compositor.
0: Pot ser.
1: Perquè no és aquesta la que ballarem.
2: Però... No, potser no. Ens hem equivocat de compositor.
0: No, no, pot
2: perquè
0: ser.
2: Perquè aquí posa Joaquim Serra i Coromines.
1: No. Perquè és que de Maria Rosa n'hi ha, ja us dic, n'hi ha moltíssimes, eh? Bueno, passa res. Passa res.
0: Una més que hem escoltat.
1: Una més que hem escoltat, ja està.
0: Doncs recollim cable i...
2: Quina?
0: I ara seguirem amb, les, amb la ballada del diumenge i ens anem a escoltar una que també aquesta sí que és coneguda i crec que no està equivocada, que és Colometa, del mestre Viladesau. Per tant, endavant la copla, a veure com sona.

0: Colometa, una gran sardana també del mestre de la tenora, ja sabeu, d'en Ricard Viladesau. La sardana de Colometa es va estrenar el 1986 a Badalona i va ser, precisament aquell any, doncs, la sardana de l'any. La música és d'en Ricard Viladesau, com ja hem dit, i té lletra, perquè té lletres d'en Josep Martí i Clarà. Uh-huh. Està dedicada a l'esposa, dona d'un metge de Can Ruti de Badalona. Aquells anys, l'entusiasta sardanista, doncs, Maria Àngels Manuel, que era la dona d'aquest metge, que era molt sardanista, doncs en Ricard li va dedicar aquesta sardana. Com ja sabeu, en Ricard va néixer a Calonge el 1918, ens va deixar el 2005, va ser un gran músic i compositor, i que a més, doncs, era el, se li deien el príncep de la tenora, precisament per això, per la seva manera de tocar la tenora, un virtuós de la tenora. Va estar pràcticament molts anys a la principal de la Bisbal i té multitud de sardanes, moltes sardanes, i molt maques, a més, i obligades també.
1: Sí, sí, és un, potser és un dels compositors que més hem posat.
0: Sí, perquè és que en té moltes i de molt bones, i llavors, vulguis o no, sempre vas a petar amb Viladesau.
1: Clar, clar, clar. Doncs, escolteu, això fa uns anys haguéssim corregut cap a la discoteca per acabar de corregir l'error que hem fet abans amb el mestre Ortí, amb l'Enric Ortí. I clar, ser una sardana estrenada el 2024 passa que a vegades a l'Spotify no hi ha tot el... Amb aquest tema de sardanes, diguem que es va una mica... no es va tan actualitzat com amb altres temes musicals. Però sí que ho l'hem pogut recuperar Maria Rosa, de l'Enric Ortí, i ara sí que l'escoltarem perquè la pugueu assajar bé pel diumenge. Endavant, Maria Rosa.

0: Ara sí.
1: Ara sí que ha sonat, oi?
0: Ha sonat una gran sardana del mestre Enric Cortí, gran mestre, que ja n'hem parlat moltes vegades d'ell, no? Aquesta sí que va arribar a la final de la sardana del 2024, no la va guanyar, però bé, va estar pràcticament molt a punt, eh? Què voleu que us digui de l'Enric Cortí? Doncs que de petit ja tocava la tenora amb la Juvenívola de Sabadell, i que després de 32 anys d'estar a la Juvenívola Sabadell va fer el salt cap a la Sant Jordi, que és on està ara. I que és, en principi, on està triomfant, perquè té unes sardanes tan ben parides i tan guapes com la que acabem d'escoltar ara, que realment és una sardana preciosa, preciosa. Que, per cert, no va guanyar, però va estar a punt, eh? Va tenir bastant... No sé si va quedar tercera o... No, segona no, però tercera o quarta va quedar, eh?
1: En el concert final.
0: En el concert final, sí.
1: Ens hauríem de revisar els resultats, però és d'entrada és allò, la competició, diguem, tampoc és allò que és el més essencial, no? Perquè totes són bones i, per tant, totes podrien acabar guanyant.
0: Sí, sí, sí.
1: És el que diem sempre. Doncs, va, nosaltres anem acabant amb una altra peça que també la podeu anar a ballar el diumenge a la plaça d'aquí Sant Feliu, i porta per títol La Puntaire, que si no diria que la Salvatana poder l'escoltem i tot. Ara no recordo si està la versió cantada o només amb música. Per tant, engeguem el play i a veure què passa. Però ara no ens equivoquem.

0: La puntaire.
1: La puntaire.
0: Per tant, de tota la vida.
1: Que la meva pregunta és, què hi fa una puntaire? Dient que rebrem amardit so de guerra i sabrà que aquesta terra defensem fins a morir.
0: Doncs la veritat és que no ho sé. M'has de fer una pregunta que no...
1: És que no, no, és una pregunta retòrica, ja ho entenc, perquè fes una aquesta cançó amb un 1 d'octubre també està bé.
0: Està bé, no? No, no, i a més, aquesta, el Lluís Badosa, que va ser el que va escriure, el que va escriure, el que va fer la
1: sardana,
0: va morir a la Guerra Civil en la Batalla de l'Ebre. Vol dir que ja anava per aquí la cosa, no?
1: Era un...
0: No, sí, que si llegeix, escoltes la lletra, és molt, molt, molt de Catalunya, molt nostra, Fills de Catalunya, doneu-vos les mans i ben units com a germans, tant en temps de pau com de guerra, des del mar i fins a la serra, enllaurem els nostres cants. Ja és més català que això, ja més. I aquest senyor doncs, va tenir la mala sort de, que, evidentment, li va enganxar la guerra pel mig i el van matar a la guerra de l'Ebre, a la batalla de l'Ebre.
1: Va complir el que diu la cançó.
0: El que diu la cançó, exactament.
1: Doncs en parlarem un altre dia d'aquest compositor, sí, i si de cas acabarem amb una peça també que podeu saltar i ballar del mestre Mas Déu, i us sentirem un YouTube que crec que és prou òptim el so i porta per títol Aires de Plec. Per tant, us deixem amb aquesta peça i us emplacem el dimecres que ve també, però abans, pel diumenge, a la plaça, per anar a fer aquesta ballada de festa major que l'aigua ens va impedir. I us diem el de cada dimecres, quan ens pedim moltes gràcies per ser-hi, i us demanem que sigueu feliços, que gaudiu d'amor, salut, pau, ràdio, i sobretot, moltes sardanes. Fins dimecres que ve, però ens veiem diumenge. Down the street.
0: Bona nit. Concentrating on truck and ride.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: poca roba, molt gel i bona música. A ICAT, els caps de setmana d'estiu són per ballar.
1: Hola, hola, Trapelles, benvingudes.
0: Divendres i dissabtes, de 7 a 10 del vespre, DJ Trapella. I després, fins a les 2 de la matinada, ICAT Party. FM, app i 3

0: Sí. Simplificat.
1: Sí. Desubica't.
2: Sí. Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.